0: Meravella, estem aquí parlant del Bertín i és
1: això
0: que...
1: és el que deu dir, ell deu dir, en Bertín Osborne, cada nit, no?
0: Sí, diu,
1: bona noche, senyor.
0: El que no sé si acaba
1: dient...
0: No crec que si acaba dient recuerdos a su
1: senyor. Segur que sí. Segur que més d'una dona...
0: Sí, home, li ha dit.
1: Que no era soltera, se n'ha anat a fer unes escapades...
0: Sí, un bivac.
1: Amb Bertín Osborne.
0: Ha
1: de ser divertit posar el Bertín Osborne. Bueno, el bivac no té tenda de campanya.
0: El bivac és a plena nit.
1: Sí, sí. Però imagina't haver-lo de fotre dins una tenda de campanya, aquest home.
0: Vamos a ver.
1: ¿Dónde va esto?
0: ¿Dónde va? Si no sabía cuinar, si no sabía res.
1: Martín, me ha encantado que hayas venido a escuchar tu propia sección, ¿eh?
0: Estoy aquí escuchando, digo, esto no me acordaba. Me están contando aquí cosas que ya no me acordaba de tantos años que hace. Qué maravilla.
1: Hem escoltat fa un moment aquest fragment de l'entrevista al programa Mi casa es la tuya,
0: sí,
1: amb Mariló Montero, que el primer que fa servir-li diu, què quieres, diu, una copa de vino?
0: Una copita al dia?
1: Hay que tomarla, eh?
0: Claro,
1: no hace daño.
0: A mi fa molta gràcia les paròdies
1: aquestes. Tiene una propiedad de quina crema hidratante, te deja la frente despejada, diu ell.
0: A mi fa molta gràcia aquestes imitacions que han fet al programa del José Mota i així.
1: Sí.
0: A cada cop volta és una copa immensa, no? Una copita de vino. Ja sabeu, hi ha una copa que, bueno, que hi cap allà 3 litres com a mínim. És divertit.
1: A les senyores que passen per casa seva, per la seva sala d'estar o pel seu llit, fins i tot, o en els llits dels hotels d'Espanya, potser els hi diu bona noche, senyora, bona noche, senyora, o, si són italianes, els hi diu

0: Bé,
1: quina producció, Gornet, quina producció més dels 90, això?
0: Sí, a banda de recordar que és un home molt mujeriego, no sé com es diu en català, mujeriego, però molt Don Juan, un
1: sí,
0: Don Juan,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: A part de tots aquests programes que hem mencionat, n'ha fet alguns altres, perquè Antena 3 ha fet Genio y Figura, també. Mm-hmm. Va fer La cara divertida, Trato hecho, mm-hmm, que és un programa que jo me'n recordo d'aquest programa, Verano Noche. Va ser col·laborador de la Maria Teresa Campos a Cada dia.
1: Bueno, i el de Scavengers és recordadíssim.
0: El de Scavengers també, sí, uf, sí, sí.
1: Mare meva, quin... És que fixa't, jo sembla impossible que es pogués
0: Scavengers
1: fer.
0: Potser és dels menys recordats, com també, crec jo, és dels menys recordats, un programa que va fer entre l'any 2005 i 2006 a Televisió Espanyola, que es deia Ancagua, i que era d'animals.
1: Ostres, sí.
2: Muy bien, que pasen las mascotas.
0: I llavors el que feia era posar una antifaz en els convidats, i hi havia l'Ara Dividos en aquest tall que escoltarem, i llavors els hi portava animalons de tota mena, amb els ulls tapats, a veure què eren, i s'espantaven, i miraven.
3: No sé, no...
4: Yo te decía empezar por la derecha.
3: Por allí.
2: ¿Por allí?
3: Por allí.
4: Bueno, pues entonces mira, esto es fácil. Esto
3: es fácil. Espera, toma, que a ver si me va a comer el anillo, el regalo de cumpleaños. Cógemelo.
4: No, si no se lo va a comer el anillo, no te preocupes.
1: Va haver una època que es feia molt, això, a televisió. Sí, sí. Eh?
0: Recordo que hi havia un programa que es deia Este es mi gente,
1: sí,
0: que es feia a Canal Sur,
1: sí,
0: a les autonòmiques, vaja,
1: sí, sí, sí,
0: que presentava Jesús Vázquez,
1: que sí,
0: i que era
1: sí,
0: molt divertit i d'aquesta mena.
1: I ficaven la mà dins d'una urna,
0: sí,
1: no?
0: D'una ur... sí, això, sí, d'una urna, sí. Sí, sí, parlant, sí, sí, de les autonòmiques, sí, aquest home ha poblat les grans televisions, les grans cadenes de televisió d'aquest país, però també ha fet moltes coses a les autonòmiques, com per exemple, a Canal Sur va presentar Esta canción va por ti, Un beso y una flor va presentar a Canal 9, Gente con chispa, aquest programa que et deia, de Canal Sur, que també va presentar ell entre el 99 i el 2000, i ara presenta, que encara està en antena, El show de Bertín, que uh-huh, és un programa que s'emet a Canal Sur, a Telemadrid, a la vegada, no?
1: Con,
0: simultani.
1: Que està el Sevilla també i tota aquesta gent que estan, sempre van comentant allò. Oye, tu alguna vegada... Que li pregunten al Bertín. O sigui, al Bertín, sí, per encara que vingui el convidat, tu quantes vegades has cocinado? Pues yo no he cocinado nunca.
0: Jo crec que Bertín hauria d'anar a la revuelta.
1: Ah, pues mira, això estaria bé.
0: Amb el Broncano.
1: Sí.
0: Són contrasts bastant interessants.
1: Sí. ¿Cuántas veces a la semana? Sí, tengo yo de decir yo todo lo que cobro o lo que tal. Sí, sí.
0: Ell és més anar a l'Hormiguero.
1: Sí.
0: Per una qüestió,
1: sí, sí,
0: digue-li, ideològica.
1: Possiblement,
0: sí. Anem recollint, com et deia, amb la posició, diguéssim, privilegiada que ha tingut a les autonòmiques, que la gent no ho sabrà o no ho recordarà perquè TV3 no es va veure, però si alguna per Espanya, en alguns estius de fa 10 anys, sí, més de 10 anys, Bertín Osborne, més de 10 anys, més de 10,
1: sí,
0: va presentar el Gran Prix del Verano.
1: Ostres!
2: Buenas noches! Buenas noches a todos y bienvenidos un verano más a Gran Prix. Y van 12 ya. Bueno, como siempre, acompañado por nuestros invitados más pequeños. Y gracias, gracias, querido público, pero no cansaros que hay que aplaudir mucho esta noche.
1: Això.
2: Bueno, vamos a ver. Estoy aquí con...
0: No és el mateix que Ramonxo, t'he de dir.
1: És diferent, és diferent. Sí.
0: Ell no cantava la sintonia d'entrada, que em sembla un error. Vull dir,
1: sí.
0: Bertín hauria de cantar la sintonia de el Gran Prix i hauria d'haver fet algun passe davant la vaquilla, no ho va fer. No es presentava.
1: Està bé.
0: Per cert, hi ha una connexió entre el Gran Prix, o la sintonia del Gran Prix,
1: sí,
0: i una de les cançons que hem escoltat aquí. Perquè tu, solo tu, tentación, rosa roja en el mantel... Això és de Danilo Baona, que és l'autor de la cançó del Gran Prix, de la sintonia del Gran Prix.
1: Mira tu.
0: I ara, la redundància final,
1: vinga,
0: que m'ha semblat espaterrant trobar aquesta versió en un dels darrers discos de Bertín Osborne, que va vestit com un cowboy a la portada.
1: Sí, me'n recordo. Sí, sí, sí, sí.
0: Doncs en aquest disc que va vestit com un cowboy a la portada, en un ranxo que té allà,
1: sí,
0: a Texas, o
1: sí,
0: no sé on el té, o Miami, diu, a veure, ¿qué versión podríem meter?
1: Sí,
0: en este
1: vamos
0: disco,
1: a
0: ver, ¿no?
1: Una diversión.
0: Doncs diu... Oye, ponme una de Julio Iglesias.
1: Oi, què em dius?
0: Atenció, Julio Iglesias per Bertín Osborne.
5: Hey, oh, no vayas presumiendo por ahí.
1: A amb aquests tocs country, una mica del disc.
0: Sí, sí.
6: Tu què sabes de mi?
0: Ara hi ha moltes dones, segurament senyores, delectant-se en aquest moment radiofònic que estem vivint, amb Bertín Osborne, a aquesta hora de la matinada. Sí, senyora, vostè que està escoltant-nos.
1: Sí, sí. Vol dir que està l'ambient molt, molt humit, eh?
0: Mira, com a persona no gaire, però com a cantant molt bé.
1: Quina veu que té, eh? Qui diu quina veu substitueixi per tot, eh? Sí, sí, sí. L'ambient està humit pel ventilador, vull dir.
0: Sí, tant, i tant. Però jo crec que moltes dones, i amb raó, a dia d'avui encara... Em permets una expressió així?
1: Bueno, no, home, aquesta hora es pot dir...
0: Mullen una mica la calceta.
1: Home, sí, això ja sent... Això ja
0: es posen una mica contentes, alegres, clar que sí, senyora,
1: sí,
0: molt ben fet.
1: Sí, es posa, saps allò que diuen, se l'eriza un poc la...
0: Això mateix.
1: Que han somiat, han tingut algun de dir... mira, si ara entrés per la porta al Bertín, li faria un poleomenta, saps què vull dir?
0: Sí, i tant, un poleomenta és el primer que li faria, segurament. Amb una mica de gingebre.
1: Sí senyor, que és molt sa. I després farien altres coses. Escolta, meravellós aquest homenatge que li hem fet perquè, escolta, el que diem, al final la gent ens acompanya, forma part de les nostres vides.
0: I
1: per tant, recordar-los ens reconnecta, ens emociona i li hem d'agrair el que ens hagi acompanyat. I ens ha fet riure i ens han fet emocionar més d'un cop. I això sempre és de xapó, com és el que
0: després, fa. Després, és un home que sense compartir res amb ell, no sé, vull dir, no connecto amb la persona, però potser una nit... De copes potser que me n'aniríem.
1: Riuríem, eh? Sí, sí,
0: deu ser divertit. Una nit.
1: Tenim alguns amics comuns amb els que aniríem a fer unes copes amb ell i riuríem molt, ja t'ho dic. En fi, Robert Calvo, un plaer, com sempre, escoltar-te i fins la propera setmana.
0: Adéu-siau, que vagi bé.
1: I tu si ves presumiendo por ahí, saps què vull dir?
0: Presumiendo por ahí.
1: Vinga, escucha un poc.

va passar tal dia com avui, 1 de juliol del 1987. S'estrena El xip prodigiós. Aquell dia arribava als cinemes Inner Space, El xip prodigiós, una proposta que combinava elements d'aventura, d'humor i de ciència-ficció en un mateix relat. Dirigida per Joe Dante, la pel·lícula planteja una història centrada en un experiment científic que redueix una persona fins a dimensions microscòpiques i la introdueix dins del cos humà, un punt de partida que permet

0: permet desenvolupar una narrativa plena de situacions imaginatives.
1: Deja el desayuno, teniente.
2: Aquí está.
3: El teniente Tuck Pendleton se ha ofrecido voluntario para explorar un mundo nunca visto por el ojo humano.
4: Secuencia terminada.
3: Lo hará utilizando una tecnología secreta de microchips que el enemigo daría cualquier cosa por conseguir. Y para proteger el proyecto, un científico lo esconde en un lugar donde piensa que a nadie se le ocurrirá buscar, dentro de Jack Potter.
0: L'acollida de la pel·lícula va ser molt positiva i amb el temps s'ha consolidat com un títol representatiu dins del cinema de ciència-ficció amb to de comèdia de la dècada dels 80. Recordem així que va ser un dia com avui, 1 de juliol del 1987, que s'estrenava als Estats Units El xip prodigiós. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I són setmanes una mica diferents perquè tenim el futbol amb nosaltres, però sempre volem ser fidels a la nostra cita amb en Jordi González Guillem, amb el nostre coach de capçalera. Jordi, benvingut una setmana més.
1: Una setmana més il·lusionat, no solament pel futbol, amb els aconteixements i molta calor, sobretot.
0: Exactament, exactament. Per tant, ets com un soplo d'aire fresco que ens acompanya, que ens dona aquesta companyia, que ens dona sempre aquests punts de reflexió, i avui ens vols parlar d'una corda molt llarga.
1: Sí, mira, una corda molt llarga referint totes aquestes persones que moltes vegades tenen, que mai s'agoten, tenen energia, tenen aquesta capacitat de resistència. Aquesta resistència que jo dic, de dir, escolta, no es donen per vençudes o per vençuts mai. Aquesta persona que qualsevol broma que li puguis fer, té corda, tio, té corda.
0: Aguanta, dir, tira,
1: aguanta, tio,
0: té marge.
1: Exactament, té marge. I sobretot també en expectatives laborals, professionals, esportives, tu dius, hosti, d'on treu aquesta energia d'aquesta persona? I això, mira, aquesta energia es treu de dos coses importants. Primer de tot, la motivació per fer l'activitat que puguis fer,
0: sí,
1: sigui esportiva, sigui laboral, sigui personal, familiar, el que sigui, i sobretot que et marquis un repte a la vida. Saps? Els reptes són molt importants poder-te marcar. I te diré més, tenen que ser rectes difícils però assolibles. M'entens?
0: Aquesta és la clau de l'objectiu, eh? Difícils, sí, exigents, però assolibles, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, perquè si no et desmotiva.
0: Clar.
1: I per això tens que tindre molta corda, perquè jo moltes vegades dic, quina paciència té aquesta persona, o aquest noi, aquesta noia, quina paciència... Saps per què tenen paciència? Perquè volen aprendre, perquè volen millorar, perquè volen socialitzar-se la gent, perquè respecten els demés, saps? I és una, aquestes persones que tenim aquesta corda, tu també la tens, eh?
0: Sí,
1: David,
0: sí, sí.
1: Jo també la tinc.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Som admirables, som admirables.
0: Intentes que, ja que tens, és una combinació, anem sí. a dir, de, digue-li, genètica o talent, esforç, motivacions, és una suma sí. de moltes coses, però que sí. té una missió també molt engrescadora a tothom, no? Perquè intentes, quan tens aquesta resistència o aquestes ganes de fer coses, intentes engrescar la gent que per diversos motius, pels que sigui, pot haver perdut aquesta il·lusió, aquesta estrella, aquesta motivació, no? a tirar endavant. Quants cops escoltem a gent gran? No, jo ja és que no tinc... No, busca... i trobaràs coses que et poden motivar, coses noves que pots fer, records que pots, vivències que,
1: sí,
0: pots,
1: sí, sí, sí.
0: Que pots recordar i que et poden motivar a fer coses noves, perquè el cervell sí. necessita també recordar coses i fer coses noves.
1: Sí, no, l'important de tot és crear expectatives. És que a vegades saps el que passa? Que a vegades arriba un moment que crees unes expectatives que són molt complicades, en les quals tampoc...

0: hay planes...
1: ¡Mira esto!
0: ...que no se pueden rechazar.
2: Lo tengo todo pensado.
0: ¿Listos? Todo el contenido de A3 Player y Disney Plus...
3: ¡No veo este mundo!
0: ...en una sola suscripción.
4: ¡Quédate conmigo!
0: ...por solo 9,49 euros al mes.
5: Que no se os escapen.
0: Plan estándar con anuncios de Disney Plus. El plan perfecto...
6: Es ¡brillante!
0: ...en un solo lugar.
7: Tan rápido. Eso está tan claro...
8: Sí, ho tinc claríssim. Jo
7: és,
8: també,
7: és tan
8: també.
7: Clar. Al final, sí. Si una cosa és fàcil,
8: sí.
7: És impossible que li donis la importància que es mereix o el respecte que es mereix, no? Mm-hmm. Que pot ser per molts motius, per insolència, per que tu has cregut massa o perquè mm-hmm. no et motiva o perquè, saps? Quan tu de veritat li dones importància, jo aquí ho ajunto amb un altre factor, Jordi, que és el de la il·lusió. Quan una cosa t'il·lusiona, quan una cosa et motiva, quan una cosa et fa goig, et fa això, no? És el motor més gran, no? Potser hauré escoltat tants cops això, no? Ostres, no pares, com aguantes, tal, no sé què. Però al mateix temps de... Ai, per què t'il·lusiones tant, no? I jo dic, pues potser en el mismo pregunta tienes la respuesta que diu, que deia el Schuster, no? És a dir, la il·lusió és un motor clau, no?
8: Sí, si arribes, aquesta il·lusió te fa arribar a la passió.
7: Sí, correcte.
8: És a dir, aquesta passió que tens, aquesta passió no és un dia per altre. Aquesta passió que arriba és un temps, no? Aquesta, és a dir, tu en el temps pots apassionar-te, pots il·lusionar-te amb moltes coses, però si aquesta il·lusió repeteix, vol dir que aquesta fita, aquest repte que tu tens és que t'apassiona.
7: Està claríssim.
8: I t'apassiona. I quan estàs apassionat o apassionada, hòstia, disfrutes. I tens una corda que mai te l'acabaràs.
7: Aquest és el factor més clau, no?
8: Sí, o sigui,
7: que és que s'explica molt bé això quan dius no t'ho acabaràs. Això vol dir que ja se li acabarà el d'això. No, és que realment quan un treballa això que dèiem, no? La il·lusió, quan un treballa doncs la motivació, es busca reptes, com molt bé ens explicaves, no? Difícils però assolibles, que siguin assolibles, un sempre té consciència. I això no vol dir que les 24 hores del dia estigui treballant en aquell projecte, però sí que tot el que faci complementarà el que fa de preparar aquell projecte o aquell repte, que sí?
8: Sí, no, tota aquesta dedicació en hores, en temps i tot, són productives.
7: Saps? Exactament.
8: Perquè al final, o sigui, no estàs ocupat, estàs creant un valor, estàs donant un resultat, perquè és com la feina, hores presencials o hores productives. Hi ha gent que està a la feina,
7: sí,
8: es mou molt, però no produeix res, no m'entens?
7: El que fa és moure el mouse, que dic jo,
8: Sí, però el mouse. Hòstia, és molt acertat, molt, molt maco això.
7: No,
8: però,
7: sí, sí.
8: Te dic una cosa, no, en aquesta corda, és que, a més, te dic una cosa, jo a vegades, i li dic als oients, a les oients aquesta matinada, dic, escolta, proveu coses, intenteu les coses. Escolta, el no el tens segur, vés a buscar el sí, no?
7: Sí.
8: Tranquil·litat.
7: Total.
8: És a dir, és que moltes vegades, és que això no podré, perquè... I jo sempre els dic, per què no pots? A veure, per què no? Mantens les coses. Per això que avui en dia tenim que tindre, sobretot, tindre corda també a respectar els altres.
7: I tant.
8: És a dir, deixar que els altres es manifestin.
7: Totalment. Totalment.
8: No tenim corda i dius, va, tallem aquí, no. Deixa que els altres flueixin, saps? Perquè al final aquesta corda teva serà molt llarga, saps?
7: És també capacitat de deixar-se sorprendre, no, Jordi?
8: Molt, molt, molt, molt. Mira, tu deies una cosa, per sorprendre la gent és que sorprendre tu,
7: sí.
8: Primer de tot. I perquè és molt engrescador, Això de la corda és molt engrescador. Perquè, escolta, és que no acaba mai. És que aquesta persona està apassionada per això.
7: Allò que té metge, que en diuen també.
8: Sí, té una metge de conya. No, i a més, no, aquesta metge és admirable, perquè no deixa de ser llum, saps?
7: Sí.
8: I a més, és explosiu,
7: Exactament.
8: Quan una persona té energia i tot això, és explosiva, tu. És explosiva.
7: I ha de deixar l'altre, o sigui, la gent que es vol animar, que vol tirar endavant, s'ha de deixar contagiar per aquesta llum, perquè si no, hi ha la llum de la crítica, no? La llum de l'enveja, la llum de treure mèrits allò que la persona amb empenta està fent. Això passa bastant. I hi ha gent que ho té quasi, et diria, sense mala intenció, simplement ho té interioritzat, aquest, bueno, és que això, però és que ell raica d'això, no? O ell que pot, bueno, no busquis el... Igual que no has de buscar les excuses de per què no ho pots fer, tampoc has de treure mèrits a la gent que té aquesta empenta, perquè si en lloc de treure mèrits

0: et contagiessis d'aquesta empenta, podries assolir moltes coses.
1: Sí, mira, és que tot això, mira, perdona la comparació, és com aquest plat que serveix al cambrer o la camarera, és a dir, en un menjador. Això ha sigut cuinat, i perdona, ha sigut treballat i ha sigut creat a la cuina.
0: Sí.
1: Pues tota la vida. O sigui, quan tu dones un resultat, t'has entrenat tot això, saps, a la vida.
0: Sí.
1: O sigui, t'has format, t'has après, t'has entrenat, i vols dir que el resultat no ha vingut per arte de màgia. Ha vingut perquè darrere ni una feina feta, o que estàs fent, saps? I això és la corda que nosaltres diem. Per això molta gent no té paciència. Mm. És a dir, el tindre corda també és tindre paciència.
0: Saps? Totalment, totalment.
1: I no està en què tenim una ciutat que estem molt en tensió i pressió constant, però també la paciència és important tindre-la. Perquè jo et dic una cosa, els resultats que es aconsegueixen ràpid, jo t'he dit abans que es perden ràpid, però tampoc els gaudeixes.
0: Està claríssim.
1: Tampoc els gaudeixes, perquè, ojo, tu pots donar un resultat, avui un dia dius, quin resultat més bo, però ha sigut un resultat d'un procés que potser ha trigat mesos i anys, m'entens? O sigui, no és qüestió d'arte de màgia, és qüestió d'un treball personal.
0: I reflexió i aprendre de totes les experiències, que és el que et portarà a que després pugui semblar que qualsevol cosa sigui fàcil, o que no se li acaba l'energia, o que no se li acaba la corda, no? Com avui ens està explicant en Jordi. No és que sigui un do natural, simplement. Segurament hi ha un punt de don, però només és un punt. Tots els altres punts tenen a veure amb la constància, amb la il·lusió, amb les ganes, amb l'experiència, amb aquesta gana, no?, també, que es diu, de viure coses i de que també, per l'altra banda, mentre hi ha vida i esperança, que diu el clàssic, eh? Per tant, no ens hem de rendir mai, eh? Hem de fer que la corda tiri, eh?
1: Sí, sí, aquesta constància, mira, aquesta corda, és que a vegades, moltes vegades em diu, no, hòstia, és que aquesta corda algun dia s'acabarà. Dic, per què? Per què se té que acabar aquesta corda? Perquè aquesta corda pot ser que algun dia la puguis embolicar, no? I dir, escolta, doncs aquesta corda la deixo una mica i dintre d'un temps es començaré a estirar altra vegada. És a dir, mira, tota la vida té una distància, correcte? No? I si tu tens una bona corda, aquesta distància arriba.
0: I cada pas estaràs més a prop, eh? Cada pas estaràs més a prop, per lluny que estigui. Però hi ha una frase anglesa que diu, step at a time, o sigui, i és només pots fer un pas en aquest moment. Per tant, s'ha de fer de pas en pas, de mica en mica, no? És a dir, per molt que vulguis córrer, ara només pots fer un pas. Serà més llarg o més curt, però només en pots fer un. Per tant, fes primer una cosa, després l'altra, després l'altra, després l'altra, i t'aniràs apropant, aniràs aprenent coses i aniràs avançant, que és el més important. O sigui, que Jordi...
1: Tot són etapes. Exacte. Les etapes es tenen que assolir.
0: Exactament, i no pots fer l'etapa 3 sense haver fet l'etapa 1 primer, no?
1: Sí,
0: hi ha gent que vol fer la 4. És que m'agrada més la 4, no esperi. Vostè ha de fer la que toca, eh?
1: Sí, i després l'altra. És un procés, o sigui...
0: I a gaudir de tots aquests processos, i que aquí estarem per acompanyar, com fem des de fa molts, molts anys, ens fa molta il·lusió que sigui una tradició, i a veure si podem celebrar ben aviat una data rodona de programa, ja t'explicaré, Jordi.
1: Ah, sí?
0: I que farem una festa de nits de ràdio, si tot va bé, al setembre, ja, o setembre, octubre, ja ho explicarem.
1: Pues perfecte.
0: I peça indiscutible, el nostre estimat Jordi González Guillem. Jordi, moltes gràcies i fins la propera.
1: Molt bé, David, encantat. Que vagi molt bé.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Ja sabeu, quan escoltem aquesta sintonia, que ens faran propostes d'allò més interessants, d'aquelles que dius, ai, quan tingui temps, mira, per si ve tal, si ve no sé qui, o què fem aquest cap de setmana. Són les propostes que es fan la Sònia Martínez i la Maria José Cayuela. ¡Vamos!
1: Hola.
0: ¡Vamos! Ja estan aquí,
2: que no, que
0: Maria, Maria José, que no pareu, Maria José, que és que jo us segueixo a l'Instagram, dic, però han inventat els dies de 32 hores, com ho feu?
2: Algú ha de fer aquesta feina, no?
0: Això sí, tu.
2: Després en tenim molta, perquè no es tracta només de descobrir llocs i anar a llocs i fer cobertures, sinó després haver d'escriure sobre ells, sí, haver de compartir vídeos a les xarxes, haver d'escriure a molts mitjans, després també portem la informació aquí a nits de ràdio, o sigui que al final, pues, bueno, és una feina molt maca, però no deixa de ser una feina.
0: Que sí.
2: Ara que nosaltres la visquem amb molt de gust,
0: sí,
2: i la veritat és que si no parem, no parem.
0: Clar que sí. Doncs això és l'important, perquè així ho podem viure. A veure, quines propostes tenim aquesta setmana? A veure, per on comencem?
1: Mira, jo crec que ha arribat el moment de parlar de vacances.
0: Molt bé, em sembla bé. Doncs me'n vaig a vacances. Fins aquí la secció... No, digues. digues.
1: Perquè ja no sé vosaltres si ja teniu les vacances planificades, si ja teniu idea de què fareu a l'estiu, què voleu fer...
0: Jo sí, però perquè tinc un campionat i llavors ja...
1: Cric.
0: No, però jo perquè tinc un campionat i no puc triar, o sigui, he d'anar...
2: Jo ja ho tinc tot planificat des del mes de desembre.
0: A veure, va, digue'ns algun destí, Maria.
2: Ho explicaré molt ràpid. La meva intenció és anar a Dubai, que tothom m'ha dit que soc una boja, i tornar a les Maldives, que ja havia estat. Però, bueno, jo no vull explicar això perquè encara no he anat, ja ho explicaré quan torni.
0: Doncs, quan tornis, Dubai i Maldives. Toma ja, eh? Ahí te quedes, eh? Diu, jo me'n vaig a Sant Joan de les Abanes. No, escolta, està molt bé. Tu, això has de fer un especial quan d'això. O sigui que sí, més o menys ja està previst. Jo, perquè tinc un campionat, hi he d'anar sí o sí.
1: Però el campionat quan dura?
0: Una setmana m'he d'estar allà. No, i és que no és aquí al costat.
1: Però després no tindràs ni 4 dies, perquè jo avui et porto 4 dies d'escapada.
0: Però és que se me'n va tot el pressupost.
1: Tampoc necessitem un mes de vacances.
0: Bueno, Sònia, no és que se me'n va...
1: Tampoc ens les podem permetre.
0: Se me'n va tot el pressupost perquè és a Corea. I llavors ja...
1: Ah, no me digues!
0: Clar. Llavors no és allò que diguis, és que és aquí al costat. No, per això dic, aquest estiu és allà i ja està. I després ja m'he de posar el programa.
1: Però,
0: sí.
1: Bueno, llavors això sí que són unes senyores vacances, és una setmana però és tot
0: content. Sí, no, entrenar i tornar ja és l'altra setmana, o sigui que sí, ja és això, ja us explicaré també quan d'això. Així que va, prenem...
1: Molt bé, doncs, tot, mira,
0: anotem, va.
1: Sí, et vinc a proposar, per si, bueno, després vens de Corea i encara queda allà una miqueta, sí, una miqueta de pressupost, et vull proposar una escapada al sud de França. A mi és una zona que m'encanta, que m'agrada molt i està molt a prop d'aquí, de casa, de Barcelona. I moltes vegades pensem que les vacances passen per agafar un avió. I no és així, no? Mm-hmm. Tu pots agafar el cotxe i desplaçar-te amb una ruta de 4 dies pel sud de França, que és el que avui et vinc a proposar, no? Una proposta, a mi és una zona que m'agrada molt. Jo crec que ja n'he parlat altres vegades aquí al programa, perquè és una zona que combina diversos elements que a mi m'agraden molt, que soc molt fan, com són la gastronomia, el vi, el benestar, aquests paisatges mediterranis tan macos, els pobles amb encants i els allotjaments diferents, especials, no? Com són els xatòs, no? Aquests castells francesos que s'han reconvertit en hotel. I la meva primera parada, o sigui, jo et proposo agafar el cotxe i sortir direcció al cor del Llenguadoc.
0: Ai, carai,
1: que bonic. A més, que hi ha una cosa que a mi també m'agrada especialment, que és el camí, no? El viatge. Jo sóc una persona que també, quan fa aquest tipus de viatges, o quan viatja en tren, per exemple, m'agrada molt gaudir del trajecte.
0: Mm-hmm.
1: m'agrada molt pues, deleitar-me amb el paisatge. I sobretot, jo he viatjat molt al sud de França també amb el tren i m'encanta perquè vas veient aquests paisatges tan emblemàtics d'aquesta zona i és com, no sé, molt romàntic, no? I és que lo romantizo todo.
0: està fantàstic.
1: És una cosa, és una de mis... no sé, nada de vida afecta. No, escolta,
0: això és viure-ho intensament.
1: Sí, exacte, jo és que soc molt
0: intensa. Posar-hi sentiment.
1: La gent que em coneix ja ho sap, que jo soc una persona intensa. Llavors, tu vas amb el cotxe i arribes fins, com us deia, al cor del Llenguadoc i arribem a Sant Pierre de Serjac. I allà hi ha això està aproximadament, doncs jo crec que són unes 3 hores. És a dir, que no és una cosa que, bueno, de vegades et tires més fent aquí la cua de la sortida i l'entrada
0: sí, sí,
1: de Barcelona.
0: Sí, totalment.
1: Vull dir que en 3 horetes de trajecte doncs et plantes allà a aquest destí i aquest xateau del que et parlava és un castell que està situat en aquesta regió, és una regió que a mi m'agrada molt, que és el Llenguadoc, i sobretot m'agrada perquè el paisatge per mi és espectacular, no? És un paisatge de vinyes, de camins rurals, d'oliveres, de xiprers... I aquest, diguéssim, que és el preludi, no? És com que et donen la benvinguda fins que arribes al centre, no?, de tot plegat, que és un magnífic castell d'un xató del segle XIX que està envoltat de 200 acres de camp mediterrani.
0: Hòstia, sí.
1: Té una extensió superàmplia. I llavors tu allà què vas? Vas a relaxar-te, a deleitar-te. És un lloc que combina doncs, l'elegància d'un hotel, un hotel luxós, però amb la sensació d'estar com a casa, no? Perquè tu allà t'hi pots allotjar de dues maneres. Per una banda tens unes habitacions de castell, 8 habitacions exclusives, decorades doncs, amb un estil doncs, molt francès, molt refinat, molt elegant. I per altra... que a mi és la part que més m'agrada, és que tenen també unes villes privades, independents, que són ideals doncs, per anar en família, per anar doncs, amb amics, no? en grup. I són unes villes, en total són 36 residències independents.
0: Mm-hmm. Ai,
1: sí, sí, sí. Clar, 200 acres, imagina't.
0: Sí, sí, sí.
1: Completament equipades. És a dir, són cases que tenen cuina completa, menjador, sala d'estar, tenen també una terrassa i moltes, que això, clar, això és la guindita del pastel, moltes disposen de piscina privada climatitzada.
0: Ui, que bé.
1: El castell té una piscina gran, doncs una piscina d'aquestes infinites amb una visió a les vinyes preciosa, però bueno, doncs aquesta és com una opció doncs més privada, i bueno, és un plus.
0: I tant, quina meravella.
1: És un plus. Sí, és un lloc molt és un lloc molt, molt especial, perquè, com et deia, a més, bueno, tu allà pots, pues això, pots prendre el sol, pots relaxar-te, pots contemplar el paisatge. Té també un spa, no? Perquè pues, tu dius, si tu vas allà pues, a descansar pues, a sobre, pues, t'ho fan més fàcil encara, no? És un spa de 350 metres... I té doncs, unes piscines interiors, té jacuzzi, saunes, allà també doncs, et pots fer massatges i tractaments. I després tenen activitats complementàries, no? Doncs, pots jugar bicis, anar a fer una volta pels camps, pots també jugar a tenis, tenen unes pistes de tenis, o pots fer ioga a l'aire lliure, que també... organitzen classes de ioga, si t'agrada, no?
0: Que bo.
1: A mi em sembla una proposta molt, molt interessant, no? Com us deia, al final també és una zona vitivinícola, on el vi és un dels protagonistes, i bueno, i aquesta localitat en concret, doncs, doncs té doncs uns vins molt, molt interessants, amb el qual els visitants doncs, poden, poden anar a recórrer els, doncs, els cellers que tenen, poden conèixer els procés, el procés d'elaboració, poden fer tastos i descobrir la riquesa dels vins d'aquesta regió, no? Que són els vins del Llenguadoc, els vins francesos. Jo, que a mi particularment, aquest sector pues m'agrada i em crida molt l'atenció. Són uns vins que a mi particularment m'agraden. És una experiència molt gratificant, tant si ets aficionat al vi com simplement per si tens curiositat. I una altra de les coses que té, bueno, té aquest xateau, com també és a la zona del sud de França, molt interessant per mi, bueno, en general i per mi en particular, no? Que és la gastronomia. Allà tenen un restaurant on es treballa una cuina molt mediterrània, amb un producte de proximitat, ingredients de temporada, i on fan receptes que estan inspirades en la tradició culinària del sud de França, que també és una molt bona oportunitat per introduir-te en el que és la gastronomia d'aquesta zona.
0: Que bo tot, i a més és que és això, no? És que és com viatjar a una altra època fins i tot, no? Pel destí, pel que veus, i deixar-te portar per aquestes experiències que t'omplen de tot, del tot, eh?
1: Sí, sobretot perquè nosaltres particularment ho tenim molt a prop de la nostra casa.
0: Sí.
1: I moltes vegades, que hi ha llocs meravellosos, el món és fantàstic i és meravellós, però moltes vegades és com que pensem que un viatge o unes vacances passen, com et deia al principi, no? Per agafar un avió i per fer-te moltes hores d'avió, per fer-te molts quilòmetres, i que sí, i està molt bé, però també tenim moltes opcions més a propet de casa, que també són molt interessants, no?
0: I tant.
1: Quan jo vaig estar a aquest lloc, després de tornar cap a casa, vaig parar a molt a prop de Narbonne, també en un altre xató, que per mi és fantàstic fer aquesta ruta que dius, bueno, doncs de camí cap a casa, que hi ha d'interessant, no? I jo vaig per a Narbonne. Jo he estat diverses vegades, Narbonne és petiteta, però té molt d'encant, i concretament allà hi ha un altre castell, una altra edificació, com aquesta de la que us parlava, que és el Chateau L'Hospitalet.
0: Ai, mira, sembla que ho tinguem aquí encara més a prop, no? L'Hospitalet.
1: Sí, exacte, sembla que sigui més casa.
0: A l'hospi, eh?
1: Sí, i una mica el que deia abans, David, al final, doncs anar des de Sant Pierre de Serjac fins aquí, fins al Chateau L'Hospitalet, és una ruta molt bonica entre les vinyes, entre pobles occitans, amb aquests paisatges mediterranis, i és poc més d'una horeta.
0: Està molt
1: cada bé. Cop que et vas acostant més a Narbonne, el paisatge va canviant, apareixen aquestes llacunes que jo recordo que quan he viatjat amb tren les vas veient des del tren i són molt boniques, espais naturals protegits i el mar, perquè moltes vegades pues no tenim aquesta consideració també, però és que allà al sud de França tenim mar. I allà trobem doncs, aquesta edificació, que és el Chateau L'Hospitalet. És un domini també amb unes característiques molt semblants al Chateau de Sant Pierre de Serjac. Jo crec que té prop de 1.000 hectàrees envoltades de natura, de vinyes, un lloc doncs, on hi ha un silenci bastant predominant, on bueno, és un lloc molt, molt especial, molt tranquil, amb un contacte molt, molt continuat amb el paisatge. Aquí hi ha unes 40 habitacions, també té alguna suite, i la decoració també és molt característica del sud de França, no? Aquesta decoració doncs, elegant, contemporània, molt lluminosa, amb uns materials molt naturals, com són la fusta, la pedra, unes línies així molt netes i unes vistes molt maques sobre vinyes i, en alguns casos, fins i tot sobre el Mediterrani.
0: Uau. O sigui, que és, és super experiència, eh? O sigui, experiència tot per estar uns dies, o sigui, exacte.
1: Sí, exactament, un parell de dies, eh? No fa falta molt més. Home, si, vols, si et vols quedar una setmana, t'hi pots quedar, perfectíssimament. Però amb un parell de dies, perquè més allà, doncs com passava al Xató de Sant Pierre de Serjac, no? Tens, tens spa, tens amb piscines climatitzades, tens també pista de tennis, tens gimnàs, pots caminar entre vinyes, tens també moltes activitats per fer a l'aire lliure i... Hi ha una cosa que per mi també és un poc... bueno, té dos, anava a dir la joyita, però jo crec que té dos. Una és un dels seus restaurants, que es diu L'Art de Vivre, i a mi em va fer molta gràcia perquè té i està distingit amb una estrella verda Michelin. I jo, doncs, jo deia, però i quina diferència hi ha, no? Que entre doncs, una estrella normal, no? I una estrella, sí. I una estrella verda, no? Doncs és un reconeixement que fa la guia Michelin, no? Als restaurants que destaquen pel seu compromís amb la sostenibilitat, que treballen en productes locals, que respecten la temporalitat dels aliments, que redueixen residus i que cuiden el territori i que entenen la gastronomia com una eina també per preservar el medi ambient. Llavors, és un restaurant que està molt ben considerat i està molt reconegut al territori. Aquest per una banda. I després, una altra de les coses que a mi doncs, més em va cridar l'atenció és que està a la platja. Just al davant tens a la platja de l'Hospitalet, que sembla una mica, però... L'Hospitalet
0: sí.
1: Llavors hi tenen també com una mena de beach club, privat del resort, on tu pots passar allà el dia, no? També tenen allà un restaurant, una zona de bar, pots relaxar-te amb els seus llits balinesos, una zona doncs, de relax, no? Una zona chill out i una proposta gastronòmica que està inspirada en una cuina mediterrània, també, que té influències també una mica barrejada, no? Del món, no? Pues, grega, italiana, libanesa, i jo crec que és com la millor manera d'acomiadar-te d'aquesta escapada pel sud de França.
0: Que bo, que bo. Doncs és una ruta amb moltes opcions, no? Moltes variants, però que té aquest element comú que saps que si no és un o l'altre, que serà una experiència que recordaràs.
1: Sí, són d'aquelles coses especials que, si pots, doncs les has de fer algun cop, no? a la vida, perquè també és bonic, no? Jo sóc una enamorada d'aquesta zona, de la zona del sud de França, però a més, clar, hi ha molta tipologia d'allotjaments, no? Llavors, pues, aquesta, concretament, no? Que dius, home, pues, uns castells, no? Allotjat amb uns castells.
0: Quina passada.
1: Que dius, a veure, pues, estem parlant d'un tipus molt concret de...
0: Sí.
1: d'allotjament, no? O sigui, no, això no és un hostal, que jo de vegades també he recomanat doncs, altres allotjaments, com per exemple doncs, aquest tipus, no? Pues un alberg, un hostal, que també hi ha de molt bons i de tenir en compte per segons quin tipus de viatges. Això no és... No estem parlant d'aquesta tipologia, amb la qual cosa també doncs, els preus pues, no són els mateixos, però bueno, hi ha totes les opcions, no? I si tu en algun moment doncs, dius, mira, pues, ara em va bé o ara pues, això no, pues, em sobra una mica més de pressa per les vacances i em ve de gust fer això, doncs bueno, és una experiència diferent i especial.
0: Doncs fantàstica aquesta proposta. Ens dona temps a fer alguna més o ja deixem pel proper dia?
1: Sí, jo crec que suficient per avui.
0: Avui, Noche de Castillos, la que hem tingut i que val molt la pena. Així hi ha un altre dia...
1: També et dic, David, que jo t'emplaço, perquè jo soc una... I la Maria José també, som dues persones molt, molt viatgeres, ens agrada molt viatjar, i jo t'emplaço a que ens expliquis a la teva setmana
0: Si tot va bé la temporada que ve, ja us explicaré què tal ha anat per Daegu i si he entès el llenguatge dels palitos, palitos, redonda.
1: És la primera vegada?
0: A Corea sí, o sigui que, bueno, veuré què tal el palito, palito, redonda, redonda, que és el seu idioma, com escriuen, a veure si acabo prenent alguna paraula i si trobo sobretot el camí de tornada, perquè si no...
1: Mira, jo et vull posar deures, David, et vull Vinga. Posar deures, perquè jo sóc una persona que m'agrada molt influenciar, però és que sóc molt influenciable també, llavors jo vull que tu vinguis allà sí. i em portis tota una sèrie de recomanacions.
0: Sí, coses que hay que hacer en Corea.
1: Sí, sí, jo vull que molt em diguis on he d'anar de shopping.
0: Molt bé, molt bé.
1: Què és el que he de comprar? Alguns llocs així particulars que t'hagin agradat, que diguis, doncs mira, és que vas estar en aquest restaurant que feien no sé què, que a mi això m'encanta. Doncs
0: pues m'ho prenc nota. Sí. Què passa és que, com que anirem la meva filla, igual us podré dir llocs on hi ha cartes Pokémon o llocs on hi ha no sé què, i això sí que us ho podré, això sí que us ho podré dir.
1: Sí, sí.
0: Doncs, en fi, o com és a l'estadi d'atletisme de tal lloc, això sí que us ho podré explicar. En fi, d'aquí uns dies us escolteu, o ja, quan sigui, després de l'estiu,

0: va passar, tal dia com avui, 1 de juliol del 2012. Espanya guanya l'Eurocopa i fa història amb un triplet inèdit. La nit del 1 de juliol del 2012, Kiev es va convertir en l'escenari d'una fita històrica per al futbol. La selecció espanyola, dirigida per Vicente del Bosque, va aixecar la Copa de l'Eurocopa 2012 després d'una exhibició magistral contra Itàlia amb un contundent 4-0. No era només una victòria, era la culminació d'una era daurada per a la Roja, que es va convertir en la primera selecció de la història a encadenar dos campionats europeus consecutius i un Mundial, un triplet inèdit, Eurocopa 2008, Mundial 2010 i Eurocopa 2012. Així ho vivia Tomás Roncero a Punto Pelota.
1: Porque mira lo que viene, que ganas.
2: Llegas, llegas. Gol.
1: ¡Qué jugada ha hecho Chivita! Mira, mira, no, mira. Chivita, qué jugada ha hecho. ¡Toma ya, el primero! Claro, Jordi Alba.
3: En los sofás había más gentil, compañero.
0: Recordem, doncs, que va ser tal dia com avui, un 1 de juliol del 2012, que Espanya guanyava l'Eurocopa i feia història amb un triplet inèdit que sacsejava el món del futbol. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I deixeu-me que us diguem des de Nits de Ràdio que el Comitè Estatal d'Emergència ha activat els protocols d'actuació per ajudar la població afectada pel terratrèmol devastador registrat a Veneçuela. Des d'Onda Cero i el grup A3 Media ens sumem a aquesta iniciativa per donar suport a la recaptació de fons destinada a cobrir necessitats urgents com aigua, aliments, refugi, atenció mèdica i sanejament. Pots col·laborar enviant un Bizum al codi 02076 o a través del web comitéemergencia.org, comitéemergencia.org, és a dir, dues E seguides, eh? La teva ajuda és essencial i en una emergència com aquesta cada minut compta i cada aportació pot salvar vides. Des de A3 Media ens sumem a aquesta causa, ja us diem, el codi del Bizum 02076. Seguim amb Nits de Ràdio.
1: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

Quan vulguis estar al dia, entra a OndaCero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. OndaCero.es/Catalunya. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Doncs nosaltres, mira, anem acabant ja la funció, avui tanquem la paradeta perquè ja tenim futbol, i és que aquests propers dies també us deixarem ben acompanyats amb tota la gent de Radio Estadio Mundial que estan fent doncs, aquesta retransmissió fantàstica, que és una manera de viure el Mundial com si estiguéssim allà. Per tant, nosaltres el que farem en aquests dies és escoltar aquesta retransmissió dels partits i tornarem el més aviat possible, perquè ara tenim uns quants dies que hi ha futbol. A veure si el cap de setmana podeu escoltar alguns continguts nostres i ja la setmana que ve, en principi, ja reprenem la normalitat aviat, perquè els partits ja seran a una hora més tipus la nit, em sembla, tipus les 9 de la nit o les 10, una cosa així. Bé, sigui com sigui, encara no ens anem de vacances, simplement esperem que no hi hagi futbol per poder fer nits de ràdio, però us deixem, com dèiem, ben acompanyats. Segur que el partit que ve a continuació doncs serà emocionant i aquí es viu amb totes les dades, amb tota l'emoció, amb tot l'equip de Radio Estadio Mundial. Que tingueu un dimecres i un inici del mes de juliol fantàstic, que vagi bé, adeu-siau.

0: intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real. No? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé, i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el capdavall també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que jo creiem que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món. No?
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. La ciutat. Amb Miriam Frank.
2: A Onda Cero Catalunya tenim, sens dubte, la millor audiència.
3: Estoy segura de que por mucho que avance la inteligencia artificial, nunca podría sustituiros.
4: Pero yo sin la radio no puedo vivir. Voy con los cascos a todo lado, lo pongo en el coche. Me encanta estar siempre pendiente de lo que pasa y saber lo que está pasando. O sea que no podemos vivir sin la radio.
5: Gracias a ustedes y a Onda Cero aprendí a entender el catalán. Gracias.
2: Ja saps, de dilluns a divendres, de 12 i 20 i fins les 2, tenim una cita a la ciutat. També ho pots recuperar tot a ondacero.es/Catalunya.
1: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
6: A Girona, aquests dies, exposició d'Andy Warhol a Takashi Murakami amb una mirada contemporània a la cultura pop. Del 3 al 5 de juliol, la Vilanova i la Geltrú torna al Vida Festival amb concerts enmig de la natura. Del 3 al 4 de juliol, a Camp de Bànol, Fira de les Espelmes amb parades i ambient nocturn. A Girona, taller de ratafia per descobrir com es fa aquest licor tradicional. I acabem al Penedès, concert de l'Orquestra Simfònica de Terrassa amb repertori clàssic i contemporani.
1: Apunta-t'ho a l'agenda.
2: Son las 6:30 de la mañana, las 5.

0: Rodri está esperando con una caja de bombones a la chica con la que ha quedado esta tarde. Sí, ella le había dado una cita, pero es su nutricionista. A ver quién le quita ahora la ilusión al chaval. Si eres de los que solo escuchan lo que quieren, escucha Onda Cero. Lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta. La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
2: Bon dia, què tal? Avui a Catalunya tenim el cel poc ennuvolat en general, però durant la tarda creixeran núvols d'evolució a l'interior de la meitat oriental i a punts del Pirineu Lleidatà, sense descartar precipitacions a l'interior de la meitat oriental. Les temperatures diurnes avui baixen excepte al vessant sud del Pirineu i al litoral de Tarragona, on poden pujar. Màximes de 36 graus a Lleida i Tarragona, 34 a Girona, 31 a Barcelona. L'EMET manté activat l'avís per calor al Pirineu Lleidatà i a tot el litoral de Tarragona. Per altra banda, vent important a l'Empordà i a la meitat sud de Tarragona, on pot ser inclús fort amb probables ratxes molt fortes de vent. És una informació d'EMET.
3: Avui a la ciutat començarem a escalfar motors de cara a l'eclipsi solar del proper 12 d'agost. Ho farem amb el doctor Manuel Moreno Lupiáñez, que analitzarà com s'han tractat els eclipsis al cinema. Són acurats.
4: També marxarem fins a Sitges per gaudir del Festival Terra-Mar, que del 31 de juliol al 12 d'agost ens portarà artistes com Sergio Dalma, Joan Dausà o Sopa de Cabra, a banda de moltes sorpreses. Acabarem, com cada dimecres, repassant les portades de les principals revistes del cor amb el David Cervelló i el seu Cor de la Ciutat.
3: Tot plegat sense oblidar-nos de l'actualitat més propera. Aquests i d'altres continguts són els que us esperen avui a la ciutat.
1: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
5: Comencem el recull de propostes culturals a Girona, on podeu visitar l'exposició Art i Cultura d'Andy Warhol a Takashi Murakami, una mostra que connecta dues icones de l'art contemporani i de la cultura pop i que es pot veure aquests dies a la ciutat. Seguim amb música en viu. Del 3 al 5 de juliol, Vilanova i la Geltrú acull una nova edició del Vida Festival, una de les

0: hay planes...
1: ¡Mira esto!
0: ...que no se pueden rechazar.
2: Lo tengo todo pensado.
0: ¿Listos? Todo el contenido de A3 Player y Disney Plus...
3: ¡No veo este mundo!
0: ...en una sola suscripción.
4: ¡Quédate conmigo!
0: ...por solo 9,49 euros al mes.
5: Que no se os escapen.
0: Plan estándar con anuncios de Disney Plus. El plan perfecto...
6: Es ¡brillante!
0: ...en un solo lugar.
7: A banda, el govern ha assegurat que hi haurà plans d'inserció laboral i d'aprenentatge de la llengua.
8: Más de uno, Catalunya.
7: En plan econòmic, unes 200 persones treballadores del sector de la neteja s'han concentrat davant de Foment del Treball per denunciar la precarietat laboral que pateix el sector. Ricard Jiménez, bon dia.
9: Bon dia, Montse. Segons Comissions Obreres, el 80% dels contractes són parcials i no desitjats, una situació que obliga moltes treballadores a encadenar feines en 3 o 4 centres diferents per aconseguir uns ingressos mínims. Isabel Gutiérrez és la representant sindical.
10: 20 hores en tinc moltes, però igual són com a molt 500 euros, però és que tenim gent que fa una hora i mitja o dues hores amb un caixer automàtic, o tres quarts d'hora, i ha d'anar a 10 caixers automàtics, a 4 comunitats i a fer un centre de 20 hores per poder tenir una jornada completa.
9: Assegura que encadenar contractes dificulta la conciliació familiar i acusen la patronal de bloquejar durant una dècada millores al conveni estatal. Tot plegat augmenta l'estrès entre les treballadores d'un sector molt feminitzat.
7: I ocupat sobretot per dones migrants que juguen un paper clau per l'economia i la societat catalana, sobretot en sectors com les cures i l'atenció a les persones. Doncs segons un informe del CTS, que els seus salaris són de mitjana un 19% inferiors als de les dones espanyoles. A més, un 45% d'elles fan feina per sota del seu nivell formatiu. Dues dades que demostren les desigualtats que pateixen bona part de les 700.000 dones estrangeres que viuen a Catalunya.
8: Más de uno, Catalunya. Amb Montse Valls.
7: L'Audiència de Barcelona no jutjarà els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, pel delicte contra els drets dels treballadors en el judici pel retard en la vacunació contra la Covid dels agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional a Catalunya. Per tant, evitaran la presó en cas de sentència condemnatòria. Gabriel Figueredo, bon dia.
11: Bon dia. A petició de la defensa, el Tribunal Provincial ha aplicat la doctrina Botín, que implica que no es pot jutjar una persona només per una acusació popular si el Ministeri Fiscal no du a terme aquesta acusació i si no es tracta d'un cas que afecta la col·lectivitat. Com que la pena de 3 anys de presó per un presumpte delicte contra els drets dels treballadors només té el suport de l'acusació popular exercida pels sindicats policials Jupol i Jucil i no hi ha comparegut cap agent de les forces de seguretat, el tribunal els ha retirat aquesta imputació. Per tant, Vergés i Argimon s'enfrontaran únicament a un delicte de prevaricació administrativa que podria comportar una condemna d'entre 12 i 15 anys d'inhabilitació per a càrrec públic.
7: I encara sobre judicis, els dos excursionistes que van trobar Jonathan Andic just després de la caiguda mortal del seu pare Isaac Andic han declarat al jutjat de Martorell que el van veure i diuen que el van veure bloquejat, afectat i en estat de xoc. Han assegurat que el camí de les coves de Salnitre a Collbató no és perillós, però sí que es pot perdre l'equilibri perquè hi ha pocs punts de suport. Els testimonis expliquen que Jonathan ja parlava amb el 112 i que el van ajudar a facilitar les coordenades. També han declarat la terapeuta familiar, una germana i la vídua d'Isaac Andic en un procés que continuarà divendres amb les filles del difunt i un psiquiatre. Informació en format més breu. Un home de 83 anys ha mort aquest dimarts a la platja de Llevant de Salou. Per causes que s'investiguen, l'home hauria quedat inconscient a l'aigua i, tot i que l'han pogut treure i se l'ha intentat reanimar, les maniobres no han tingut èxit. Ja són 6 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. Més coses, Unió de Pagesos ha anunciat que es manifestarà el 10 de juliol al Penedès per denunciar l'excedent de raïm que afronten els viticultors a les portes de la Verema. La caiguda del consum de vi que ha provocat una gran acumulació d'estoc i molts cellers no estan signant contractes amb els pagesos que no saben què fer amb la producció que madura. El sindicat reclama mesures urgents a la Generalitat i a les patronals UBP i AECAVA i prepara una marxa lenta de tractors entre Vilafranca i Sant Sadurní. Sàpiguen també que una 60 de contribuents acumulen un deute superior als 184 milions d'euros amb l'Agència Tributària de Catalunya, segons la nova llista anual publicada aquest dimarts. El rànquing el continua encapçalant Josep Faradji, amb més de 65 milions d'euros, seguit de Jordi Dalmau Riols i l'empresa Play Badalona S.A., antiga propietària d'un bingo.
8: Más de uno, Catalunya.
7: Aquest 4, 5 i 6 de juliol, Catalunya acull la sortida del Tour de França 2026. El pas de la cursa provocarà afectacions importants a la mobilitat, especialment els dies 5 i 6 de juliol.

0: amb talls temporals i desviaments en diverses carreteres del territori. Abans de desplaçar-te, planifica la ruta i consulta l'estat del trànsit als canals oficials, perquè gaudir d'un gran esdeveniment també es mouràs amb seguretat. Servei Català de Trànsit, Generalitat de Catalunya.
1: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: A punt d'arribar a les 7:29, als esports amb en José Agustín Gómez. Bon dia.
2: Bon dia. Joan Laporta prendrà avui possessió del càrrec de president del Futbol Club Barcelona en un acte que celebrarà aquest matí a l'Auditori 1899 a partir de 1:45. El Barça fa oficial el traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. El club blaugrana rebrà 11 milions d'euros més un percentatge en una futura venda. El Barça femení fa oficial que Salma Parayuelo no continuarà la propera temporada a l'equip de Pere Romeu després de no acceptar l'oferta de renovació. A la secció de bàsquet barcelonista, ahir es van fer oficial les sortides de Satoranski, Williams Nangómez, Miles Norris i Miles Gales, tots finalitzaven contracte, i Juani Marcos, que rescindeix la seva vinculació amb el club blaugrana. En tennis, la gironina Paula Badosa cau a la primera ronda del torneig de Wimbledon davant l'estadounidenca Emma Navarro per 6-4, 3-6 i 7-5.
0: Gràcies, José. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.

0: El Athletic de Terzic. Y en tenis, Wimbledon, goodbye a Serena y a Badosa, se enfrentan hoy Jodari, Carreño y también Djokovic y Tsitsipas.
1: En 6 minutos llegamos a las 8 de la mañana. Serán las 7 de la mañana en Canarias.
2: ¿Te apetece un vino sin notas espirituales y final de anticiclón? Entonces te apetece un Rueda. Vinos con denominación de origen Rueda. Tan sencillo como disfrutarlos. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
3: Onda Cero Barcelona.
4: Si vives en la provincia de Barcelona y tienes los 15 puntos del carnet, vente a la Mutua y te haremos una oferta que ocurre una vez en la vida. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
5: ¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o con los administradores? No dude en consultarnos. En Cabedo Abogados y Economistas encontrará a su disposición un equipo de juristas, economistas y auditores con amplia y acreditada experiencia que le asesorará en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos también una gestión contable y laboral. Llámenos al 93 495 1661. 93 495 1661. Con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia, o en cabedo.com.
6: La brújula de Radio Estadio, amb Albert Terrán.
7: El Barça, Alfredo, reconoce haber enviado la primera oferta por Julián Álvarez vía mail a Mateo Alemany, 100 kilos, no colchonero, y Enrique Cerezo asegura que el argentino vestirá de rojiblanco durante muchos, muchos años.
8: Bueno, es una partida de ajedrez o una partida de póker, ¿no? Vamos a ver cuánto dura y hasta qué punto merece la pena tensar y desde qué lado se rompe la cuerda, ¿no? Evidentemente el Barcelona se tiene que poner un tope y que el Atlético de Madrid no puede frenar la intención del futbolista de querer salir.
9: Jo crec que no és un jugador de 100 milions i després em qüestiono, em pregunto a mi mateix i pregunto a qui vulgui contestar si és el jugador que necessita el Barça. Jo, sincerament, ja m'avanço, jo crec que no.
6: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. L'actualitat de Catalunya sempre va amb tu. Entra a OndaCero.es /Catalunya. Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es/Catalunya. A Onda Cero, les notícies de Catalunya. L'actualitat en 2 minuts.
10: Què tal? Bon dia. Barcelona ha atès prop de 87.000 persones pel procés de regularització extraordinària de migrants. En els equipaments municipals habilitats s'han tramitat principalment els volants d'empadronament i els certificats de vulnerabilitat. Tanau Tiel, bon dia.
11: Bon dia, Montse. Són les dades que ha donat la tinenta d'Alcaldia de Drets Socials, Raquel Gil, aquest dimarts, coincidint amb la fi del procediment.
12: Hem fet 378.000 volants i certificats d'empadronament. Això vol dir que hi ha persones que han demanat els dos documents, malgrat només feia falta un d'ells, però que han volgut tenir els dos documents. Tenim 80.000 volants d'empadronament que s'han enviat de manera proactiva per part de l'Ajuntament a aquells domicilis on constava que hi havia persones migrades que podien necessitar aquest document.
11: Gil ha tret pit de la gestió de l'Ajuntament. Considera que ha estat a l'altura de la situació, entre altres coses, perquè ha posat en marxa fins a 5 centres d'atenció per fer front al pic de sol·licituds.
10: L'Ajuntament de Tossa de Mar, a la comarca de la Selva, ha ordenat el tancament de les terrasses de dos restaurants ubicats a tocar de la Torre Ses Hores pel risc d'esfondrament de la construcció. Gabriel Figueredo, bon dia.
13: Bon dia, Montse. Els tècnics estaven instal·lant malles de protecció en aquesta torre i en la del Codolà, però aquestes feines han posat al descobert que la Torre de Ses Hores està en una situació més greu del que es pensava en un inici. Per això s'han ampliat el perímetre de seguretat i s'han tancat les terrasses de dos restaurants. Ho ha explicat l'alcalde de Tossa, Martí Pujals.
14: Arreglar-la no ho plantegem. O sigui, arreglar la muralla és una obra de 3, 4, 5 anys, tindrà una tramitació molt... Ara ens limitem a intentar que no es mati ningú. O sigui, ara estem només prenent mesures de seguretat.
13: Des del sector hostaler de Tossa lamenten que tot plegat hagi passat a l'inici de la temporada turística.
10: Més coses, l'Ajuntament de Cadaqués a l'Alt Empordà crearà 655 places de zona blava i verda per combatre els problemes d'aparcament crònic que pateix el municipi. Ricard Jiménez, bon dia.
15: Bon dia, Montse. La mesura es posarà en marxa passat l'estiu i suposarà que pràcticament la totalitat de l'aparcament que hi ha a la via pública passi a ser de pagament. De zona verda es crearan 165 places que seran d'ús exclusiu per a residents a un preu simbòlic, segons l'Ajuntament. Tot i això, l'equip de govern està estudiant la possibilitat que altres col·lectius, com ara treballadors, també la puguin utilitzar. La blava, que s'estendrà per la façana litoral, serà per als visitants, tot i que els residents

0: també la podran fer servir al mateix preu que la verda. El govern municipal espera que la mesura fomenti la rotació de vehicles.
1: Granollers ja s'ha vestit de groc per rebre el Tour de França dilluns vinent. Els ciclistes hi passaran dilluns en la sortida neutralitzada de la tercera etapa de la cursa abans d'enfilar els 195 quilòmetres cap a les Angles. Marcos Díaz, bon dia.
2: Bon dia, Montse. Al carrer Anselm Clavé, antiga carretera nacional 152 entre Vic i Barcelona, s'ha convertit en els Camps Elisis de Granollers. Alba Barnosell és l'alcaldessa de la ciutat.
3: Granollers i el ciclisme és un tàndem de fa molts anys, 100 anys, però diferents curses han passat per aquesta carretera de Barcelona a Vic, per on tornarà a passar i per on veurem tots els ciclistes del Tour de França amb aquesta sortida neutralitzada. Per tant, la ciutat estem preparats, és una gran oportunitat.
2: Per amenitzar els dies previs, la plaça Berenguer acollirà des de dissabte un village amb música, botigues, exposició de bicicletes i una pantalla gegant per seguir les tres etapes del Gran Depart. Des de dimecres, a més, el Museu del Granollers acull una mostra sobre arqueologia de la bicicleta que explora la relació de la ciutat amb aquest esport.
1: I un últim apunt, sàpiguen que augmenten a 5 els detinguts a Girona per agredir sexualment tres adolescents de 15 anys a canvi de diners. Els últims tres detinguts tenen 31, 44 i 46 anys i, segons fonts properes al cas, un d'ells ha ingressat a presó.
4: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya. Onda Cero Barcelona.
5: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.
6: Alsina, ¿qué hora tienes?
7: Las 8:00 de la mañana, 7:00 en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.

0: Sí, los considera ambos culpables de delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad y pide 15 años de prisión para ambos exdirigentes.
1: El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, cambia de versión sobre las reuniones que mantuvieron la fontanera Leire Díez y la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, un mes después de asegurar que nunca se habían producido. Ayer en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, el ministro no solo reconoció su existencia, sino que también fue informado al respecto, Gabriel Olías.
2: La directora de la Guardia Civil sí le habría hablado a Marlaska de uno de sus encuentros con Leire Díez, una reunión que, según ha explicado el ministro, Mercedes González habría abandonado al saber que la exmilitante socialista estaba interesada en la reincorporación del excomandante Villalba, apartado de empleo y sueldo por su imputación en el caso Koldo. No está seguro el ministro, eso sí, de haber escuchado el nombre de Leire en aquella ocasión.
3: Yo creo que en ese momento no me dice el nombre de Leire, pero tampoco lo puedo afirmar sí o no, sino una persona del Partido Socialista con la que ha tenido una reunión en la que le manifiesta que estaba interesada por la rehabilitación del comandante Villalba de la Guardia Civil.
2: Defiende Marlaska que sus explicaciones en ningún momento han sido contradictorias porque él no tuvo conocimiento del resto de encuentros ni González tenía que rendirle cuentas. Sostiene su apoyo a la directora. No tiene duda de su buen hacer, asegura el ministro por su parte no haber llegado a conocer jamás a Leire, al menos dice que él sepa.
4: Vamos a las 8 y 20 minutos, son las 7 y 20 minutos en Canarias. Escucha usted Onda Cero.
5: Onda Cero Cataluña, la teva ràdio. Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
6: Què tal? Bon dia. La regularització extraordinària tanca amb unes 200.000 sol·licituds a Catalunya i obre ara la fase de revisió de documents mentre el govern català defensa la mesura i anuncia plans d'inserció i aprenentatge de la llengua. De seguida, més detalls, però abans, el trànsit. Amb en Ferran Arandiga. Ferran, bon dia.
7: Bon dia. Continuem la jornada destacant un accident que talla la calçada encara des de primera hora del matí a la B-5224 a l'altura de Sant Pere de Torelló, en ambdós sentits de la marxa. També recordem que la AP-7 ja reobre el carril tallat per l'accident a l'altura de Cerdanyola, però que en aquesta mateixa AP-7 doncs, continuen aquests 5 quilòmetres de cues en sentit sud de manera intermitent. Per altra banda, hem de destacar noves incidències. Parlem d'un accident a la C-31C a l'altura de Sant Boi de Llobregat, que en direcció al Prat doncs, talla un carril de circulació. On també falla un carril de circulació és a la B-40 a l'altura d'Abrera, que un vehicle avariat deixa en direcció Martorell també un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, parlem de retencions habituals encara amb intensitat en tots els accessos i voltants de Barcelona, en tot el nus de la Trinitat, les dues rondes, també en l'últim tram dels túnels de Vallvidrera i també des del Llobregat, amb retencions per la A2 i la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei. Pel que fa al Vallès, retencions també per la C-58 des de Sant Quirze cap a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
6: Gràcies, Ferran. I atenció si són usuaris de Rodalies. I és que, segons s'ha informat Renfe, l'RU acumula retards de mitja hora de mitjana per una incidència tècnica d'un tren al Masnou. A més, a l'RU11 hi ha retards de més de 20 minuts per robatori de coure entre Vilamalla i Sant Miquel de Fluvià. Pel que fa al temps, avui 1 de juliol el dia serà assolellat amb nuvolades de tarda al Pirineu que poden descarregar alguns ruixats puntuals. Les temperatures baixaran un parell de graus i les màximes més altes rondaran els 36 a Lleida i Tarragona, els 34 a Girona i els 31 a Barcelona.
5: Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
6: La regularització extraordinària de migrants ha acabat aquest dimarts amb més d'un milió de sol·licituds a tot l'Estat i unes 200.000 a Catalunya. Aquestes xifres dupliquen les previsions inicials que va fer el govern central. Ana Utiel, bon dia.
8: Bon dia, Montse, per als sol·licitants, però el procés entra ara en una nova fase. Poden passar dues coses. Poden rebre una carta informant-los que els falten documents i llavors els hauran de presentar en persona o per internet i també poden veure aprovada la seva sol·licitud. En aquest cas, tindran 30 dies des de la notificació per demanar la targeta d'identificació d'estrangers, la TIE. Serà el següent pas per guanyar tranquil·litat després d'anys d'inestabilitat i incertesa.
9: Para los dos años que no tenía la situación legalizada, Era un poco difícil pensar qué puedo hacer, no puedo moverme, no podía ir a mi país sin tener mis cosas arregladas.
8: Les entitats socials demanen més recursos per garantir que ningú es quedi fora.
6: Sobre aquest procés de regularització, l'Ajuntament de Barcelona ha atès prop de 87.000 persones.

i en els equipaments municipals habilitats s'han tramitat principalment els volants d'empadronament i els certificats de vulnerabilitat. Són les dades que ha donat la tinenta d'alcaldia de Drets Socials, Raquel Gil, aquest dimarts, coincidint

0: perquè ha posat en marxa fins a 5 centres d'atenció per fer front al pic de sol·licituds. I per la seva banda, la Generalitat reivindica la regularització extraordinària per donar visibilitat i dignitat, diuen, a ciutadans que ja viuen a Catalunya. Marcos Díaz, bon dia.
1: Bon dia, Montse. El govern assegura que l'elevat nombre de persones que s'ha acollit a la mesura demostra que era necessària. La portaveu Sílvia Paneque també ha defensat que compleix la legalitat europea davant les advertències del Tribunal Suprem.
2: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya i, per tant, estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties, tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
1: Per altra banda, el govern ha assegurat que hi haurà plans d'inserció laboral i d'aprenentatge de la llengua.
3: Más de uno Catalunya.
0: Els donem informació d'última hora, sapiguen que hi ha diversos ferits després d'un accident d'un autocar urbà a Lleida, a la Rambla Ferran 11, que s'hauria encastat contra una façana. Cossos operatius estan al lloc dels fets, tant del SEM com de Protecció Civil, i estan valorant l'estat d'una quinzena de persones que, com dèiem, haurien estat ferides. Canviem de qüestió. Unes 200 persones treballadores del sector de la neteja s'han concentrat davant de Foment del Treball per denunciar la precarietat laboral que pateix el sector. Ens han donat més detalls en Ricard Jiménez. Ricard, bon dia.
4: Bon dia, Montse. Segons Comissions Obreres, el 80% dels contractes són parcials i no desitjats, una situació que obliga moltes treballadores a encadenar feines en 3 o 4 centres diferents per aconseguir uns ingressos mínims. Isabel Gutiérrez és la representant sindical.
5: 20 hores en tinc moltes, però igual són com a molts 500 euros, però és que tenim gent que fa una hora i mitja o dues hores amb un caixer automàtic, o tres quarts d'hora, i ha d'anar a 10 caixers automàtics, a 4 comunitats, i a fer un centre de 20 hores per poder tenir una jornada completa.
4: Assegura que encadenar contractes dificulta la conciliació familiar i acusen la patronal de bloquejar durant una dècada millores al conveni estatal. Tot plegat augmenta l'estrès entre les treballadores d'un sector molt feminitzat.
0: Gràcies, Ricard. Canviem de qüestió. L'Audiència de Barcelona no jutjarà els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, pel delicte contra els drets dels treballadors en el judici pel retard en la vacunació contra la Covid dels agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional a Catalunya. Per tant, evitaran la presó en cas de sentència condemnada. Gabriel Figueredo, bon dia.
6: Bon dia. A petició de la defensa, el Tribunal Provincial ha aplicat la doctrina Botín, que implica que no es pot jutjar una persona només per una acusació popular si el Ministeri Fiscal no du a terme aquesta acusació i si no es tracta d'un cas que afecta la col·lectivitat. Com que la pena de 3 anys de presó per un presumpte delicte contra els drets dels treballadors només té el suport de l'acusació popular, exercida pels sindicats policials Jupol i Jucil, i no hi ha comparegut cap agent de les forces de seguretat, el Tribunal els ha retirat aquesta imputació. Per tant, Vergés i Argimon s'enfrontaran únicament a un delicte de prevaricació administrativa que podria comportar una condemna d'entre 12 i 15 anys d'inhabilitació per a càrrec públic.
3: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls, Quadis Autolica, concessionario Mercedes-Benz i Labito Furgón patrocinen los deportes.
0: Les 8 i 27, els esports amb en José Agustín Gómez. Bon dia.
7: Bon dia. Joan Laporta prendrà avui possessió del càrrec de president del Futbol Club Barcelona en un acte que celebrarà aquest matí a l'Auditori 1899 a partir de 1:15. El Barça fa oficial el traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. El club blaugrana rebrà 11 milions d'euros més un percentatge en una futura venda. El Barça femení fa oficial que Salma Parayuelo no continuarà la propera temporada a l'equip de Pere Romeu després de no acceptar l'oferta de renovació. A la secció de bàsquet barcelonista, ahir es van fer oficial les sortides de Satoransky, Willy Hernán Gómez, Miles Norris i Miles Kells, tots finalitzaven contracte, i Juani Marcos, que rescindeix la seva vinculació amb el club blaugrana.
8: Pues me he comprado un hábito de Mercedes-Benz con tecnología avanzada.
9: ¿Ah, sí? ¿Y qué más?
8: Y gran volumen de carga, y puertas correderas, y cámara de aparcamiento 360 grados, y acuerdos de servicio ServiceCare.
9: Pues sí que había más.
8: Con Mercedes-Benz, tu Vito es solo el principio. Llévatela y haz que tu negocio nunca pare.
10: Ven a Quadis Autolica, concesionario Mercedes-Benz, o entra en mercedes-benz-quadisautolica.es.
0: En plena cultura, la Sala Beckett i el Festival Grec estrenen avui el número 16 dels Arcans Majors, una coproducció d'Oriol Puig Grau. L'obra proposa un viatge espiritual a través de la història d'una casa on orbitaven mags, hippies i desertors de la Unió Soviètica. L'espectacle compta amb un repertori format per Lluïsa Castell, Mariona Pagès, Alba Pujol i Laura Roig i es podrà veure des d'avui i fins al 2 d'agost. El títol fa referència a una carta del

tarot que anuncia canvis i catàstrofe, un símbol que travessa la trama. I en plana musical els expliquem que el grup català Doctor Prats serà el cap de cartell de l'Aquelarre de Cervera.

0: La banda tocarà a la mitjanit de dissabte 29 d'agost a la plaça Magdalena de Montclar de Cervera per presentar el seu nou disc F5. La Calarra és la festa tradicional de Cervera que se celebra l'últim cap de setmana d'agost i que omple els carrers de correfocs, espectacles, màgia i bruixes. Doncs així arribem al final d'aquest informatiu amb Juan Carlos García, el control tècnic. Que passin molt bon dia.
1: Sortim de la panxa del bou. I tant si neva com si plou, que la vida sigui un xou i és que mai en tenim prou.
2: Els de Uno Catalunya, amb Montse Valls.
3: Són les 8:30, 7:30 de la mañana en Canàries.

0: ridículo todo supremacismo que no sea el de Messi o el de Mbappé.
1: Pues os deseo que tengáis un día verdaderamente bonito. Vamos a saludar desde aquí a los dos españoles con derecho a voto que residen en Corea del Norte. Son dos.
0: Ay, ¿los hay?
1: Bueno, en el 23 lo sabía, igual ahora ya no.
2: Pero
1: adiós, adiós, adiós.
2: Gente con derecho al voto en Corea del Norte.
1: Adiós, adiós.
3: Onda Cero Barcelona, la teva ràdio.
4: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
5: Black Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
6: Si vives en la provincia de Barcelona y tienes los 15 puntos del carnet, vente a la Mutua y te haremos una oferta que ocurre una vez en la vida. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
7: Lo nuestro fue especial. Nos conocimos en Formentera y nos enamoramos enseguida.
8: Y desde entonces cada año regresamos, y ahora con los niños. Mejor que nunca.
7: Preciosas playas, todo cerca. Y una seguridad que te da paz.
8: Ellos felices y nosotros tranquilos.
7: Formentera. Disfruta todo el año en pareja, con amigos o en familia. Descubre la Formentera que tú eliges.
9: Ets empresari i necessites liquiditat? Si tens propietat, a Barna Crèdit t'oferim el finançament que necessites amb un tracte personalitzat i fet a mida. Barna Crèdit. Som la teva banca alternativa. Truca al 934 87 13 24 o visita barnacredit.com. Barna Crèdit. Solucions ràpides i efectives.
10: Antonio, me tienes hasta el moño. Entre el ordenador taca-taca, mira este, ahora este otro, luego Badalona, de concesionarios, y el atasco camino de Sabadell a ver el tastarro de coche de tu amigo, ya está bien. Cojo el metro y me voy a Mundi Auto.
11: Mundi Auto. Mundi Auto en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
12: Este verano, Cerdeña sí o sí. Con Grimaldi Lines tienes un 30% de descuento en tu billete de barco. Aprovecha y reserva ahora. Viaja a tu manera con Grimaldi Lines.
13: Òpera a la ràdio. Un viatge més enllà del taló amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu.
14: A la ciutat volem apropar-vos a la música del Gran Teatre del Liceu i per això ens visita un dia més el seu adjunt, el director artístic, el Pol Avinyó. A veure, Pol, l'altre dia em vas deixar moltíssimes ganes de seguir descobrint la nova temporada del Liceu.
15: Després de la Bohème ve un supertítol que inicia un llarg camí de 4 anys. Un títol que sona així. Això és Das Rheingold, L'or del Rin, de Richard Wagner.
14: Cada temporada fareu una òpera de les quatre que són tot l'anell?
15: Sí, tota la tetralogia són quatre òperes: Rheingold, Valkyria, Siegfried i Capvespre als Déus, i inaugurem aquesta nova producció conjuntament amb l'òpera de Múnich. I nosaltres fem el pròleg de la tetralogia, aquest Rheingold, al mes de febrer.
14: Que emocionant, tota aquesta trajectòria.
15: Barcelona wagneriana.
14: Oh, m'encanta, m'encanta.
16: Òpera a la ràdio, amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu. Escolta-la al web d'Onda Cero Catalunya.
17: Els que viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
18: De Jumanji, el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències, també. És a dir, si perden la vida allà, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida al final, les coses tenen conseqüències...
17: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
19: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues, i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada, i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real, no? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé, i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el cap-treball també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que allò que dèiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món.
17: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge.

Després de Radio Estadio Noche, Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. Onda Cero.es. Més i millor.

0: Pulma Beat clourà la jornada del Clotilde organitzada per Europa FM. Obertura de portes a les 8 del vespre. Parlim d'aquells mons llunyans. A la província de Girona, el dissabte 5 de juliol, el festival Ítaca abaixa la persiana i ho fa amb l'actuació d'Amics de les Arts amb un concert a la platja del Portbó de Calella de Palafrugell. A la província de Lleida, fins al 26 de juliol, es pot visitar l'exposició Talking Brains al CaixaForum de la capital lleidatana. Talking Brains proposa un viatge interactiu a l'interior del nostre cervell per explorar com va sorgir i evolucionar el llenguatge. I a la província de Tarragona, fins al 5 de juliol, encara es pot visitar l'exposició Rafael Català, l'art del possible i l'improbable, una mostra que recull les obres més representatives del pintor valencià.
1: Apunta-t'ho a l'agenda.
2: Encara no escoltes La Ciutat? Doncs això és el que t'estàs perdent.
1: La Ciutat, amb Míriam Franc.
2: Joan Punyet i Miró, director de Successió Miró i net de l'artista. T'haig de dir que és un dels primers artistes que estudien a infantil i els impacta moltíssim, sobretot els colors, les formes...
3: Ostres, quina alegria, perquè és veritat que té un primitivisme i un infantilisme que comunica radicalment amb els nens. I això molts artistes no poden gaudir-ne pas.
0: Va morir el teu avi, tu tenies 15 anys. Com era Joan Miró com a avi i com a persona?
3: Sí, jo vaig diferenciar molt amb l'avi Joan i l'artista Miró, perquè jo anava a casa i veia un home molt introspectiu, molt ficat dins el seu món. Després, quan vaig baixar a l'estudi, vaig veure qui era el meu avi, que al marge de Joan també era Miró. I jo no puc més que dir gràcies, Joan Miró, per ser el meu avi, que és un gran privilegi.
1: La Ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc. A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat amb Ariadna Belver.
4: La transició energètica avança prou ràpid? T'ho pregunto a tu, Natàlia Mas, com a directora general de Respirar Energia.
5: A nivell europeu, jo crec que els deures estan mig fets. Europa és un dels territoris que més s'ha posicionat a favor de la transició energètica al món. Europa importa actualment un 57% de l'energia que necessita. Fa uns anys era un 60%. Amb la guerra d'Ucraïna s'ha reduït aquesta dependència, però a Catalunya certament la situació és clarament insuficient.
1: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya

0: Más de uno en Onda Cero, la mañana de la radio.
1: Onda Cero Barcelona, la teva ràdio. Òpera a la ràdio, un viatge més enllà del taló amb la col·laboració del gran

0: Teatre del Liceu.
1: A la ciutat volem apropar-vos a la música del Gran Teatre del Liceu i per això ens visita un dia més el seu adjunt, el director artístic, el Pol Avinyó. A veure, Pol, l'altre dia em vas deixar moltíssimes ganes de seguir descobrint la nova temporada del Liceu.
2: Després de la Bohème ve un supertítol que inicia un llarg camí de 4 anys. Un títol que sona així. Això és Das Rheingold. L'or del Rin, de Richard Wagner.
1: Cada temporada fareu una òpera de les quatre que són tot l'any?
2: Sí, tota la tetralogia són quatre òperes: Rheingold, Valkyria, Siegfried i Capvespre als Déus, i inaugurem aquesta nova producció conjuntament amb l'òpera de Múnich. I nosaltres fem el pròleg de la tetralogia, aquest Rheingold, al mes de febrer.
1: Que emocionant, eh? Tota aquesta trajectòria.
2: Barcelona wagneriana.
1: Oh, m'encanta, m'encanta.
3: Òpera a la ràdio, amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu. Escolta-la al web d'Onda Cero Catalunya.
0: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
4: A Barcelona aquest dijous 2 de juliol podreu gaudir dels concerts de Siderland, Banda Neon i DJ Bulmavit, que actuaran als jardins del Palau Robert en el marc del Clotilde Fest. Obriran la jornada Siderland, que arriba en plena gira i consolidats com una de les bandes de pop electrònic més festives i enèrgiques del panorama català. Després serà el torn de Banda Neon, una de les formacions que més ha crescut en els darrers anys, amb una proposta fresca, desenfadada i carregada de personalitat. La festa començarà a les 8 del vespre amb Bulmavit, encarregada de posar banda sonora a la nit des de l'obertura de portes.
5: Parlim d'aquells mons llunyans de les...
4: A la província de Girona, el dissabte 5 de juliol, el festival Ítaca abaixa la persiana i ho fa amb l'actuació d'Amics de les Arts, amb un concert a la platja de Port Bo de Calella de Palafrugell, posant punt i final a un festival per on hi han passat artistes com la Ludwig Band, La Moda, Mama Duixa, Love of Lesbian o 31 Fam, entre d'altres. A la província de Lleida, fins al 26 de juliol, es pot visitar l'exposició Talking Brains al CaixaForum de la capital lleidatana. Talking Brains proposa un viatge interactiu a l'interior del nostre cervell per explorar com va sorgir i evolucionar el llenguatge, de la mà de paleontòlegs, neuròlegs, psicòlegs, neurolingüistes i especialistes en computació. I a la província de Tarragona, fins al 5 de juliol, encara es pot visitar l'exposició Rafael Català, l'art del possible i l'improbable, una mostra que recull les obres més representatives del pintor valencià.
0: Apunta-t'ho a l'agenda. Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
6: Avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Lina Gálvez, membre del grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates i presidenta de la Comissió de Drets de la Dona i d'Igualtat de Gènere. Benvinguda al Lideratges, Lina, com estàs?
7: Gràcies, molt bé.
6: Aquest període de sessions que se celebra en un context de retirada dels Estats Units de ONU Mujeres, com pot la Unió Europea assumir aquest paper de lideratge, no?, per compensar aquests retrocessos i garantir que l'agenda d'igualtat de gènere segueix avançant a nivell mundial?
7: Lo primero es manteniendo los fondos y este compromiso en la acción exterior, y que fondos que sepamos que lleguen a estas mujeres que lo necesitan y también a las asociaciones de mujeres que las apoyan, porque se estima que precisamente por esta retirada de los Estados Unidos puede ser que a lo largo de este año desaparezcan la mitad de las ONGs que trabajan en igualdad en el mundo. Estamos hablando de cifras espeluznantes.
0: Lideratges amb Ariadna Belver, els dijous a Missió Web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. La brújula de Radio Estadio, amb Albert Terrán.
8: El Barça, Alfredo, reconoce haber enviado la primera oferta por Julián Álvarez vía mail a Mateo Alemán, 100 kilos, no colchonero, y Enrique Cerezo asegura que el argentino vestirá de rojo y blanco durante muchos, muchos años.
9: Bueno, es una partida de ajedrez o una partida de póker, ¿no? Vamos a ver cuánto dura y hasta qué punto merece la pena tensar y desde qué lado se rompe la cuerda, ¿no? Evidentemente el Barcelona se tiene que poner un tope y que el Atlético de Madrid no puede frenar la intención del futbolista de querer salir.
10: Jo crec que no és un jugador de 100 milions i després em qüestiono, em pregunto a mi mateix i pregunto a qui vulgui contestar si és el jugador que necessita el Barça. Jo, sincerament, ja m'avanço, jo crec que no.
0: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya. Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.

0: i Miles Norris, que acabava en contracte i no se'ls renova, i Juani Marcos, a qui sí li quedava un any més, però se'n va a l'UCAM Múrcia. I Paula Badosa ha estat eliminada en primera ronda del torneig de tennis de Wimbledon en perdre contra la nord-americana Emma Navarro en 3 sets.
1: Esports, informació i Onda Cero, la teva ràdio.
2: Avui a la ciutat començarem a escalfar motors de cara a l'eclipsi solar del proper 12 d'agost. Ho farem amb el doctor Manuel Moreno Lupiáñez, que analitzarà com s'han tractat els eclipsis al cinema. Són acurats.
3: També marxarem fins a Sitges per gaudir del Festival Terra Mar, que del 31 de juliol al 12 d'agost ens portarà artistes com Sergio Dalma, Joan Dausà o Sopa de Cabra, a banda de moltes sorpreses. Acabarem, com cada dimecres, repassant les portades de les principals revistes del cor amb el David Cervelló i el seu Cor de la Ciutat.
2: Tot plegat sense oblidar-nos de l'actualitat més propera. Aquests i d'altres continguts són els que us esperen avui a la ciutat.
1: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc. La brúixola amb Lola Sorribas.
4: Amb aquesta sintonia no cal donar més pistes. Juan Torres, què tal? Molt bona tarda.
5: Molt bé, estic molt bé.
4: Parlarem de cinema. Sí, sí. Què tenim aquest divendres i que podem aprofitar per veure aquest cap de setmana? A veure.
5: Doncs com ja sabeu que jo em moc bastant per obsessions setmanals, aquesta m'ha durat una mica més d'una setmana i és Stephen King, que ja ho vau notar la setmana passada perquè vam fer la secció sobre Stephen King. Doncs ara farem Stephen King 2.
4: Molt bé.
5: Perquè em vaig quedar amb diverses pel·lis, entre elles una que vaig nombrar i he pensat, és que si no se m'oblidarà i no vull que se m'oblidi.
6: Llibres? No.
5: Què?
6: Em refereixo, has començat a llegir llibres, sí, que vas dir que ho faries? Sí, eh?
5: Sí, sí. M'he comprat l'últim llibre de cuentos, que no me recordo com es diu, però que està superbé. M'he llegit ja com més o menys la meitat de les històries i la primera em va deixar...
4: Sí,
5: superguai.
1: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor.
7: En directo, desde el Teatro Luis del Olmo de Onda Cero, Carlos Alsina presenta...

0: Y hasta aquí llegó nuestra función de hoy. El miércoles que viene a las 11 de la mañana levantamos de nuevo el telón de Radio Ficción. Hasta entonces, pásenlo bien.
1: Onda Cero Barcelona.
2: ¿Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ajudem a comprendre com es crea, es transforma i circula la informació. Un espai sobre alfabetització mediàtica i informacional per aprendre a mirar, escoltar i llegir amb esperit crític. 100%.cat, un espai d'Onda Cero amb el suport del Departament de la Presidència.
3: Avui a la ciutat començarem a escalfar motors de cara a l'eclipsi solar del proper 12 d'agost. Ho farem amb el doctor Manuel Moreno Lupiáñez, que analitzarà com s'han tractat els eclipsis al cinema.

0: Immaculats.
1: També marxarem fins a Sitges per gaudir del Festival Terra Mar, que del 31 de juliol al 12 d'agost ens portarà artistes com Sergio Dalma, Joan Dausà o Sopa de Cabra, a banda de moltes sorpreses. Acabarem, com cada dimecres, repassant les portades de les principals revistes del cor amb el David Cervelló i el seu Cor de la Ciutat.
0: Tot plegat sense oblidar-nos de l'actualitat més propera. Aquests i d'altres continguts són els que us esperen avui a la ciutat.
2: La Ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
3: Comencem el recull de propostes culturals a Girona, on podeu visitar l'exposició Art i Cultura d'Andy Warhol a Takashi Murakami, una mostra que connecta dues icones de l'art contemporani i de la cultura pop i que es pot veure aquests dies a la ciutat. Seguim amb música en viu. Del 3 al 5 de juliol, Vilanova i la Geltrú acull una nova edició del Vida Festival, una de les cites més destacades de l'estiu, amb concerts enmig de la natura i un ambient molt cuidat. A Campdevànol, del 3 al 4 de juliol, arriba la Fira de les Espelmes, un esdeveniment que omple el municipi de llum, parades artesanes i activitats culturals en un ambient molt especial. Proposta diferent, vinga. A Girona es poden fer tallers d'elaboració de ratafia durant el mes de juny, una oportunitat per conèixer de prop aquest licor tradicional i tot el procés d'elaboració des de les herbes fins al resultat final. I acabem amb música clàssica al Penedès i arriba l'Orquestra Simfònica de Terrassa amb un concert que combina repertori clàssic i també contemporani, una proposta per gaudir de la música en directe en un entorn proper.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
4: El disgust, la decepció, sí. El sentiment de culpa, el penediment... Sí. És a dir, han aparegut emocions i sabem que el que la memòria recorda més són, primera, les emocions més intenses. Mm-hmm. Després, el que la memòria també recorda són les coses que no estan tancades del tot. Converses pendents, coses que no hem acabat de resoldre, situacions que no comprenem...
2: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
4: Quantes persones no venen a la teràpia dient és que, recordo justament ahir que estava amb una persona que em deia és que jo sé que no, això no està tancat perquè encara no sé tota la veritat. Que no sàpiga tota la veritat, és què vol dir? La seva memòria ha creat la fantasia de que necessita encara covar més, encara necessita més informació. Sí. Però no és perquè realment ho necessiti, és perquè la memòria crea l'efecte de que allò no està prou resolt.
2: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
5: Com condicionarà aquesta nova crisi energètica la política monetària del Banc Central Europeu?
6: En aquest moment semblava que el Banc Central Europeu anava a començar a rebaixar una mica el tipus de referència, però jo crec que ara no ho farà. Si no se deteriora més la inflació, que sabeu que és el punt crític que és pel Banc Central Europeu, probablement no baixaran els tipus, però tampoc pujaran, els mantindrà tot el que pugui en la situació en la que està actualment. Ara, si aquesta guerra s'allarga, segurament els tipus se'ns tornaran a anar cap amunt.
2: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor.

0: Per què ens portes aquest tema? A veure,
1: no sabeu qui és, no?
2: Sí, home, i tant.
1: Doncs els que acabem d'escoltar, Shut Up and Drive, el mític hit del 2007 de la Rihanna. En aquesta cançó, la cantant diu clarament: estic buscant un conductor qualificat, puja al meu cotxe si ets l'adequat. De què creieu que anirà el
2: cotxe? Bona metàfora, avui? De la Rihanna, per això.
0: Sí.
1: Aquesta home, dona fila va prim.
0: Has dit que parlarem de cotxes, o sigui...
1: Sí.
0: No... Has fet l'espoiler abans, ja.
1: Sí. Bueno, però cotxes, hi ha molts temes relacionats amb
0: bueno,
1: el cotxe.
0: Sí, clar. De què ens parles concretament? A veure.
1: Va, vinga, jo he decidit avui triar el tema del carnet de conduir amb cotxe automàtic. Jo, en aquest cas, jo tinc un cotxe automàtic, però el meu carnet és el de tota la vida, el manual.
0: Bueno, perquè fins ara no... Jo no sabia que hi havia... Et podries treure el carnet de conduir de cotxes tampoc. Automàtics.
1: No, el que passa és que ara mateix hi ha més gent que es vol treure el carnet del cotxe automàtic. La gent no es vol estar mateix... Ara fico l'embrague, ara el trec...
2: O sigui, hem acabat amb la màgia de suspendre l'examen pràctic perquè s'ha tacat el cotxe 24 vegades.
0: Ja em va passar la primera vegada,
1: A veure, el tema és que com ara mateix en circulació hi ha més cotxes, aquests híbrids i elèctrics que són automàtics, doncs això han desplaçat una mica el cotxe de tota la vida. I, bueno, jo trobo que hi ha aquesta facilitat, no?, de que no has de posar l'embrague, no se't cala el cotxe, i realment això...
0: No té cap misteri.
1: Però
0: és que et
1: fa parar més atenció a la carretera, no?
0: Bueno, no sé, Jo no sé si estic gaire d'acord, perquè potser et confies tant de que el cotxe gairebé va sol que et pots distreure amb altres coses. Jo tornaria a fer els exàmens, bueno, manual.
1: Bueno, hem d'anar mirant cap al futur.
0: I després si tries... Sí, bueno...
2: Ens anem acostant al moment, Míriam, que diem...
0: Tu mira cap al futur, però com un d'aquests nois t'hagi de portar en un cotxe manual, ja veuràs quin futur tens, perquè no sabran.
2: Ens estem acostant, deia Míriam, allò de...
0: I jo condueixo...
2: Te'n recordes quan el cotxe era manual?
0: No, jo condueixo un automàtic perquè és fantàstic, sí. No, però crec que hauries de prendre els dos perquè, de moment, encara hi ha cotxes manuals.
1: No sé què opinarà la nostra becària, si ella condueix...
0: Ara li preguntem, no pateixis, sí? Peter.
1: Bueno, a veure, llavors, el carnet de conduir amb el cotxe automàtic, no hi ha cap diferència amb el normal, fora part que és per cotxes automàtics. Hi ha un examen teòric i un examen pràctic, i després el carnet, hi ha un petit codi 78 marcat al carnet, que això et fa que només puguis utilitzar cotxes automàtics.
0: Això et limita.
1: Perquè no siguis un perill, llavors.
0: O canvia molt la cosa i entren molt els cotxes automàtics o et limita.
1: Bueno, el tema és que aquest codi 78 en un futur, diu la Unió Europea que ho trauran, perquè l'estàndard serà que la gent es tregui el cotxe de conduir automàtic.
0: Bueno, als Estats Units passa, no? Només tenen cotxes automàtics allà,
2: sí,
0: no?
2: Sí, crec que sí.
1: I en el cas que la gent vulgui realment, sigui un nostàlgic i vulgui treure's el carnet de conduir manual, doncs serà suficient en fer un curs específic de 7 hores i no s'haurà de tornar, serà com un complement, no s'haurà de tornar a examinar. Llavors, tot té pinta que en un futur la marxa del cotxe que posarem serà triant una bona playlist com les que té en Gerard.
2: Sí, home.
0: Hola, Montse, que
2: ens
0: porta la
1: hola,
0: seva
1: Montse,
0: part de la cançó. Molt bé, doncs ho tindran fàcil els joves per treure's el carnet de conduir, perquè és freno i acelerador.
2: Hem acabat amb l'emoció.
0: No té més,
2: Hem acabat amb l'emoció.
0: Vinga,

0: bastant habitual, ja bastant suada metàfora o comparativa, la calor literal de la platja amb la calor més figurada que podem notar quan veiem una persona que ens atreu.
1: Doncs, novament, prova superada. Gemma. Clàudia, és que li vaig posar el repte al Gerard d'una cançó cada dia amb la paraula calor. Així que si et ve a preguntar, escolta, saps d'alguna? No li diguis. És el seu repte, eh? No l'ajudis.
0: És el meu repte.
1: És broma. Vinga, va, pregunta del dia. Què preguntes a l'audiència?
0: Vinga, va, doncs avui tornem a aprofitar un dia mundial per fer la pregunta del dia i és que es celebra el dia de la fruita.
1: Només estem veient tu i jo, aquí.
0: No, bé, ja. Tots estan amb la cara de... Això què és? Bueno, el Peter jo crec que sí, per generació els fruitis, no? Però vosaltres...
2: Ni idea, què són els
1: fruitis? Però ara no s'està... Jo pensava que s'està...
3: Els fruitis era una sèrie de dibuixos animats protagonitzats per unes fruites,
1: no m'agradava
3: gens.
4: Jo tenia un trama. Per què Gazpacho?
0: Gazpacho ja era una pinya.
4: Sí, era una pinya.
0: Hem tingut abans el debat
1: amb la Míriam. No m'agrada gens aquesta sèrie,
0: ho sento. Ja, no li agrada gens. A mi jo, jo era molt fan dels fruitis.
4: En som dos.
0: Aquesta jornada, el Dia Mundial de la Fruita, celebra per divulgar i recordar la importància de menjar fruita cada dia, i és que és un dels aliments més sans que hi pot haver i és la base d'una bona dieta i una alimentació, doncs, saludable. És per això que avui us preguntem si mengeu fruita sovint i ja de pas, doncs, quina fruita és la que més us agrada. Els més preferits acostumen a ser els clàssics, la taronja o la mandarina quan és temporada, el plàtan, el kiwi, el raïm, el préssec, els fruits vermells o també les més exòtiques, per exemple, el mango, entre moltíssimes d'altres fruites. En definitiva, que hi ha tant per escollir que volem que ens digueu quina és la vostra fruita predilecta. I com que avui es celebra un altre dia mundial ben curiós, Míriam, doncs ens prenem la llicència de fer doble pregunta. I és que, a banda del dia de la fruita, també es celebra el dia de l'acudit. Per tant, si a més de dir-nos la vostra fruita predilecta ens voleu explicar un acudit, doncs serà molt benvingut. Ja sabeu que aquí som molt de riure, que és addictiu. Ja que la temporada vam demanar a l'audiència que ens expliqués directament acudits, doncs avui fem una mica aquesta...
1: Sí, perquè com que ja ho hem preguntat, però si algú s'anima i vol explicar un acudit...
0: Avui preguntem per la fruita, perfecte. Però els acudits són més que benvinguts
1: en aquest programa. I si és un acudit de fruita ja...
0: Home, vamos. Ja, vamos, o sigui, no, avui no tenim regal, però no. És igual, que vinguin un dia a la ràdio i el felicitem. Per tant, doble pregunta avui, d'una banda, si us agrada la fruita i en mengeu sovint i tal, quina és la vostra fruita predilecta, i de l'altra, doncs, si us animeu a explicar-nos un acudit,
1: això,
0: millor que millor respostes a través de notes d'àudio al WhatsApp del programa 676-760908.
1: Montse Valls, a tu t'agrada molt la fruita?
2: Molt.
1: Les cireres, no sé si és de la teva
2: com a mínim 5. Dins del top 5 entraria, però és que és molt difícil escollir només
0: una. Sí,
2: és molt difícil.
4: Les maduixes amb nata, a mi me puede.
2: Jo anava a dir, m'agrada molt la combinació maduixes amb plàtan, m'agrada moltíssim. Sí. Que m'ho faig molt amb iogurt, això, per exemple, per esmorzar. I, si no, és que el meló em pot, tio. O sigui, com a fruita d'estiu, el meló m'encanta, les figues m'encanten, no sé, és que us diria moltíssimes. El mango, també.
1: El mango està molt bo, sí. La síndria.
0: Clar, podríem haver preguntat quina fruita no us agrada, perquè
1: clar.
0: És que...
1: Bueno,
0: a mi em passa el mateix.
1: A mi hi ha moltes que m'agraden, eh?
4: La pera l'odio.
1: La fruita d'hivern em sembla avorrida.
2: No, les mandarines...
1: Sí, és l'única que m'agrada.
2: És l'única que porto aquí. Hi ha en aquest món, també.
1: Sí. No t'animes, no?, a explicar un acudit?
2: Mira, a casa meva no se'm dona bé a explicar acudits, però jo us l'explico. Crec que ja l'he explicat més d'un cop aquí, eh? No
1: és el teu comodín.
2: Sí, és que a casa meva el que triomfa sempre és el de Maria, llama el niño pa dentro.
1: Niño!
0: No, aquest és
1: un clàssic, eh?
0: Boníssim, és de l'Eugenio, crec que aquest.
1: Vinga, Clàudia, estrena't. La teva fruita preferida, quina és?
5: Jo he de dir que no soc gaire de fruites, però m'agrada molt l'açaí.
1: Ah, ara està molt de moda.
5: Boníssim,
2: jo, també.
1: Ho vaig descobrir l'altre dia. Està boníssim.
5: Està molt bo.
0: Jo no l'he provat. Què és això?
5: Què és com una mena... Sembla com un naviu que ve de Brasil, però no té gust a naviu tampoc. Té com un gust... Pues
1: que sembla...
2: Sembla
1: xocolata.
5: Però no es menja tal qual. O sigui, és com que el fan una mena de gelat i li fiques toppings, tipus crema de cacauet, li poso jo iogurt, maduixa, plàtan, estan molt bo.
1: Ara està molt de moda i sembla com xocolata. Jo dic, però si això és un gelat de xocolata... No,
2: després quan ho proves no té res a veure.
1: No té res a veure, però la imatge i saciant i està
5: molt bé. Molt bo, però molt car.
2: Sí.
1: Ja, això també. No et demanaré cap acudit, perquè mataràs. Així que ja més endavant ja parlarem. Okay. Però vosaltres sí que us demanem acudit, que ens expliqueu quina és la vostra fruita preferida, una mica el que vulgueu. Avui és una mica de festa. Mentre que arriben les vostres notes de veu al 676-760908, repassem amb la Montse l'actualitat.
2: Som-hi.
1: I estem molt pendents de les notícies que arriben des de Lleida, on a primera hora d'aquest matí s'ha registrat

0: un aparatós accident d'autobús que s'ha saldat amb 46 ferits. 4 d'ells han estat crítics.
1: Sí, l'autobús, recordem, s'ha encastat contra la façana de la Diputació de Lleida, la Rambla Ferran, i segons el SEM hi ha 4 ferits crítics, 9 menys greus i 31 lleus. I tots els ferits, excepte 2, han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova i al CUAP Prat de la Riba. Segons s'ha pogut saber, l'autobús feia el trajecte Lleida-Granja d'Escarp i tots els afectats són passatgers, concretament temporers, que es dirigien al Segrià Sud per treballar en la campanya de la fruita. Entre els ferits greus hi ha la conductora i l'instructor que l'acompanyava, i la hipòtesi és que la conductora hauria perdut el control de l'autocar per causes que es desconeixen. Ho ha explicat el cap territorial del SEMA Lleida, José Ramón Ropero, i l'alcalde de Lleida, Félix Larrosa.
2: Cal esperar la valoració de Mossos d'Esquadra i policia local. Aparentment sembla una pèrdua de control.
3: És l'accident més greu que ha tingut lloc a la ciutat de Lleida, i per tant estem atents a com evoluciona l'estat dels ferits, que, com han dit, també han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, al CUAP, i en aquests moments s'estan intervenint a 4 persones.
1: Protecció Civil ha posat en alerta el pla Procicat, i abans del migdia una grua havia carregat el bus accidentat i estaven a punt d'endur-se'l del lloc de l'accident.
0: Més qüestions. L'oposició ataca Salvador Illa per guardar silenci davant la sentència del cas Ábalos en la primera per corrupció del govern de Pedro Sánchez.
1: Junts i Partit Popular troben intolerable que el president de la Generalitat s'amagui especialment en aquest cas.
0: Unes acusacions que han tingut lloc a la sessió de control al ple del Parlament, que ha seguit el nostre company, el Marcos Díaz. Què tal? Bon dia.
4: Bon dia, Míriam. L'oposició ho troba intolerable perquè la corrupció en la compra de mascaretes, es remarca Junts i el PP, es va cometre quan Salvador Illa era ministre de Sanitat. Escoltem la juntaire Mònica Sales, el popular Juan Fernández i la resposta del president català.
5: Vostè va anar al Comitè Federal del PSOE i l'únic que va dir és que els socialistes no tenen por. De debò, president, això és el que té a dir com a president de la Generalitat sobre una sentència que afecta un govern del qual vostè en formava part? Què serà el següent president, un José Luis Sefuerte?
6: Ha decidido pasar a la unidad de quemados del Partido Socialista. Díganos, señorilla, ¿qué tiene de honrado y de decente seguir defendiendo y salvando al soldado P.S.
7: L'actitud contra la corrupció es mesura més veient què fa un quan té casos en la seva pròpia formació política que no què fa quan en tenen altres formacions polítiques. És un bon test per totes les formacions polítiques, també per la seva.
4: Els socis parlamentaris, de la seva banda, exigeixen avenços en finançament i més restriccions per als camions a la AP7.
0: Gràcies, Marcos. I acabem explicant que la Policia Nacional ha detingut a Castelldefels dos líders d'una organització criminal que traficava amb drogues i les enviava a França a través d'empreses de paqueteria que desconeixien l'activitat.
1: En l'operació s'han comissat més diversos quilos de cocaïna, de xix, marihuana, paquets de tabac, 90.000 euros en efectiu i criptoactius i vehicles d'alta gamma. Un dels detinguts ha ingressat a presó provisional i l'altre ha quedat en llibertat amb mesures cautelars. L'organització operava entre Barcelona i Rennes i els arrestats estaven reclamats per una ordre europea de detenció i entrega.
0: Doncs tot plegat ho ampliareu al Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda a Montse Valls. Gràcies.
1: A vosaltres.
0: Segurament haureu sentit o fins i tot pensat vosaltres mateixos que la justícia és molt lenta i heu intentat buscar-ne els motius. Doncs bé, el sindicat UGT ha posat de relleu aquesta realitat que es viu als jutges de Catalunya.
8: El sindicat ha denunciat el col·lapse judicial laboral que assegura pateix Catalunya després d'analitzar prop de 1.500 procediments laborals amb assenyalaments superiors a 6 mesos entre la presentació de la demanda i la data prevista de judici. En aquests casos, la demora mitjana és de 646 dies, aproximadament un any i 9 mesos, amb un retard màxim de fins a 1.922, és a dir, més de 5 anys per una reclamació de quantitat en matèria de seguretat social. El secretari de Política Sindical UGT, Òscar Riu, assegura que les dates de judici per acomiadaments, reclamacions salarials o vulneracions de drets fonamentals ja arriben a 2029 o 2030 i ha reclamat un pla de xoc a l'administració que inclouria la creació d'un mínim de 13 nous jutjats socials a Barcelona.
0: Doncs per comprovar si realment el sistema judicial català viu aquesta realitat, tenim ara comunicació amb el magistrat delegat de la secció social del Tribunal d'Instància de Barcelona, Xavier González de Rivera. Què tal? Molt bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: La realitat que descriu el sindicat UGT és aquesta, ara mateix ja col·lapsen el sistema judicial a Catalunya?
9: És absolutament cert. O sigui, no s'han d'amagar cap dada, cap referència, i és així. Estem en una situació de col·lapse. A Catalunya és especial, o a Barcelona en concret encara més, però jo penso que és una situació generalitzada de tota la jurisdicció social. En general i a tot l'estat, això.
8: Imagino, Xavier, que la justícia ha d'assumir un gran volum de casos

0: en totes les seves especialitats, però no sé si en el cas de la justícia laboral és la que està més saturada.
1: Aviam, el tema de la justícia en l'àmbit de la jurisdicció social va paral·lela amb el reconeixement de drets a les persones treballadores i a les persones beneficiàries de la seguretat social. Hi ha avanços claríssims en matèria de reconeixement de drets, per exemple, el tema dels acomiadaments, l'audiència prèvia, el tema de la declaració de nul·litat en els casos de malaltia quan es acomiada una persona, el tema dels complements que es van instaurar sobre la deportació demogràfica, de bretxa de gènere, la prestació per a les famílies monoparentals. I tot això són avenços que socialment estan donant més drets a les persones, tant treballadores com beneficiàries. I clar, i llavors no hi ha una paral·lela reconeixement o estudi, com a mínim un estudi d'impacte que digui, bueno, això significarà tants cents o mils de casos més, i això jo penso que és fàcil amb intel·ligència artificial, o sigui, es posen les dades i segur que surten el número de casos que poden sortir més. I això no es fa. I clar, llavors està molt bé els reconeixements de drets, completament res a dir, i està molt bé, però el problema és que els jutjats són els mateixos. Exactament els mateixos, tenim exactament els mateixos que en aquests moments, que fa aproximadament uns 6-7 anys, més o menys. Són els mateixos jutjats. I només se'n van crear dos fa 6 anys. Només se'n van crear dos. Ja portàvem la situació, portàvem de més de 10 anys. Clar, amb aquestes dades, amb aquestes unitats judicials, estem col·lapsats en aquest moment.
2: Clar, és que mirem les xifres que porta UGT, eh? Denuncia que la demora mitjana és d'entre un any i 9 mesos fins a més de 5 anys en alguns casos. Per què passa això i té bona solució? O fàcil solució?
1: El de 5 anys, diguem-ne, jo, això pot ser algun cas molt excepcional, molt excepcional, pot haver-hi algun cas, i jo n'he tingut, alguns de nosaltres hem tingut, però ha sigut per casos molt excepcionals. De 5 anys, això no podem donar-ho com a notícia, diguem-ne. La notícia és, aquesta sí que és certa, un any i mig per acomiadaments. Mm-hmm. Això sí que és cert. I aquesta és l'usual. Llavors, quina és la solució? Doncs, home, aviam, ja sabem que és molt difícil crear unitats judicials perquè suposa una infraestructura, una organització que no es pot fer d'un dia per l'altre, tot i que hem vist que en matèria penal s'han donat solucions ràpides i no hi ha hagut cap terrabastall. Però, bueno, anem a suposar que hi ha problemàtica, però una cosa molt fàcil és posar reforços, posar 10 o 12 jutges més que facin i treguin aquest col·lapse que hi ha. El que succeeix, i això és una qüestió que ha passat en l'últim any, és que hi ha moltes places vacants. Uh-huh. I no hi ha jutges per cobrir. No hi ha jutges per cobrir les vacants que hi ha. Bueno, és una realitat. Jo suposo que és paral·lela a la càrrega judicial, a la càrrega, perdó, de treball, i a la càrrega de treball, doncs, un jutge que es vulgui, una jutgessa que es vulgui plantejar una vida més o menys amb una sèrie de no inconvenients, no s'ho planteja venir a un jutjat social de Barcelona.
0: Mm-hmm. Clar, perquè de jutges n'hi ha, no? Vull dir, de gent que es forma per ser jutge, vull dir, les facultats de dret en van plenes, no?
1: Sí, però no, però o sigui, la jurisdicció social és una jurisdicció especialitzada. Mm-hmm. No és una jurisdicció a la qual hi vagi els jutges que acaben de sortir de l'escola judicial. A part de que les últimes promocions han sigut escasses, ara se'n fa una, però aquest procés que s'inicia ara no acabarà tots els exàmens d'accés i tot, això no acabarà abans d'un any i pico, a finals de l'any que ve. O sigui, no és una solució real, o sigui, ara, en aquests moments. I no hi ha jutges per crear noves places. pot haver-hi jutges perquè vinguin aquí a temps parcial a fer el que se'n diuen comissions

0: serveis sense rellevació de funcions? És possible, però això el Consejo no és receptiu, això. Llavors, ja ho hem demanat nosaltres, des de la Junta dels Jutjats Socials d'aquí a Barcelona, l'hem demanat i ens han dit que no. Bueno, van dir que sí, però volien amb unes condicions que no donava solució al problema, perquè el problema que volien solucionar el Consejo és un retard amb alguns jutjats, i nosaltres volíem una solució que afectés a a la jurisdicció, a tots els casos. No ens vam posar d'acord i no ens van reconèixer el que havíem demanat nosaltres.
1: Una de les propostes que fa UGT és la creació de fins a 13 nous jutjats socials a Barcelona, però no sé si és molt complicat obrir un jutjat.
0: Aviam, ara en aquests moments, aquestes dades venen per la càrrega de treball que el Consejo General del Poder Judicial estableix per una unitat judicial social, de la jurisdicció social, que són 900 casos a l'any. Una entrada de 900 casos a l'any justifica una plaça. Doncs en aquests moments hi ha el número d'entrada de casos que donaria lloc a que hi hagi 13 unitats més. Quan parlem de 13 unitats més, ja no estem parlant, com abans, de jutjats socials. Ara estem parlant de tribunal d'instància, que ha canviat l'estructura, ha canviat el funcionament, i, per tant, ja no estem parlant de creació d'un jutjat amb 7 o 8 funcionaris, un lletrat de l'administració de justícia, tal. No, i això ja oblidem-nos que això no existeix. Ara són places judicials que són jutges o jutgesses, magistrats, magistrades, que venen, fan judicis i tenen tota una estructura administrativa que si es nomenen 13 jutges o jutgesses més per a Barcelona, l'augment de l'oficina no és proporcional a l'augment de 13, sinó hauria de ser, doncs, no sé, estic especulant, 10 funcionaris més, per exemple. No és el mateix que crear 13 jutjats.
1: Clar. Doncs veurem com se soluciona tota aquesta situació, aquest col·lapse. Xavier González de Rivera, magistrat delegat de la secció social del Tribunal d'Instància de Barcelona, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
0: Molt bé, d'acord, gràcies a vostès. Vinga, adéu-siau.
2: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Frank.
3: Brutals! Així són les rebaixes de Conforama. Fins a un 60% de descompte en sofàs, matalassos, mobles, electrodomèstics, només fins al 29 de juliol. Són dies brutals, Conforama.
2: Això és la ciutat.
1: Con la llegada del verano comienzan los grandes desplazamientos por carretera y muchos conductores ya están preparando su vehículo para estas vacaciones. Antes de empezar cualquier viaje conviene recordar que el neumático es el único punto de contacto entre el coche y la carretera y, por tanto, uno de los elementos más importantes para nuestra seguridad. Para hablar de cómo cuidarlos correctamente y de qué ocurre con ellos cuando llega al final de su vida útil, nos acompaña Óscar Tomás Pérez, delegado territorial sur de Signus, la entidad encargada de gestionar estos neumáticos para que sus materiales puedan aprovecharse de nuevo. Óscar, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Hola, buenos días. Muchas gracias.
1: Con la operación salida de verano a la vuelta de la esquina, ¿por qué es tan importante revisar los neumáticos antes de emprender un viaje largo?
4: Bueno, pues como bien has dicho, el único punto de contacto entre el vehículo y la carretera es el neumático. Por tanto, es uno de los elementos de seguridad más importantes. Su revisión es muy necesaria para asegurar el buen comportamiento del vehículo ante posible aumento de las cargas, ya sabes, las maletas que cogemos todos ahora, así como las temperaturas. Recomendamos además que periódicamente esta revisión sea realizada por un taller especializado.
1: Claro. Oye, si tuvieras que dar tres recomendaciones básicas a los conductores para cuidar sus neumáticos durante estas vacaciones, ¿cuáles serían?
4: Bueno, seguro que todos tenemos en la cabeza la primera, que es de la revisión de la presión del neumático. Ojo, esta revisión se tiene que hacer siempre en frío. También una revisión visual del estado general del neumático, ¿vale? Que no presente ninguna malformación, grietas, la profundidad del dibujo, que el propio neumático lleva un testigo para revisarlo. Y por último, pues, a ver, una conducción suave, evitando acelerones, frenazos, pues siempre ayudan a aumentar la durabilidad del neumático.
1: Claro. ¿Vale? En Signus, además, soléis recordar que el mejor residuo es el que no

0: Víctor Lozano, què tal? M'agrada aquesta
1: bon
0: musiqueta, cada cop m'agrada
1: més. Sí? Sí? Aquest guaca-guaca de Hacendado, t'agrada?
0: No l'he escoltat, sense, però bueno, el trosset que ens posa el Jota m'agrada. Bueno,
1: aquesta és la cançó oficial del Mundial.
0: Sí, ho sé, ho sé, per això la posa el Jota.
1: No és que la posi el Jota, perquè el Jota sigui un il·luminat i hagi descobert aquesta
0: cançó. Doncs sí que ho és, sí que ho és.
1: Si ho és, no és per això. Si ho és, no és per això.
0: No et fiquis en ell, eh?
1: Ara, les coses bé. Escolta, tres més al sac.
0: Tres seleccions més.
1: Tres més,
0: vinga. Ja es va omplint la bossa, això.
1: Va, comencem per l'última que ho ha aconseguit, que s'ha classificat per vuitens de final. México lindo y querido.
0: Ah, molt bé. México lindo y querido.
1: Querido, no? Bonito, querido. Pues sí, Mèxic, que està a un nivell molt alt, està jugant molt bé a futbol, tot i que jo no he vist el partit, perquè a les 3 de la matinada, però m'ho ha dit el Llucià, que porta un endarreriment de son descomunal.
0: No s'està perdent ni un, no?
1: Sí, dorm unes 2, 2, 2.

0: dues hores i mitja al dia. I sí que el va veure, i jo confio en el seu criteri, més que res, perquè no tinc ningú
1: permetre.
0: Més que m'ho pugui dir. I diu que ha jugat molt bé, i que Mèxic ha fet dos gols, que ha marcat un tal Quiñones i un tal Jiménez. Ja al minut 30 ja anava guanyant Mèxic 2-0 a Ecuador, i s'ha classificat, doncs, diríem que còmodament, en un partit que s'ha disputat en un encamp que a mi em té enamorat, que és l'Estadi Azteca de Mèxic, amb molta mística i molta història. Mèxic, als vuitens de final, recordem que és un dels anfitrions. Javier Aguirre és el seleccionador i és el que ha portat l'equip fins als vuitens de final. A més, Aguirre acaba de ser novament avi.
1: És el que et vaig dir ahir, que m'agradava el missatge que li va donar al seu jugador. Bueno, doncs,
0: acaba de ser novament avi, però s'ha classificat. Sí? És anfitrió, s'ha classificat, ha estat avi, però li falta una cosa.
1: Què li falta?
0: Per ser del tot feliç, només
1: Ostres.
0: Una cosa.
2: Un whisky. Ahorita mismo un whisky. No, cortito, con hielo, un lagabulín. Es lo único que me falta hoy. Y no tengo en la habitación, se me acabó. Bueno, ni modo. No le digas a nadie, güey.
1: Ai, em declaro fan d'aquest home.
0: Molt bona persona.
1: Té un bon rotllo?
0: Sí. Me'n recordo que va... Jo parlava molt amb ell perquè m'agradava molt la seva cultura futbolística,
1: sí?
0: I ell entrenava a l'Osasuna a vegades, és un equip al que jo tinc certes simpaties, i em va enviar una samarreta de l'Osasuna.
1: Ah, mira.
0: Amb el seu nom i dedicada. És molt bon tio,
1: sí,
0: i
1: sí,
0: un grandíssim entrenador. Doncs bé, el seu... Mola que la banqueta equatoriana, Sebastián Becacheche, que té nom de detergent per netejar les tuberies, no? Utilice el Becacheche con dióxido. Sebastián Becacheche és el selecció...
1: Pues és maco aquest cognom.
0: Jo dic que no ho sigui, jo dic que té nom de detergente. Aquells que venen, le cambio el Lucil por el Becacheche, no, jo con él. Pues Becacheche ha dimitit. Ha dimitit Becacheche.
1: Per perdre el partit?
0: Sí, perquè han perdut, han eliminat, i el tio sembla que no ho ha portat bé, que no ha acabat a pair. Jo crec que Ecuador, classificat per 700 de final, pues escolta, pues jo crec que no està mal resultat, però bé, jo potser és que té una oferta.
1: Ah, però ha passat a 600.
0: Ha passat a 700 i l'ha eliminat Mèxic. No m'escuches, tu no m'escoltes, ho he dit.
1: Em perdo, tu.
0: Vamos a estar por el comentarista. Pues sí, l'ha dimitit.
1: No estem a la fase de grups encara.
0: Estem a 700. I els que estan guanyant ara es classifiquen per 800
1: a final. Però és només un partit.
0: A partit únic, ja és eliminatòria a partit únic. Mèxic ha guanyat a Ecuador. Però esto no lo vaig dir jo, esto ya lo decía Gustavo, el reportero más dicharachero de Barrios, ya te lo enseñaba. Gana este, se clasifica este. Pues això, pues que ha dimitit Becacheche, tu, el del detergente. Però no només ell, Ronald Koeman també ha plegat. Ha dimitit com a seleccionador Orange dels Països Baixos.
1: Home, clar, tanta crítica, pobret.
0: A 700 de final contra Marroc. Vinga, va, segona classificació d'aquesta matinada, la de França. Ha guanyat en comitat França ara mateix, i tot va com ha d'anar, guanyarà el Mundial, perquè és la que va més sobrada. Aquest partit que el vaig veure, 3-0 contra Suècia, Nova Jersey, dos gols d'Mbappé, que ja en suma 6 al torneig, empata Messi com a màxim golejador. També Barcolà va marcar. Partidàs d'Olise, impressionant el jugador del Bayern de Munic, i Mbappé, que ja ha fet 18 gols als Mundials, es posa a només un de Messi com a golejador històric del torneig mundialista. Ell, però, el que vol és fer història en França, no l'esteu amb històries.
3: Claro que conozco las estadísticas, todo el mundo habla, yo tengo la tele también, pero yo pienso únicamente a cómo puedo ayudar a mi equipo a estar aquí el 19 de julio en la final. Es un momento importante, yo sé la importancia de un mundial para un país. Yo lo he dicho siempre, que mi objetivo es de marcar la historia de mi país. Yo lo he hecho una vez ya, yo fui cerca de hacerlo en Qatar, y ahora tengo una nueva oportunidad. Yo voy a dar todo para hacer que todos los franceses estén orgullosos de nuestro equipo, de nuestro grupo, y que podemos quedar en la historia de nuestro país.
0: Mbappé, que té veu de personatge de la pel·lícula Toy Story. Abans de tot això, un gol de Haaland a 5 minuts pel final dona la victòria a Noruega, que s'ha imposat a Costa d'Ivori 2-1 a Arlington. No s'havia avançat als nòrdics, el 39, Diallo havia empatat pels africans al 74. Tenim 3, a veure, fica-t'ho al cap ja d'una vegada, 3 equips, 3 emparellaments definits de vuitens de final. Atenció, Canadà-Marroc, bon partit, Paraguai-França, França molt superior, i el partidàs Brasil-Noruega.
1: Vinga, i 3 partits més per 700 de final per passar a vuitens.
0: Sí, avui, bé, entre avui i demà, a les 6, Anglaterra, que està plena d'anglesos, jugarà contra República, i anava a dir democràtica, però bueno, República del Congo-Atlanta. Atenció a l'opinió, què et sembla l'opinió de Jude Bellingham sobre el partit?

0: afecta tant els professionals sanitaris com la qualitat del servei a la ciutadania. L'Institut Català de la Salut assegura que revisa periòdicament els sistemes i que les incidències han estat puntuals i es van resolent. A més, està avaluant una incidència de refrigeració al CAP Sant Geli i està treballant per arreglar els sistemes dels centres que ho necessitin.
1: Expliquem també que un home ha estat ferit per arma blanca al districte de Nou Barris.
0: L'incident s'ha produït aquest dimarts a les immediacions de la Via Júlia i el ferit ha estat traslladat a un centre hospitalari. Els Mossos continuen amb una investigació oberta i encara no s'ha produït cap detenció, tot i que s'ha conegut que a prop de la zona hi havia un grup de persones èbries.
1: I ja tenim data d'inici de les obres del nou arxiu de Barcelona a Can Batlló, que arrencarà el primer trimestre del 2027.
0: El consistori invertirà 98 milions d'euros per rehabilitar l'edifici, declarat bé cultural d'interès local. El nou equipament tindrà 70.000 metres quadrats i, a més, es guardaran documents històrics de Barcelona i s'inclourà un centre cultural amb sales d'exposicions, un auditori i un àgora. Jaume Collboni, l'alcalde de la ciutat, ha indicat que es tracta d'un projecte modernitzat i ampliat respecte al que es va presentar el 2018. L'obertura està prevista pel 2034.
1: I no deixem la cultura perquè la Fundació Miró ja té nova directora.
0: Es tracta de Maribel López, que fins ara ha estat al capdavant de la fira Arco Madrid d'Art Contemporani. La Fundació va convocar a l'abril un concurs internacional per escollir la nova direcció i una comissió d'experts ha valorat l'experiència professional dels candidats. Manuel Segade, director del Museu Reina Sofia, o Joan Uller, director del Palau de la Música, han estat alguns dels encarregats d'escollir la nova presidenta. L'electa Maribel López és llicenciada en Història de l'Art i ha format la seva carrera com a galerista i comissària d'art.
1: Són notícies d'aquest dimecres 1 de juliol.
2: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
1: I ara, com cada dimecres anem al cinema, avui ens convida a crispetes el doctor Manuel Moreno Lupiáñez, professor titular del Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya. Què tal? Molt bon dia. No t'ha agradat això de pagar-nos les crispetes?
3: No, perquè...
1: No, perquè...
3: Millor una beguda, no?
1: Oh, bueno, també.
3: Un bici català.
1: Mira, a aquesta hora, sí, potser unes crispetes a aquesta hora no venen de gust. Vinga, que avui parlem d'un tema molt interessant. El proper 12 d'agost tenim una cita, tots.
3: Tots?
1: Bueno, no, potser algú no s'entara tan cara, però tenim un eclipse.
3: Tenim un eclipse total de sol.
1: Ja que et tenim aquí, et pregunto, on ens hem de col·locar per veure-ho bé?
3: Com més al sud de Catalunya, millor.
1: Sí?
3: El nord de València, el sud de Catalunya.
1: Ai.
3: I cap a l'hora de la posta de sol.
1: Vale.
3: Però, ull, això ho diem sempre als astrònoms, s'ha d'observar l'eclipsi amb condicions, és a dir, amb unes ulleres homologades, amb un filtre homologat. Per tant, res allò de mirar el sol directament, que hi ha hagut molts accidents per ser poc escrupolós amb això. Per tant, observem el sol, però en condicions.
1: Jo estaré a la Costa Brava. La Costa Brava no...
3: No el veuràs sencer, però bueno...
1: Bueno, alguna cosa veurem.
3: 97-98%, no està malament.
1: Bueno,
3: no, però ja que t'hi poses,
1: ja, però...
3: intentes veure el sencer.
1: Sí, ja, però no m'enganxa per Terres de l'Ebre.
3: Però que no es preocupin els nostres oients, ja ho avanço ara. L'any que ve n'hi haurà un altre.
1: Ah, sí?
3: Sí. I el 2028, em sembla que és, hi haurà un altre que no serà total, serà anular, que es diu parcial, diguem. I també valdrà la pena. Per tant, en 3 anys tindrem 3 eclipsis. I el d'any que ve serà molt millor que el d'aquest any, perquè aquest any, com el fenomen tindrà lloc quan el sol s'està ponent, s'estarà molt baixet, les condicions de visibilitat no són tan bones. I a més, durarà menys que el de l'any que ve, que el de l'any que ve diuen l'eclipsi del segle. Doncs, bueno, si no el podem veure ara, esperem l'any que ve, que també serà cap a l'agost.
1: Crec que en parlarem més endavant, però jo pensava que passava més entre un eclipsi i un altre, però bueno, crec que en parlarem, no?
3: Després en parlem.
1: Després en parlem. Doncs aprofitant aquest eclipse del dia 12 de juny, avui parlem d'eclipses al cinema.
3: Doncs sí, al cinema i a la ficció en general.
1: A veure si estan ben representats o no.
3: Pues ja podem dir que no.
1: Ostres. Abans d'entrar en matèria, què és un eclipse?
3: Un eclipse és, bueno, l'eclipse total de solar, total, és la interposició de la Lluna. La Lluna, hi ha tres coses, és un ball còsmic, molt...
1: És
3: curiós que coincideixi que la Lluna es posi davant del Sol i el tapi completament, amb la qual cosa el que veiem és un Sol enfosquit.
1: Sí, sí.
3: No? I la gràcia d'això és que la Lluna és molt més petita que el Sol. El Sol és molt més gran, però resulta que el Sol està molt lluny.
1: Per distància.
3: I com està molt lluny, i donada aquesta coincidència còsmica, doncs resulta que la Lluna tapa completament el disc solar. O sigui, la Lluna, perquè ens fem una idea, si tu agafes un llapis, la Lluna sí que la podem observar sense
1: ulleres,
3: protecció. El Sol no, recordem. Doncs tu agafes un llapis, el poses al final dels teus dits. Sí. Tapes un ull, sí, i encara que sigui lluna plena, la tapes amb la mida que té el llapis. El diàmetre angular de la Lluna és mig grau en termes astronòmics. Uh-huh. Doncs, ostres, la Lluna, quan està a prop de l'horitzó, sembla molt gran. Doncs no. No sempre té la mateixa mida. Bueno, a vegades sí, està més a prop o més lluny, però bueno, bàsicament, amb un llapis, és un experiment que podem fer, sí, quan hi hagi lluna plena, la tapem completament. Doncs bé, resulta que és molt petita, però està molt a prop de la Terra, el Sol és molt més gran i està més lluny, i resulta que per una connexió d'aquestes còsmiques, una coincidència còsmica, la Lluna tapa completament, quan es produeix un eclipsi, és que la Lluna tapa completament el dissolar, amb el qual tenim una nit durant el dia, el qual és un fenomen espectacular. S'ha de veure.
1: S'ha de veure, l'hem de gaudir.
3: I és gratuït.
1: Recordem. Exacte, que no totes les coses a la vida són gratis. Exactament. Doncs aquesta sí. Doncs d'agost ho podrem veure. Uh-huh. Vinga, va, anem a repassar la presència dels eclipsis solars a la ficció. Quin va ser el primer eclipse cinematogràfic?
3: Doncs el va portar a terme el pioner del cinema, el gran Georges Méliès, el sí, director francès, en una pel·lícula que es diu L'eclipsi de sol en la lluna plena, 1907. O sigui, fa gairebé 120 anys. Amb aquella imaginació que tenia el Méliès, que és capaç d'enviar-te algú a la Lluna i fer qualsevol, sí, cosa, doncs imagina un eclipsi, que és una cosa molt curiosa. Hi ha o sigui, la representació que ell fa del Sol és com un senyor gran, mm-hmm, no, que està allà ben posat, i una lluna que té cara de noi. Normalment la Lluna sempre s'ha representat mitològicament com una senyora, sí, o com una, sí, però en Méliès subverteix tot i posa aquesta Lluna que es va acostant cap al Sol, o sigui, la cara de del senyor i la cara del vellet, que és el Sol, s'estan allà una estona, més que un encontre, és un festeig. Jo sempre he volgut veure que és un festeig entre la Lluna i el Sol. I cap dels dos queda gaire content d'aquest festeig. O sigui, el Méliès juga amb això, és que és brutal. La pel·lícula l'heu de veure perquè és de lliure distribució i han passat els dies de caducitat d'aquesta pel·lícula. I és molt maco com ell imagina aquest eclipsi. I ja posa algunes de les coses que els seus descendents en l'àmbit cinematogràfic, sí, els directors, guionistes i tals, fiquen la pota. O sigui, fa una lluna que es mou a la velocitat que un vol. Perquè per què has de subvertir l'argument, canviar l'argument, perquè l'efecte real duri el que duri? No, tu poses la lluna que vagi a la velocitat que vulguis. Després posa una lluna que, si l'estàs veient, vol dir que és lluna plena. Sí. I normalment, quan hi ha un eclipsi, la lluna sempre és nova, no la veus. Ah. Perquè si la veiessis, podria tapar el sol, però no seria el que estem veient. No? Per tant, quan sempre hi ha un eclipsi de sol, la lluna és lluna nova, no la veiem. I no veiem el disc negre acostant-se cap al sol per tapar-lo. No, veiem quan ja l'està tapant. Clar. O sigui, són aquests dos efectes que el mateix Méliès, bueno, ell és un mestre del cinema que s'està desenvolupant, ell és un dels grans, bueno, que fa moltes aportacions, o és el pioner del cinema, i s'ho imagina d'aquesta manera. Doncs aquesta idea de fer moure la lluna, l'ocell que tu vols, fer-la de que sigui una lluna nova, etcètera, doncs és el que després els seus seguidors, els seus directors, s'ho passen pel forro. Perquè què és el que importa en una pel·lícula que té un eclipsi?
1: Que quedi moment, maco.
3: L'eclipsi, que quedi maco, però que doni lloc a l'argument. Uh-huh. I si has de tenir allà un protagonista que ha d'estar parlant 10 minuts o 15 minuts, uh-huh, mentre es produeix l'eclipsi, que és el moment clau de la pel·lícula, és igual, tu passes pel forro que l'eclipsi duri el que hagi de durar. No? Per tant, podem dir que els guionistes són poc curosos amb aquesta representació d'aquest efecte, que buscant en una web que hi ha sobre eclipsis de pel·lícules, vaig trobar amb un treball que vaig fer fa uns anys, sí, que s'havien fet al voltant, no dic que no hi hagi més, de 200 pel·lícules que incorporen un eclipsi bé com a element de la pel·lícula o bé com un efecte secundari de la pel·lícula.
1: Déu-n'hi-do, no?
3: 200 pel·lis amb eclipsis. Per tant, és que és un fenomen molt conegut. Els eclipsis es coneixen des de la història de la humanitat. Moltes civilitzacions van intentar preveure'ls, veure per què es formaven, etcètera. Per tant, és un fenomen natural que coneixem bastant bé. Avui en dia els astrònoms sabem precisament l'hora, el dia, el lloc i quan es produirà. No? Per tant, això és el gran avenç de la ciència que ens permet fer pronòstics d'aquest tipus. No? Per tant, això en el món del cinema, que ja sabem que és subvertir la nostra realitat, no? fent-se pensar en coses que no són, efectivament al cinema s'ho passen pel forro olímpicament i fan els eclipsis, el que jo dic, eclipsis de nyigui-nyogui, eclipsis de pega.
1: Home, no? És que clar, tenint a l'abast tota la informació, no sé per què fan això bueno, perquè quedi maco, ja m'ho hem dit. Però
3: això dic jo, per què no ho fan bé? Per què no emmotllen
1: altres fenòmens, no sé.
3: Per què no adapten l'argument al fenomen natural i no al revés, adaptar clar. El fenomen natural a l'argument, no? Pues no hi ha

0: manera.
1: D'aquestes 200 pel·lícules i sèries, hi ha alguna que diguis, ho fa bé?
0: Bueno, doncs la pel·lícula que és la reina del mal ús d'un eclipsi, que és fonamental, la pel·lícula és Apocalipto, la gran pel·lícula del...
1: Aquesta és la pitjor de la pitjor.
0: Bueno, és que ja posa totes aquestes coses que he dit, que ja el Méliès ja intuïa, ja sí. Posava en aquest film mut antic, és el que després tots els seguidors, tots els guionistes i directors que han posat eclipsis al cinema, han seguit. I en aquesta pel·lícula, és una pel·lícula... Bueno, és una pel·lícula també clau, no? I molt, molt interessant, no? Hi ha un xoc de civilitzacions, sembla que són els inques, em sembla que són, maies o inques, sempre em lio, bueno, sí. Unes civilitzacions precolombines que tenen una batalla entre elles i guanyen uns, són més forts, i fan sacrificis als seus déus. Aquestes civilitzacions precolombines, els déus, eren... Els elements que estaven al cel,
1: astres,
0: sobretot,
1: no?
0: Sobretot el déu Sol, no? Uh-huh. I fan una ofrena per haver guanyat amb els que han guanyat la batalla, no? Hi ha una escena que és brutal, que dura com 4 o 5 minuts, no? En què hi ha un sacrifici d'aquest al seu déu Sol, d'acord? I arriba un moment en què el sol es comença a enfosquir. Val? Això dura, evidentment, el que el guionista vol, perquè l'escena és dramàtica, no l'has de fer durar, perquè això no pot ser els 3 minuts en mitjana que dura un eclipsi, 2-3 minuts, no? L'has de fer allargar. I primer, veus primer una lluna, una cosa negra que s'acosta, i ja hem dit que no, la lluna no es veu fins que és lluna nova, eh? Per tant, no es veu, i per tant, fins que no tapa el sol, que es veu la seva ombra sobre el sol, que s'ha tapat la llum del sol, és quan comença realment l'eclipsi. Bueno, doncs ja veu la lluna que té una velocitat, i quan... se tapa completament el sol, que és l'eclipsi total solar, s'està allà l'estona que l'argument requereix. No? Bueno. Lo qual dius, bueno, molt bé, d'acord, vale, però no és així,
1: ja
0: com
1: està,
0: és un eclipsi.
1: Ja passat.
0: No? Què costava posar un eclipsi normal? Doncs no, que igual no hi havia temps per l'argument, perquè el poderós el sacerdot que estava fent l'ofrena per obrir el cor i donar aquesta ofrena al déu sol, quan veu allò, diu, ei, potser el sol ja en té prou. En la mitologia d'aquests pobles precolombins es creia que l'eclipsi es produïa per una lluita que hi havia mitològica o entre déus, entre el sol i les forces del mal. I, per tant, en aquell moment el sol és quan necessitava més aliment. I la manera de donar-li aliment, ajudar-lo a vèncer les forces del mal, era sacrificar...
1: Aquests sacrificis.
0: Pues,
1: el
0: que passava per allà. No? I diu, aturem-se perquè el nostre déu sol ja en té prou. No? Llavors s'acaba l'eclipsi i ell queda com un senyor, com el que és, el gran sumo sacerdot, i s'acaba aquí. No? Per tant, aquí ja, després hi ha una altra cosa, que quan hi ha un eclipsi de sol es tapa completament la superfície solar, però hi ha una part del sol que no veiem normalment, perquè el sol està emetent molta llum i molta radiació cap a tot arreu, en particular a la Terra, per això tenim aquestes cales que van. Això ho tenim sempre, això és l'efecte que té el sol sobre la Terra. I quan es tapa completament el disc solar, hi ha una part del sol que no es veu normalment, que s'anomena la corona solar. Uh-huh. La corona solar podria ser com l'atmosfera del sol.
1: Sí.
0: Fa un milió de quilòmetres, una cosa molt, molt, molt gran, però molt tènua, molt, amb poca lluminositat, i està a una temperatura de milions de graus. I no es veu, però només quan tapes el focus de llum, que és el disc solar, aquesta corona solar es veu, que és una cosa que aprofiten els astrònoms per estudiar. Tenen altres instruments, però precisament quan hi ha un eclipsi s'estudia la corona solar, no? Per veure quin comportament té, quin contingut de què està feta, etc. No? I això és el que en aquesta pel·lícula no es veu.
1: Tapen totalment.
0: Però si el maco és la corona solar.
1: Clar, és que, imatge típica que
0: tenim. La imatge aquesta típica com d'una difuminació que hi ha al voltant del sol. Això s'anomena corona solar, i en aquesta pel·lícula tampoc s'ho van saltar pel forro. Dius, però, i espera't, dius, encara hi ha més errors? Doncs sí. La nit en què alliberen aquests presoners que estaven a punt de ser sacrificats al déu Sol, alguns s'escapen, i a la nit, perquè es vegi que estan per la selva, posen una lluna plena.
1: I tampoc...
0: Llavors que, no em dic que la crisi la respondeix quan hi ha la lluna nova que no es veu. No pot ser que a la nit hi hagi lluna plena, perquè els cicles lunars són que entre lluna nova i lluna plena hi ha 14 dies.
1: Sí, sí.
0: El cicle lunar dura uns 28, al voltant de 28 dies, cada 28 dies repeteixen les fases de la lluna, no? Però no pot ser que la mateixa nit de l'eclipsi, que tens una lluna nova, hi hagi una lluna plena, que és una cosa que també els agrada molt als del cinema, perquè, clar, si poses una lluna per què la poses en una pel·lícula? Per declarar-te la teva parella, per fer una imatge majestuosa al cel i tal, i per sempre ha d'haver una lluna plena. Tinc un treball publicat que es diu "Per què sempre la lluna és plena als films?", que és una cosa per justificar.
1: Pobre la resta de llunes, també són...
0: Però si aquell dia hi ha hagut un eclipsi, és impossible que a la nit hi hagi una lluna plena. Doncs Apocalipto, una altra ficada de pota. Per tant...

0: És una pel·lícula molt bona, molt interessant, si no l'heu vista ja feu tard, però que des del punt de vista de la descripció d'Eclipsi és bastant dolenta.
1: Sí, perquè és del 2006, que ja és això, ja teníem tota la informació sobre els eclipsis, que no és...
0: Ja ho sabem,
1: Fa segles, sí. Anem amb aquest conte breu, a l'Eclipse.
0: Sí, perquè una altra de les coses també que es critica de la pel·lícula és que, clar, aquestes civilitzacions precolombines coneixien molt bé els cels. De fet, els seus éssers estaven al cel i elles, les collites i tot el treball que feien quotidià estava basat en els cicles astronòmics, no? Per tant, coneixien molt bé el cel. Hi havia els astrònoms, que no eren astrònoms, ben bé, eren sacerdots, diguem, que tenien un coneixement molt avançat de l'astronomia i a base d'observar els cicles astronòmics van ser capaços de fer uns còdecs, unes llistes d'eclipsis que s'havien produït i eclipsis que es produirien. Per tant, ells no sabien la física, l'astronomia que tenim avui, però eren molt observadors i a base de recollir informació i donar-li una mica al cervell, cosa que no fem últimament, podien preveure els eclipsis. Per tant, per ells, que hi hagués un eclipsi, és una cosa de lo més normal. Per tant, sobta una mica que el mateix sacerdot i la gent es sorprengui, però si ells això sabia que es produiria. Doncs bé, hi ha una novel·la, un relat curt de l'Augusto Monterroso, que és un escriptor fabulós de Guatemala, és el mestre del relat curt. Relats de mitja plana, dius, probablement t'ha explicat una història.
1: Que et poden explicar en mitja plana.
0: Hi ha un relat que té a veure amb això, que es diu l'Eclipse, on hi ha un frare de l'època colonial espanyola que és perseguit pel bosc per una tribu indígena precolombina, no? I l'atrapen. No? I el frare, que és bastant llest, diu, ja veuràs, jo sé que avui s'ha de produir un eclipsi. Per tant, els diré, escolta'm, si no em deixeu anar, el Déu Sol s'enfadarà i s'enfosquirà.
1: I què?
0: Vale? I a la mitja plana, sento la imatge, escriu l'autor, diu, el cor sangonós del frare, mentre li treien el cor sangnant d'aquest frare, ell anava meditant. Carai, amb aquest
1: funcionat la meva tàctica.
0: Per què? Perquè ells sabien, i a més d'allò va explicant, que estaven recitant els eclipsis futurs, perquè ells tenien un coneixement dels eclipsis astronòmics bastant millor que el que podia tenir un europeu d'aquella època. No? Per tant, eren molt coneixedors. I per tant, canta una mica aquest dia, jo els enganyo, per tant, atenció, si ens agafa alguna tribu d'aquestes,
1: no,
0: i tu dius, no et preocupis, que jo els enganyo, si en Mateu el sol s'enfosquirà, aneu en compte, perquè ells eren molt més intel·ligents en quant al cas de l'observació astronòmica i la predicció d'eclipsi.
1: Més d'un cop he vist aquesta tàctica en sèries o en pel·lícules, d'amenaçar...
0: I de fet és real. I el mateix Colón, el cinquè viatge que fa, el 1500 i alguna cosa, queda allà barat en unes illes abans d'arribar al nou continent, a l'Amèrica, no? Com té problemes d'avituallament, no té els seus mariners, els té amotinats, té tot un problema de menjar i tal, i la tribu que els acolleix no li volen donar ajuda, no? I es diu, ostres, es veu que Colom viatjava, com era un tipus intel·ligent, viatjava amb un llibre d'astronomia, on estaven descrits, al segle XVI, diguem, el coneixement de l'astronomia era bastant ja avançat, I hi havia algun autor, com Reggio Montano, que era un astrònom de l'època de l'Alemany, que havia escrit els propers eclipses que es podien. I resulta que ell, mirant el seu llibre, que el portava en un llibre de capçalera, imagina, hi ha gent que llegeix no sé què, i el Colom portava un llibre d'astronomia per viatjar per aquests mons desconeguts. I veu que aquells dies s'ha de produir un eclipsi no de sol, de lluna, que és una altra de les posicions que poden tenir el sol, la lluna i la Terra, en la qual el que s'interposa entre el sol en aquest cas, i la lluna és la Terra, no? I ell sap que hi haurà un eclipsi de lluna i els amenaça, diu, si no m'ajudeu, aquesta nit la lluna agafarà un to vermellós, no? Si heu vist les llunes vermelloses, són eclipsis de lluna, no? I pensant que aquella tribu li faran cas i diran, bueno, pues resulta que en aquest cas li va funcionar la treta aquesta, l'ardita aquest que va tenir, i va aconseguir que l'ajudessin, perquè efectivament aquella mateixa nit va haver un eclipsi bastant espectacular de lluna, i com ell l'havia previst abans que es produís, i resulta que aquesta civilització... precolombina, igual no tenia els coneixements que podien tenir el continent, els ateques o els maies, doncs li va funcionar. Per tant, és un truc bastant utilitzat.
1: Bueno, mira, no el feu servir per si de cas.
0: Sí.
1: Ara ens ficarem en un embolic perquè ens fiquem amb Tintín.
0: Sí, ho sento pels tintinòfils.
1: Per això et dic, eh?
0: Però hi ha dels pocs errors que tenen els còmics del Tintín.
1: Un és aquest, no?
0: Un és aquest, el...
1: Escoltem el tros.
0: Sí, escoltem el tros, va.
2: Oh, tú, sol poderoso, no escuches las invocaciones de tu hijo y demuestra a todos los presentes que no deseas nuestra muerte.

0: eclipse. Un eclipse.
1: No tiene por qué asustarse, capitán. No es más que un eclipse. Eso es todo.
2: Perdónanos, extranjero, te lo suplico. Haz que el sol luzca de nuevo. Te concederé lo que quieras.
3: Está bien, pero pon fin a los tormentos de los siete sabios de mi país que están bajo tu influencia y poder. Ellos vinieron aquí únicamente para dar a conocer al mundo entero vuestras tradiciones seculares y la riqueza de vuestra civilización.
2: Sea, yo no tengo más que una palabra, extranjero.
3: ¡Oh, sol, poderoso astro del día! ¡Yo te conjuro! ¡Sé clemente! ¡Ten piedad de tus hijos y dales tu luz!
2: ¡Válgame, Pachacamac, que el sol le obedece! ¡Que sean libertados ahora mismo!
3: El periódico, capitán, lo comprende ahora.
4: Oh! Aquest temps sí que li va funcionar, també, no?
5: Sí, és el Temple del Sol, una de les famoses aventures en què el capità Haddock, ell mateix i el professor Torres Sol estan a punt de ser sacrificats al Déu Sol,
4: sí,
5: no? Per part d'una tribu que està allà amagada. En aquest cas són inques, en el cas de l'Apocalipto eren maies, però bueno, era una tribu també precolombina que tenia un coneixement astronòmic molt important, i aquí es veu que el Tintín va trobar en una de les seves butxaques del seu abric, va trobar un retall de diari que posava que havia d'haver un eclipsi els dies aquells que el van capturar, justament el dia que estava, i a les 2 de la tarda, que és quan estava ja a punt de ser sacrificats al Déu Sol, no? Llavors, els diria això, que si no em deixeu... I aquí també suposo que és una interpretació d'aquesta anècdota del Colón, que és la real, sí. Doncs els deixen aprofitar i dibuixen el còmic, això és la versió cinematogràfica de les aventures d'en Tintín, dibuixen el còmic com és un eclipsi de sol. Però atenció, l'Hergé, que era tan rigorós en fer les descripcions i dibuixar les coses com realment era, aquí es va equivocar. I va ser un nen, un lector del Tintín, que li va dir, senyor Hergé, s'ha equivocat. Però de què l'he equivocat? Diu, és que vostè ha dibuixat com és un eclipsi a l'hemisferi nord, on la lluna entra per la dreta i va tapant el sol cap a l'esquerra. No? Diu, però l'aventura passa al Perú. I el Perú és l'hemisferi sud. Per tant, allà s'hauria de veure l'eclipsi com és l'hemisferi sud. I resulta que l'hemisferi sud, donat que si estem a l'hemisferi sud veiem les coses com les veiem a l'hemisferi nord, però en un sentit diferent, diguem, els eclipsis van al revés de l'hemisferi nord. Per tant, la imatge de l'àlbum és incorrecta. És un eclipsi dibuixat en consonància amb el que seria l'hemisferi sud i està passant a l'hemisferi sud. Per tant, ficada a pota que ningú ha corregit. Per tant, els ascendents de l'Argea haurien d'estar una mica al cas i simplement canviar la imatge i començar la lluna que entri pel costat contrari. Però bueno...
4: M'agradaria saber on està aquest nen.
5: Exactament.
4: La NASA, eh?
5: No l'he seguit la història, però ni sé si és famós o no, però és una cosa curiosa. No?
4: Ens estem quedant sense temps, així que anem al resum. Què no hauríem... Si ara ens posem a fer una pel·lícula, Què és el que no hauríem de fer o què és el que sí que hauríem de fer?
5: Bueno, primer és la durada de l'eclipsi. La durada no pot dependre de l'argument de la pel·lícula. Dura el que dura. Un eclipsi, la màxima duració d'un eclipsi total de sol, o sigui que la lluna s'interposa directament al disc solar i la tapa completament, dura aproximadament uns 7 minuts. Això és el cas extrem, però normalment duren entre 2 i 3 minuts.
4: Tot el procés, des que comença a tapar el sol fins que marxa.
5: Uns 7 minuts. Però en realitat duren entre 2 i... Toma, vol 3 minuts, no dura més. No? Per tant, no esperem quan veiem...
4: Calculem això.
5: Vale? Per tant, tenir en compte la durada que no depengui de l'argument de la pel·lícula, que depengui realment de l'event astronòmic.
4: De la realitat.
5: Sí, després, que la lluna no s'ha de veure, és lluna nova. No la veus fins que comença a entrar en el disc solar, per tant, fins que quan comença a tapar el disc solar. Per tant, no pots veure una bola negra que
4: s'aproxima.
5: No, això no existeix. No. Sí que existeix, però no la veiem. Vale?
4: Vale.
5: Després, que la nit... A la nit, sisplau, res de llunes plenes si el migdia hi ha hagut...
4: Traieu la llanterna si voleu llum i punt.
5: No us deixeu la corona solar. O sigui, si tu vols fer un eclipsi com toca, la corona solar, quan el disc solar està completament tapat, s'ha de veure, que és aquesta atmosfera, aquestes coses que es veuen més enllà de la superfície solar. I després, una cosa que en una pel·lícula ho tractaven bastant malament, és la temperatura. Clar, si tapes el sol al migdia, hi ha una baixada... considerable la temperatura. Sí. No molts graus, però suficient perquè no dius, ostres, quina calor que feia, i ara sembla que tinc una mica més de fresca. No? Hi ha una pel·lícula que es diu 1280 Almas, una pel·lícula colonial francesa amb el Philippe Noiret, una pel·lícula també molt interessant, està molt bé.

0: on hi ha un eclipsi i com baixa tant la temperatura, segons el guionista de la pel·lícula, han d'anar a fer foc per escalfar-se. Estan a l'Àfrica. En el moment que,
1: tampoc, o sigui, és com, això, eh?
0: Tampoc és això, perquè si, a veure, si has de fer una foguera, el temps que et trigues en fer la foguera ja t'ha passat l'eclipsi. Per tant, la temperatura baixa, sí, però no tant com no moltes d'aquestes pel·lícules. Per tant, atenció amb els eclipsis. El més fàcil que és, tu agafes una bona càmera, filmes el teu eclipsi,
1: ja està.
0: I ja està, i el poses en el tros de pel·lícula que et convingui. Fas servir el tros d'eclipsi que vulguis, però no el facis durar o no el facis fer d'una manera que realment no és. La natura és molt més interessant moltes vegades que la ficció.
1: I si ho feu, aquí ho explicarem, no? Com a bon exemple de com s'interpreta un eclipsi al cinema. Doctor Manuel Moreno Lupiáñez, aquesta és la darrera secció de la temporada. M'has dit que portem 50.
0: Sí, si no he comptat malament, 50.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Déu-n'hi-do.
1: I espero que en quedin moltes més. Que vagi molt bé, que passis un molt bon estiu.
0: Molt bon estiu també per vosaltres.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Del 31 de juliol i fins al 12 d'agost, Sitges es converteix en l'epicentre de la música amb una nova edició del Festival Terramar CaixaBank, una oportunitat única per viure no només els concerts, sinó també una experiència completa.
3: Sergio Dalma, Sílvia Pérez Cruz, Joan Dausà o Sopa de Cabra són alguns dels artistes que ompliran Sitges de música en un espai únic, com són els jardins de Terramar i amb un aforament contingut que permet potenciar la proximitat entre els cantants i els assistents.
1: Doncs per saber-ne tots els detalls, saludem a aquesta hora Joan Ramon Rodríguez, codirector del Festival Terramar CaixaBank i soci fundador de la promotora de concerts catalana Terra Music Event. Joan Ramon, què tal? Molt bon dia.
4: Molt bon dia, com esteu?
1: Novena edició ja del festival, una cita totalment consolidada, no?
4: Sí, gairebé després de 9 anys, la veritat que la resposta del públic cada any és més gran i estem molt contents. Com diu vosaltres, és un lloc on només poden anar vindrà 2.500 persones, però realment cada any estem en una ocupació molt alta. Això demostra que tinc ja un públic molt fidel.
3: I a més en un escenari únic, com són els jardins de Terramar, eh? Què suposa per Sitges acollir un festival d'aquestes característiques en un escenari com aquest?
4: Sí, bueno, jo crec que som un festival de referència al sud de Catalunya. I que molta gent a vegades parla només dels festivals del nord de Catalunya, no? La província de Girona, però jo crec que tenim una proposta molt, molt potent al sud de Barcelona, que estem cada any sumant adeptes i que està, com dius tu, amb uns ingredients molt potents, com són Sitges, com és la platja, la gastronomia. Tenim uns hotels espectaculars a 50 metres, tenim un mi de la cadena Melià molt potent, que els artistes, mare meva, estem sempre supercontents de vindre a l'hotel, perquè ell pugui estar a 50 metres de l'escenari. Quan surten, això per a ells sembla mentira per la gent, però per un artista que està a l'estiu fent bolos quasi cada dia, tindre l'oportunitat de no recórrer, no?, distància entre l'hotel i el concert, per a ells és molt, no? I, bueno, estan tots enamorats de Sitges, la veritat.
1: Fèiem un petit tastet, Sergio Dalma, que l'estem escoltant ara, Joan Dausà, Sopa de Cabra, però n'hi ha moltíssim més, no?
4: Sí, tenim l'Ara Malikian, bueno, el Wind and Fire, que l'any passat vam portar el grup Culant Again, aquest any amb el Wind and Fire. Tenim una colònia internacional molt potent a Sitges, més de 10.000 persones viuen a Sitges d'internacional i aquesta mena d'artistes el valoren molt bé i sempre omplim. L'any passat vam tindre Fast també. I sempre que tenim artistes internats de primer ordre, respon el públic local i de la zona del Garraf Penedès, que és un públic internacional molt potent, respon molt bé. I, per exemple, ara Joan Dausà acaben de comunicar que estem a 100 tiquets del sold out, per exemple.
3: Déu-n'hi-do.
4: El primer sold out en aquest, entre avui i demà, i a partir d'ahir suposo que hi haurà una cascada de sold out, perquè va molt bé la Sílvia Pérez Puig, que inaugura el festival, també té una pinta molt bona de ventes, el Sergio Dalma, la veritat que estem molt contents del cartell que he pogut tancar aquest any.
3: També esmentaves els Amics de les Arts, que crec que celebren 20 anys d'èxits, però també hi ha actuacions, podríem dir més internacionals, com This is Michael, no? Un tribut al rei del pop, que vam parlar ara fa uns dies al programa. Així doncs, sí. Propostes per tots els gustos, eh?
4: Sí, a més aquest cas ja s'havia enxivat, entre comillas, fa 2 anys de que abria el biòpic, no?, de la pel·lícula de Michael Jackson. Després van anar-hi a Barcelona, que van estar en el Teatre Tívoli 2 setmanes actuant aquesta mateixa formació. Van veure que tenia una qualitat impressionant i per això van decidir aquest any agregar-lo al, al cartell de festival. Vull dir, no s'ha posat per posar, no? Vull dir que clar, ha sigut una decisió meditada i sapiguent tot el que aquest any era una mica l'any Michael Jackson, no? I la veritat que també estem molt bé, molt contents amb les entrades que estan bé.

0: nen, i jo crec que la gent gaudirà molt bé i serà una nit molt maca.
1: Es podria dir que el millor el guardeu pel final, però no és veritat, perquè tots els artistes són fantàstics, però m'agradaria destacar aquest final de festa, que serà la millor, de la millor manera possible, amb Sopa de Cabra el dia 11 i God Save the Queen el dia 12, déu-n'hi-do.
0: Sí, i a més en aquest cas coincideix per tres dies, no, van intentar que fos el mateix dia, però no podia per rutin el grup, però coincideix 40 anys de l'últim concert que va fer realment Queen abans de deixar de tocar el Freddie Mercury, no? Que es va fer no al famoso concert de Wembley, sinó que al cabo d'una setmana va tocar al nord de Londres en un parc. Pues aquest grup farà una reproducció exacta d'aquest últim concert real de Queen en Londres. Uh-huh. Així que és una dada també molt maca d'això, de fer els 40 anys d'aquest últim concert de Queen.
2: Uh-huh. Joan Ramon...
0: I tot intentem posar-li tot, que tingui tot la seva història i que tot tingui un perquè, no?
1: Tot ben tancat, no?
2: Tot molt ben lligat. Tot molt ben lligat.
0: Per així, sinó tot el que tingui un lligam important, no? Uh-huh.
2: Joan Ramon, normalment, últimament, els festivals van molt lligats a la gastronomia i crec que en el cas de Terra Mar, doncs, també, no?
0: És una part molt important, i en aquest cas amb la gent de Cal Blai, que per nosaltres és un partner, no és un partner qualsevol, és un partner que s'ha sumat al projecte, que està molt a sobre, que sempre està proposant idees, i en aquests anys, des de l'any 21, que està amb nosaltres, hem anat creixent, i ara creiem que tenim una oferta molt potent, que la gent ho agraeix, perquè cada any la gent a les 8, quan obrim portes, ja hi ha cua per entrar-hi, no? Això ens demostra que la gent té ganes de vindre al festival i gaudir des de les 8 fins a la 1 i mitja que tanquem.
1: Doncs vinga, Joan Ramon, fem una crida a tothom perquè participi a aquest festival. Qui no s'hauria de perdre aquesta cita i, sobretot, com ho ha de fer ara que parlàvem que esteu en alguns concerts a punt del sold out?
0: Sí, bueno, sobretot comprar les entrades a la web oficial del festival, que és festivalterramarcaixabank.com. No anar a altres plataformes que no són del tot
2: sí,
0: segures.
2: Sí, ojo amb això, eh?
0: Ojo amb això. I després, bueno, totes les concerts van força bé, amb la qual cosa, bueno, jo recomanaria que si té interès veure els concerts, que no esperi a última hora, perquè aquest any, al mal ritme que va, arribarem amb molts sold outs abans de començar.
1: Haig de dir que jo ahir vaig fer la prova, eh? Vaig mirar alguns dels concerts que a més em cridaven l'atenció i realment heu de córrer, eh? Perquè
2: heu de córrer.
1: Comença a estar tot...
2: Quines
1: força...
2: ganetes de festival, eh, Míriam? Mare
1: I tant,
2: meva, mare
1: força
2: meva.
1: Ocupat i a més, he de dir, a preus força, sí. Força competitius. Així
2: que costa trobar preus
1: això també és ànima. Apunteu, eh?
0: Sí,
1: festival...
0: Costa, eh?
1: No, clar, costa, és que costa.
0: Però intentem... Costa perquè ja, com ho sabeu, ja ha sortit molt a la premsa, no? I als mitjans, no? Hi ha realment una sobredimensió sí, dels caixers sí. Dels artistes, dels costos, i que ens fa molt difícil el poder tindre preus competitius. Però, bueno, nosaltres intentem, amb els patrocinadors, amb una mica com a bons catalans, no? Barallant totes les partides de producció, intentem estar-hi ahí, però sí, realment és un esforç molt important de l'equip del Terramar, però estem aconseguint, i aquest any especialment hem aconseguit els preus, jo crec, que veient una mica el que hi ha al voltant, no?, d'altres propostes. Estem en línia i, bueno, això jo crec que també suma, en què també la venda d'entrada sigui molt interessant, no? Molt important.
1: No, però el cartell sí. És increïble. Vinga, si voleu aconseguir les vostres entrades, ja sabeu, festivalterramarcaixabank.com i correu perquè volen. Joan Ramon Rodríguez, codirector del Festival Terra Mar CaixaBank, moltíssimes gràcies i a gaudir d'aquests dies.
0: Moltes gràcies a vosaltres i a convidar la gent que, si té un plan ahí una mica raro, que vengui cap a Sitges, que s'ho passarà perfectament.
1: Totalment. Eh? Gràcies, Joan Ramon.
0: Gràcies, bon dia.
3: Que tot aniria bé. Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya.
1: Deixeu-me que us expliqui que el Comitè Estatal d'Emergència ha activat els protocols d'actuació per ajudar la població afectada pel terratrèmol devastador registrat a Veneçuela. Des d'Onda Cero i el grup Atés Media ens sumem a aquesta iniciativa per donar suport a la recaptació de fons destinada a cobrir necessitats urgents com aigua, aliments, refugi, atenció mèdica i sanejament. Pots col·laborar enviant un bisum al codi 02076. Apunteu. 02076 o a través del web comitéemergencia.org. La teva ajuda és essencial. En una emergència com aquesta, cada minut compta i cada aportació pot salvar vides.
3: La Ciutat, de dilluns a divendres de 12:20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
1: I ara el que volem fer és anar al quiosc per repassar les portades de les principals revistes del cor, com sempre, amb en David Cervelló. David, què tal? Bon dia.

0: Molt bon dia, com esteu?
1: Molt bé, i tu?
0: Mira, intentant anar pues, al Corte Inglés a passar, a estar més fresquet, saps què vull dir?
2: Refugis climàtics. Per què entrar a una biblioteca quan pots Ocala. Entrar a un centre comercial,
0: no? Sí. No, exacte, i així m'entero de les novetats de totes les... O sigui, el Corte Inglés o qualsevol, eh? Vull dir, ho dic perquè històricament porta molts anys refrescant-nos, no? Vull dir, els cinemes igual, no? Jo estic veient totes les pel·lícules.
1: Jo a vegades estiu. Passo només per davant, per la porta, quan vaig pel carrer i has
2: sí, sí,
1: de passar per
2: tota
1: davant,
2: la perquè
1: et ve
2: fred.
1: Tot l'airet, sí, sí. I, oh. Igual que a l'hivern, que et ve tota
2: sí,
1: cosa,
2: sí. Sí, sí, sí.
1: Una bona
2: un
1: estratègia.
2: Bus,
1: un sí, sí, sí.
0: Bueno, va, anem
1: Vinga,
0: en pronto.
1: Va. Vale.
0: Sí, Rocío Carrasco nos descubre a la jurado más desconocida.
1: ¿Més?
0: Bueno, ara aniran sortint coses. Sí, com que faran la sèrie aquesta, jo crec que aniran sortint coses,
1: ja.
0: Saps? Allò, totes les setmanes, allò, pues, le gustava, jo què sé, escuchar la ciutat, bueno, pues...
1: Home, tant de bo diguessin això, de veritat.
0: Home, coses d'aquestes, no? Vull dir que està bé. També tenim Família Real, vacaciones marcades per una triste ausència. Bueno,
2: ui,
0: és que clar, a veure...
2: Sí? Quin...
0: No, home, a veure, és que ha perdut molta família, la
1: germana, però la germana és
0: la... La germana, la prima, vull dir, escolta, que aquestes ja. Edats...
1: Bueno, sí,
0: ja passa,
1: per desgràcia és el que toca, sí, sí.
0: Bueno, però es pot recordar i s'ha de seguir vivint.
1: Intenti gaudir amb les seves netes, sí. Que això sempre
0: sí,
1: és una...
0: Sí, vegada. Sí. Mira, jo de pronto em quedo amb les increïbles experiències de los famosos con ovnis.
1: Com?
0: Sí. Sí. I veiem el Robbie Williams.
1: D'aquest m'ho crec. Però...
2: La magufada sí. Del pronto, eh?
1: Però la...
0: Sí, sí.
1: Ens
0: sí,
1: falta
0: sí,
1: un foradet per omplir, què posem?
0: Sí. Sí. Efectivament. Ah, mira, i també mira, tenim a Rosalia. A veure, el Robbie, a qualsevol nit, quan surt...
1: Per això et dic que...
0: Saps què passa?
1: D'aquest m'ho crec.
0: Veient de tots. Eh? Sí, exacte. Sí, sí.
1: Aquesta està inspirada una mica en una nit d'omnis.
0: Sí, sí, sí. Va veient tot de gent i es va trobant, va saludant. Un dia veu el Walt Disney, l'altre dia... Saps què vull dir?
1: Sí,
0: perquè,
1: sí, sí.
0: Clar, allò quan és... tots són sucs de taronja, saps què vull dir? El que es pren. I així, doncs, és fàcil veure... Sí, veure ovnis i veure de tot.
1: Sí, sí.
0: Bueno, també tenim a Sara Carbonero, el tierno detalle con el que recuerda su madre. El que dèiem,
1: les
0: coses
1: de
0: recordar.
1: Sí, sí.
2: Porta unes quantes
1: sí.
2: Setmanes sent habitual, a sí. Les revistes del cor, Sara Carbonero.
0: Sí. Sara Carbonero, sí, sufriendo da igual cuando lo leas,
2: sí.
0: Pobreta,
2: sí, sí,
0: veritat,
2: pobra.
0: Es mereix uns quants unes quantes setmanes de
1: que desconnecti, sí,
0: sí,
1: que gaudeixin
0: sí, sí,
1: i intenti...
0: Sí, sí.
1: Bueno.
0: Sí. Bueno, viure la vida. Com
1: sí.
0: És el que fa a la portada de Hola.
1: Sí.
0: Hola, què tal?
1: Hola.
0: Sí,
2: hola.
0: Sí, hola. La revolució Tana Rivera, filla de Rivera, dels Riveres, dels Togueros.
1: És igual que sa mare, s'assembla molt a la seva mare.
2: És molt guapa aquesta
1: noia. És molt guapa. Però és molt barreja entre mare i pare.
2: Sí.
1: El somriure jo la veig de la mare, però els
0: sí.
1: Ulls...
0: Mira,
2: sí, la resta de la cara... Sí.
1: Tan morena...
0: Saps allò quan diuen, mira, ha agafat el millor de cada...
1: Totalment.
0: Doncs aquí
1: totalment.
0: És que ha sortit 10 sobre 10. Dic,
2: és allò, demanar-li a la IA,
1: sí.
2: Fes-me una mescla
1: sí.
2: D'aquestes dues
1: això,
2: cares, doncs et surt.
0: Sí.
2: Diu, Tana Rivera.
0: No, i li passes una foto, diu, mejorame esto. Diu, mira, no puedo.
1: No se puede.
2: No puedo, no puedo.
0: Sí, diu, mira, ya no, ho he intentat, però no he pogut. Diu, su momento, su familia, sus pasiones. Diu, posa y habla para
2: posa y habla, a mi m'agrada aquesta.
0: Sí, m'encanta molt. Jo ho milloraria amb posa i passa, por hola, saps? Posa i passa, podria ser una secció, tu. Diu, la vida hay que vivirla de una forma apassionada. Bueno, jo crec que ella s'ho pot permetre, saps
2: sí,
0: què
2: clar,
0: vull dir? Per diners, per bellesa...
2: Si t'ho pots permetre...
0: Endavant, tu. I també té un apartat que m'ha cridat molt l'atenció perquè la portada d'Ola és tota per a...
2: És tot Tana Rivera, home, ja que posa, no?
1: Claro,
2: aprofitem
1: sí,
2: les
1: sí,
2: fotos.
0: És tot a Tana, eh? Però ens han guardat un bocinet per entramos en la boda real de Lady Marina Windsor, nieta de los duques de Kent.
2: Ostres, tu.
1: No,
0: Clara
1: no sé Kent,
0: és. És amiga de Ángeles que todos ustedes conocen,
2: exacte.
0: És una mica això, eh?
1: Em perdonareu, però bueno. El marit té cara de... Ai, madre, ¿dónde me he metido?
0: Sí.
1: No sé per què.
0: Estic totalment d'acord, Míriam. De
1: no
0: dir,
1: sé.
0: Puf, se'm farà bola.
2: Sí. Aquí sufriendo, saps? Aquí sufriendo.
0: Sí. Bueno, això sí. També, vull dir, ja saps, Si no sabes torear, per què te metes? Una mica, bueno, en aquest cas, doncs,
1: Manoletes, sí,
0: metes
1: sí.
0: O mete marits, depèn
1: de
0: la família real. Però bueno, anem amb lectures que tenim Elsa Pataki, cumple 50, espectacular.
1: A quina enveja, de veritat,
0: efectivament. Sí, és no, sí, la sensació és...
1: Ah, carai, quina rabieta!
0: Quina rabieta!
1: Més amb aquell...

0: Marícate,
1: m'agrada
0: autor,
1: tal,
0: Marí.
1: I efectivament, del sí, David Cervelló, sí, sí, sí, com dient, bueno, podem sí comprovar.
0: Bueno, és així,
2: sí, sí,
0: és així.
2: Sí. No, a veure, tu imagina't, eh? 50 així d'espectacular i cada nit que tens el martillo de Thor.
1: Home, allà, tens el Thor allà. Sí, sí.
2: Clar, tens el martillo, el que li posen nom, eh? El martillo del Thor té el Hashmi, el Hushmi, bueno,
0: no sé, no,
2: nom,
0: no entenc
2: eh
0: de superherois.
2: No, bueno, en aquest cas de martells, perquè el Thor sempre va amb un martell a la mà, eh? Doncs,
0: Vinga, bueno, què que més té lectura?
2: No, sí.
1: Corta Marta esto que tu m'ho verde, eh?
0: Oi, sempre sí, deriva per aquí, el David.
2: Jo que estic parlant de Marvel sí, sí, i m'ho agafeu
0: mal pensats
2: que som. Que no és. Sí, sí. Marta torna en su casa d'Ibiza. Entrevista a Pelayo, eh? Diu, no me arrepiento de nada, he aprendido de cada error. Bueno,
0: però,
2: pues
0: a veure, a casa de qui estan?
2: A casa d'Àngeles, amiga...
1: Clar,
2: de... sí.
1: A casa perquè, de Marta Torné o a casa de Pelayo?
0: Perquè si és a casa de Marta Torné que entrevista a Pelayo, l'has fet venir per entrevistar-la.
1: Clar, clar. Que,
0: home, no, això no...
2: Sí. Bueno, yo ya lo hacía en tu casa bueno, claro, una mía, ¿no?
0: Això, això només ho pots fer tu, Bertín.
2: Hombre, porque estaba ahí con una copita de vino...
0: Ah, els altres no ho poden fer,
2: mi casa, voy, o yo vengo a la tuya.
1: A tot això, bueno, Pel, sí. Pelayo? Sí. Qui és Pelayo?
0: Jo crec que és algú de moda, no?
2: De moda, sí, sí, sí que sí també havia tingut... Una... Bueno, això
0: opinava, Robert, opinava en un programa millor de sí tu el canvio, sí, o algo de ah, canvi, sí. Sí.
2: Sí,
0: no sé
2: sí
0: si és influencer, dissenyador, no sé
1: què. És que diu, no me arrepiento sí de nada, he aprendido de cada error.
0: Això no sé bueno, de quin error, Pablo.
1: Sí, sí.
0: Aquí sí, no
2: sí. Bueno, sí que també podria ser, saps allò d'entrevista a pelo, no? Que es diu, com, es diu molts cops de dir com, bueno, així, al natural.
1: Al natural, que surti, exacte.
2: No? Pues, pues en aquest cas,
0: apela.
2: Apela a lo, ja he dit. Eva Longoria, també, també, sí. També espectacular, Eva Longoria estrena El verano en Marbella.
0: Ah, molt bé, mira, la tenim
1: mira
0: per aquí.
2: Sí.
0: Que gaudeixi de
2: la sap Longoria, aquesta, eh? També sí, viu, eh? Viu bé.
0: Com a tonta,
2: i, escolta,
0: sí.
2: No, no, i espectacular també. Bueno, El hijo adoptivo, és que és molt fort.
0: A veure.
2: El hijo adoptivo de Rafael Acarrá, que en realitat era el novio, rompe su silencio. Sorprendente herencia.
0: Això ho vam explicar
1: sí
0: aquí, no?
1: Sí,
0: que havia adoptat
1: sí,
0: a la parella.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Ah.
2: Havia adoptat a la parella i...
0: Per poder deixar-li
2: va dir, mira,
0: tot més fàcilment.
2: Sí, per l'edat que tens, colarà més si t'adopto que si ens casem. Saps què
0: no és
2: dir?
0: Aquest de la imatge?
2: Suposo
0: tampoc...
2: que sí, però sembla un cura.
0: Sí, tampoc, no sé.
1: Sí, un cura guardaespatlles, no sé, perquè té una mica la, sí, no, la pose de
0: tampoc
1: de
0: es porten tants anys, sembla, eh? Potser és que la Rafaela no estava molt bé, però... Que curiós,
2: sí,
0: que
2: no
0: curiós.
2: Sé. Bueno, anem amb 10 minuts, que, escolta, és Operación Bikini en general. Comencem per Aitana. Atenció, cumple 27 i lo celebra complex. Per tant, van celebrar el complex.
0: No. Ah, ja,
2: saps
0: què
2: vull dir?
0: Bé,
2: saps que, clar, perquè...
0: Te l'has preparada, aquesta.
2: Aquest el tenia notat. Normalment, sí, normalment no m'anoto molt les coses. Sí, però aquesta sí. Perquè dic, home, complex. Està
0: haig
2: bé
0: de dir que el plex no s'avisa en un altre igual, eh?
1: Amb l'Aitana.
0: L'Aitana.
1: L'altre dia, ahir vaig veure que es veu que s'està preparant per la velada aquesta de l'Ibai Llanos.
0: Qui?
1: I tal. S'està preparant el plex.
0: S'està
1: preparant físicament i tal. El tio s'ha esculpit allà un cos.
0: Sí, està... home, és que per participar a la
1: està
0: velada.
1: Està fort, fort. Està molt definit. Però clar, és que Aitana és això, és el que dius tu. Home.
0: Pot agradar més o menys, però
1: sí, sí.
0: Objectivament la...
1: Sí, sí, i tant.
0: És estupenda.
2: No, no. Ara, tenia un altre notat, eh?
0: Sí, vinga, quan... va, et deixem.
2: Sí, que es compraran, suposo, un duplex. Ja, sí, de cas ja vaig
0: i dormiran en un colchón plex, no? Oh.
2: Sí, senyora, molt bé, molt bé.
1: El club de la comèdia.
2: Sí, no, jo m'ho passo molt bé aquí, eh? Escolta, de veritat...
0: Avui estem demanant acudits, ai, així que ja saps...
2: No, home,
0: tu no cal que t'animem a explicar-ho.
1: No, el David és un acudit
2: no,
1: en si, ja.
2: No, és freneu, m'heu de frenar, sí, en tot cas. Bueno, també tenim a Sheila Casas, Passión en Ibiza con Sergio, su nuevo amor.
0: Molt bé.
2: Bueno, bueno, molt bé tots, eh? Vinga, ben, jo amb tatuatge...
0: No sé qui és la Sheila Casas, eh? També t'ho dic.
2: Deu ser una... Avui surt amb molts
1: germana
2: Casas,
1: dels Casas, no? Crec. Del...
2: Deu ser dels Casas.
1: Sí, del Mario Casas.
0: Por Casas solo me viene esto,
1: sí, crec
0: però...
1: que sí, eh?
0: Ah, també és famosa, no sabia.
2: En tu Casas o en la mía?
1: És d'aquestes famílies que famós un, famós tots,
0: ja,
1: saps?
0: Ja, ja, ja. Sí, aquesta sí, no la tenia sí, controlada.
2: Que hagués pogut ser aquell mític programa La casa dels famosos, en aquest cas Les cases dels famosos, que haguéssim pogut fer, que anàvem visitant doncs,
0: sí, sí,
2: això. Bueno, Tamara e Íñigo, Felices en Sicília,

0: durante su tercer aniversario.
1: Molt bé, doncs enhorabona, han aguantat més de...
0: I mira, segueixen de junts, anys, eh?
1: Sí.
0: Poc donàvem, eh?
1: Sí, tant.
0: I Gabriela Guillén olvida sus problemes con su hijo David en Cádiz.
1: No sé qui és Gabriela Guillén.
0: No els problemes amb el fill, sinó...
1: Ah, la Gabriela és la del...
2: La Gabriela Guillén és la del Bertín Osborne, no? Sí, no?
1: Bertín, és la teva, no?
0: Està en la mia.
2: Bueno,
0: está
2: la qual, mia. Qual d'elles, no?
1: Sí, vale, que és que no ens situem, tu.
0: Yo voy tachando, ¿eh? Cuando vais hablando, digo, ¿está estado conmigo? ¿Tiene un hijo conmigo? Van anotant
1: coges així. Bueno,
0: semana.
1: Vinga, va, semana.
0: Exacte. Bueno, el que dèiem. La reina Sofía afronta su primer verano sola, el rei Felipe i sus hermanas más pendientes que nunca de ella.
1: Qué dramàtic. Bueno. A veure, no està sola aquesta dona. Té la seva família, vull dir, té els fills, no, els nets... No frivolitzem amb això, perquè precisament aquesta dona sola no està.
2: No.
0: Molt fan del traje chaqueta que porta.
2: Sí, eh? Difícil de descriure.
1: Bueno,
0: sí,
1: no, té com dibuixets. Són floretes,
0: dibuixets, molt bé.
1: Molt alegre per l'estiu.
0: Sí, deixem l'elegància, parlem d'Isa Pantoja. Se compra un chalet en Jerez de la Frontera.
1: Home, és veritat que aquí elegant no va.
0: No, està fent de mare. Es veu el xalet, perquè no. es veu les típiques...
1: Passejant el cotxet
0: camí,
1: de...
0: sí.
1: El seu fill.
0: I a sota, com vulguem dir, saps? Anabel Pantoja, dies de playa en família. I se la veu exultant.
1: Sí, sí, eh? Està estupenda. Molt bé. Mira, del mateix color que el vestit de la reina.
2: Sí,
0: sí, sí, sí, efectivament.
2: Tot conjuntadet.
0: Van a conjunt.
1: Sí,
0: van a conjunt. Y también se parla la semana de terremoto en Venezuela, una tragedia con miles de muertos y desaparecidos. Simplement voldria acabar amb la revista mía.
1: Vinga, a veure què destaques avui.
0: Poso. Bueno, a Pilar Rubio en general la podríem destacar.
1: Sí, sí,
0: Sí. Diu, intento entrenar 4 o 5 veces a la semana. Carai, pues, li escau.
1: No, té temps, sí.
0: Sí, i m'agrada molt perquè fan claves per a descansar sin culpa i retomar la rutina com fora.
2: Descansar sin culpa, eh?
0: Descansar sin culpa és el títol d'una sèrie, ara de l'estiu dels migdies. Descansar sin culpa, capítulo 1422. I tu estàs, és que me gustaría parar, però no puedo, saps? Allò que dius, perquè m'entra el remordimiento. No, pues descansem, tu.
1: Però això és molt de mares, eh? Quan tenim una estoneta ostres, ara no tinc res a fer, i ara que ja tinc els crios més grans, i ara què faig? Puc seure al sofà? No, home, no seure al sofà. Doncs sí, seu al sofà, agafa un llibre, gaudeix o mira la tele. O escolta la ràdio.
0: Sí, senyora. I també ens destaquen bronceado, uniforme i duradero, que això és una preocupació molt gran. Els bronceados mai és uniforme.
2: Mai.
1: Ni duradero.
0: Exacte, sí, això a part.
2: Ni una ni l'altra.
0: Jo no tinc uniforme. No. Jo no tinc uniforme. Perquè jo surto a entrenar ara molt a l'estiu, amb tirants, i clar, em queda un moreno paleta...
1: Sense samarreta, David, sense samarreta.
0: No, home, perquè és que anava a dir que me detienen.
2: No vol revolucionar el galliner, el David.
0: No, clar, tu imagina't jo fent marxa allà sense, saps? Con el torso desnudo, dic, a veure...
1: Lo més important és posar-se crema solar, protecció solar.
0: Això sí.
1: Això és fonamental, digui el que digui...
0: I evitar... Sí, i evitar les hores centrals del dia per fer esport i tot això.
1: Poca broma amb...
0: La salut per delante.
1: Totalment.
0: Eh? Totalment.
1: David, estem preguntant a l'audiència quina és la seva fruita preferida.
0: Oh,
1: quina és la teva? Uf,
0: jo és que... Totes, però ara soc molt fan de la nectarina.
1: Oh,
2: mira,
1: que bona, que bona.
0: Sí.
1: També els hem demanat que expliquin acudits. No sé si algú s'ha animat, ho escoltem. Vinga,
0: a veure.
3: Hola, pues de la fruta me encanta toda. La piña, el melocotón, el albaricoque, plátano, naranja, toda. Y como mucha de fruta por la mañana, por la noche, cuando me apetece.
1: Muy
3: me
1: saludable.
3: Encanta y como mucha.
1: Muy bien.
3: Gracias.
4: Hola, familia.
1: Hola.
4: Molt bon dia.
1: Igualment.
4: A veure, mireu, fruta de què més m'agradi. Ostres, és que m'agraden moltes. Però jo diria que preferides tinc la poma, la poma aquella, la Fuji, m'encanta.
1: Ah, molt bona, sí.
4: La poma Fuji, la síndria, el melocotón.
1: Molt bé.
4: És que no sabria el meló.
1: L'agrada tot, l'Olga.
4: Per aquí anar a decidir-me, la mangrana també m'agrada molt.
1: Ah, molt bona, també.
4: Bueno, va, aquí va el xiste dolent.
2: Ui.
4: Se abre el telón y aparece Claudia Schiffer con un lepero. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? Tarán, tarán, Misión Imposible. Una abraçada.
5: Bon dia, nois. Doncs a mi, És que la fruita m'encanta. Jo no puc passar dia sense, o sigui, després de dinar, jo fruita, després de sopar, fruita. Molt bé. De qualsevol moment em ve de gust la fruita, que no tinc manies. I si tinc que escollir alguna, doncs mira, ara les cireres, que estan tan bones. En fi, m'encanta, però que bueno, les maduixes, la pinya, en fi, que no poso pegues a res.
1: Molt bé.
5: I un acudit de fruites, bueno, a veure, diu, una poma cau de l'arbre i les altres pomes comencen a riure. La poma del terra crida, de què us rieu, immadures? Dolent, encara més no poder fer que tingueu un bon dia, nois.
1: Doncs va badar.
2: És d'aquests dolents, però bons.
1: Combo perfecte, sí. Preguntàvem per fruites i un acudit.
2: Concedim
1: i mira,
2: la matrícula d'honor.
1: Home, totalment, aquesta oient.
2: Sí, sí.
1: A mi ja em fa preguntar-te tu per un acudit, David.
0: Mira, us explico un que l'he escoltat avui al Diego Arjona i m'estava tronxant cada cop. És dolent, però és dels que m'encanta.
1: Que es pugui explicar diu, aquesta hora, eh?
0: Sí, ah, sí. Vale. Diu, está un hombre asando un pollo y se le acerca su chica y le dice, bueno, a ver cuándo nos vamos ya a vivir juntos. Dice, todavía no te lo puedo decir porque no me gusta tomar decisiones al azar.
1: ¡Ostras, David! ¡Buah!
0: És que estava sent un pollo.
2: El d'abans era dolent bo, aquest és dolent, dolent, dolent.
0: Dolent, dolent, però és d'aquests que no me'l trec del cap.
2: Sí, no.
0: No me gusta tomar decisiones a l'azar.
1: A més, ho ha explicat amb la veu de Bertín, o m'ho ha semblat a mi?
2: Sí, li ha posat com un accent...
0: Com un acentito andaluz que tenia més gràcies. Totalment. Bueno, en fi... M'entorno a l'aire condicionat, però aguanta.
1: Sí, perquè crec que el cap se t'està escalfant ja una mica.
0: No, home, ja el tinc, ja, sí, aquestes sí, hores, sí, mentre sí. Tot el sol de cop.
1: Sí,
0: no.
1: Sí, vigila, que és mala hora per estar al sol. Ai, bueno. David Cervelló, t'escolto al Nits de Ràdio. Una abraçada molt forta.
0: Una abraçada immensa, que vagi molt bé. Adéu-siau.
1: T'animes tu a explicar algun acudit?
2: És que no... Soc d'aquestes persones que no me'n recordo dels acudits. No tinc memòria pels acudits, no me'n recordo de ni un. Sí, me'n recordo un de l'Eugenio, però és molt llarg, no dona temps a explicar-lo, ja te l'explicaré, però és que no tinc aquest problema.
1: Jo crec que sempre explico el mateix. Tenedor i cuchillo estan en l'hospital. ¿Por qué?
2: ¿Por qué?
1: Porque cuchara s'opera.
2: Oh!
1: Perdó, demano...
2: Uah,
1: perdó,
2: quin
1: per
2: final
1: aquest...
2: de programa, per aquest... Entre el del David i el teu, mare meva.
1: Cunyau! No, no és cunyau aquest, no és cunyau.
2: Ahir vam tenir la bona notícia, que anem a més, que millorem en
1: audiència
2: i tal,
1: algun...
2: i
1: sí,
2: la pròpia directora del programa vol atemptar contra el...
1: Demano perdó per aquest acudit tan dolent, però segur que algú s'està rient, segur, encara segur que sigui per lo dolent que és. Nosaltres tornem demà, prometem que sense acudits, ni bons ni dolents, a partir de les 12:20 i fins les 2 del migdia. Que passeu una molt bona tarda.

0: Hi ha més notícies. Aquest dimarts va finalitzar, ja ho saben, el termini del procés extraordinari de regularització de migrants, però no s'han acabat els maldecaps per tots aquells que vulguin legalitzar la seva situació. Ana Utiel, bona tarda.
1: Bona tarda. Les entitats socials adverteixen que la prioritat és que aquestes més de 150.000 persones que l'han sol·licitada puguin trobar feina i arrelar a casa nostra. Escoltem Natàlia Valenzuela, la vicepresidenta de Polítiques Socials de la Taula del Tercer Sector, en declaracions a la brúixola d'Onda Cero.
2: La regularització no acaba amb aquesta obtenció de papers. Ara cal garantir que ningú els perdi al cap d'un any, no? Quan hagin de renovar, en quines circumstàncies ens trobarem.
1: En aquest sentit, també preocupa l'obtenció de la targeta d'identificació d'estrangers, la TIEC, ja que les oficines de la Policia Nacional estan col·lapsades.
0: En plan econòmic, males notícies per a les butxaques dels conductors. A partir d'avui haurem de pagar més per la benzina. Ricard Jiménez, bona tarda.
3: Bona tarda, Gavi. Sí, de fet, cada cop serà més cara, ja que durant l'estiu es posarà fi de forma progressiva a les ajudes del govern espanyol. Les estacions de servei calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 des d'avui mateix.
0: Al Parlament, Junts i PP pressionen Salvador Illa amb els casos de corrupció que envolten el PSOE.
1: Escoltem la presidenta.

0: de Junts al Parlament, Mònica Sales, i la rèplica del cap de l'executiu.
1: Mire, president, una vegada més no ha contestat res del que jo li he comentat i potser per això ja no cal que vinga a la sessió de control. Estem molt acostumats que vostè doni l'esquena al Parlament i el que ha de fer aquí en aquesta sessió de control és donar la cara i no amagar-se més.
2: No he contestat el que vostè vol que contesti, he contestat el que jo crec que he de contestar. Mira si jo m'amago que estem a menys de 2 metres de distància. Bon dia.
0: Des d'Esquerra, Josep Maria Jové reclama a Salvador Illa avenços en el control dels aeroports i en finançament abans de les vacances si vol comptar amb els republicans en aquest context tan advers.
3: Si volen encarar tot el que vindrà amb unes mínimes garanties, no esperin més a complir amb allò pactat. Demostri que la seva paraula davant d'aquesta cambra té valor i convoqui una junta de seguretat per a fer efectiva la presència dels Mossos a ports i aeroports. I per l'altre, president, acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar.
0: El president Illa també ha reiterat que complirà amb els seus compromisos i ha instat Junts a estar a l'altura de les circumstàncies en la negociació del nou finançament.
4: Calen més jutjats socials per accelerar, per exemple, la resolució judicial d'acomiadament, reclamacions salarials o vulneracions de drets.
0: És la crida que ha fet al programa La Ciutat el magistrat del Tribunal d'Instància de Barcelona, Xavier González de Rivera.
5: Està molt bé els reconeixements de drets, completament res a dir i està molt bé, però el problema és que els jutjats són els mateixos. Tenim exactament els mateixos que en aquests moments que fa aproximadament uns 6-7 anys. I només se'n van crear 2 fa 6 anys.
0: El magistrat reconeix que és complicat crear nous jutjats i per això reclama almenys cobrir les vacants i aprovar reforços.
4: El titular d'Esports amb el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
6: Bona tarda. Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça gairebé 5 mesos després d'haver guanyat les eleccions. Acompanyat del president de la Lliga, Javier Tebas, Laporta ha carregat contra Florentino Pérez i ha anunciat una reforma estatutària per garantir el model de propietat del club. Mèxic s'ha imposat a Ecuador per 2-0. França ha guanyat a Suècia per 3-0 amb 2 gols d'Mbappé i un de Haaland a 5 minuts pel final. Ha donat la victòria a Noruega sobre aquest Costa d'Ivori per 2-1. Avui a les 6 més partits dels 700 de final del Mundial, Anglaterra-Congo a les 10 i a les 10 Bèlgica-Senegal i a les 2 Estats Units-Bòsnia-Herzegovina.
4: I acabem aquest repàs a l'actualitat amb la previsió del temps. Juan Carlos Piña, bona tarda.
7: Bona tarda, què tal? Durant les pròximes hores a punts del Pirineu Lleidatà i a l'interior de la meitat oriental creixeran núvols d'evolució sense descartar precipitacions poc significatives. Avui les temperatures diurnes baixen excepte al vessant sud del Pirineu i al litoral de Tarragona on es mantenen sense canvis o pugen. Avui màximes de 36 graus a Lleida i Tarragona, 34 a Girona i 31 a Barcelona. La EMET ha activat avisos per calor al Pirineu Lleidatà i a tot el litoral de Tarragona. Demà dijous tindrem temps estable i les temperatures diurnes baixaran al Pirineu, pujaran a Girona i pujaran lleugerament o es mantindran sense canvis a la resta de la comunitat. S'aprevauen màximes de 36 graus a Girona i Lleida, 33 a Tarragona i 31 a Barcelona. La EMET activarà avisos per calor a Girona i a la depressió central de Lleida. És una informació d'AEMET.
4: Gràcies, Juan Carlos. Passen 6 minuts de 2:15 de la tarda al control tècnic Ivan Gustems.
8: Hola, soy Mónica Carrillo.
9: Y yo soy Ana Pastor.
8: Viajar por carretera siempre es mejor si se hace en compañía. Por eso, en la quinta temporada del podcast Operación Salida, Ponle Freno quiere invitaros a subir a nuestro coche para compartir trayecto con algunas de las personalidades más destacadas de nuestro país.
9: Pues por ejemplo, Alsina, La Torre, Julia Otero, Roberto Brasero y muchos más.
8: Escúchalo en ponlefreno.com, la app de Onda Cero y en todas las plataformas de podcast.
10: Es un mensaje de A3Media.
11: Noticias migdia amb Gabriel Figueredo.
4: Ho dèiem en portada, un total de 44 persones han resultat ferides aquest dimecres al matí, 5 d'intervinguts d'urgència i 5 ingressats a l'UCI en l'accident d'un autocar a Lleida que ha impactat contra la façana d'un edifici a la Rambla Ferran. Tots els detalls des d'Onda Cero Lleida amb la Núria Mora.
12: Els fets s'han produït cap a 7:45 del matí quan un autocar amb 55 passatgers que acabava de sortir de l'estació d'autobusos en direcció a la Granja d'Escarp ha impactat contra la façana de la Diputació de Lleida per causes que s'investiguen. D'entre els ferits més greus traslladats a l'hospital n'hi ha que han hagut de ser intervinguts a quiròfan i un altre atès a l'UCI. També està hospitalitzada la conductora de l'autobús que feia pocs dies que treballava a l'empresa i l'instructor que l'acompanyava, que és un dels ferits més greus, segons ha confirmat l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
13: La informació que tenim ara respecte a la conductora és que fa poc s'ha incorporat a l'empresa i que anava assistida per un segon conductor que també es trobava a l'autobús, que és precisament el que ha patit el major impacte i en aquests moments està sent intervingut a l'Arnau. Per tant, desconec la seva trajectòria professional, que sí que se'ns ha dit és que feia poc que estava treballant a l'empresa.
12: Tots els ferits són passatgers de l'autobús, la majoria dels quals treballadors de la campanya agrària que es dirigien a diversos municipis del Baix Segrià, Soses, Aitona, Serós i la Granja d'Escarp. Sobre les causes de l'accident s'ha obert una investigació i s'apunta a una pèrdua de control del vehicle. Joan Josep Bellostas és el cap de la Regió d'Emergències de Lleida dels Bombers de la Generalitat.
14: Entenc que hi ha una investigació, hi ha unes imatges també en què es pot veure l'accident. Entenc que cal esperar la valoració de Mossos d'Esquadra i policia local.
12: El balanç final és de 4 persones en estat molt greu, 9 menys greus i 31 lleus. El sistema d'emergències mèdiques ha instaurat també àrees de suport psicològic tant a l'Hospital Arnau de Vilanova com al CUAP de Prat de la Riba de Lleida per atendre afectats i familiars. Abans del migdia, una grua havia carregat el bus accidentat per endur-se'l del lloc de l'accident.
4: Gràcies, Núria. Hem d'actualitzar aquesta informació perquè hem rebut fa poca estona un comunicat del Departament de Salut precisament sobre l'estat d'aquests ferits i les últimes notícies que tenim és que n'hi ha 5 de crítics, 5 han patit una intervenció quirúrgica urgent i pel que fa a la resta de ferits també hi ha alguns que han patit lesions importants com amputacions, fractures i també traumatismes cranials, abdominals i toràcics. El termini per optar a la regularització extraordinària de migrants, ja ho saben, va acabar ahir, però les entitats socials alerten que avui comença una nova fase del procés i que el camí serà llarg. L'objectiu ara és garantir que les persones que obtinguin els permisos de residència i feina no els perdin, Anna, d'aquí a un any.
0: Sí, una de les qüestions que més preocupa a les entitats és l'obtenció de la targeta d'identitat d'estrangers, la TIE. Des de la taula del tercer sector social alerten que per obtenir-la es demana el padró i, en canvi, aquest no era un requisit per la regularització. Per tant, pot passar que persones que s'hagin acollit a la regularització extraordinària després no puguin aconseguir la targeta i quedin als llimps. Tot i això, des de l'Associació d'Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya, l'AMIC, vinculada a la UGT, creuen que el primer problema serà un altre. Alerten que la Policia Nacional, que és qui expedeix la TIE, no té cites disponibles i que hi ha màfies que n'aconsegueixen i les venen quan en realitat són gratis. Mariana Isla és la directora de l'AMIC.
15: Aquestes cites estan en mans de bots i de màfies que el que fa és vendre aquestes cites, que les cites tenen un preu al voltant dels 150 euros i que si no se fa alguna cosa, amb més d'un milió de presentacions de regularització, fem matemàtiques, números, un milió per 150 són molts diners que aniran a parar a mans de màfies que tenen agafades aquestes cites.
0: Un altre repte serà la inserció laboral. En aquest sentit, asseguren que ja s'han trobat amb empresaris que no es refien del permís de treball que atorga la regularització i que es neguen a donar d'alta els treballadors encara que la seva sol·licitud hagi estat admesa a tràmit. Per això demanen a l'administració que faci campanyes de sensibilització i informació. D'altra banda, la taula del tercer sector demana un reforç del SOC.
16: El que demanem és un reforç del servei, no?, d'ocupació de Catalunya, justament, no?, perquè pugui ampliar, no?, la seva mirada en aquest acompanyament a aquestes persones. Les entitats ens posem al costat.
0: Són paraules de la vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula del tercer sector, Natàlia Valenzuela, en una entrevista a La Brúixola.
4: La plana política ens porta al Parlament. Els socis de Salvador Illa exigeixen avenços en sobirania i més actuacions de trànsit a l'AP7 per reduir la sinistralitat i les cues quilomètriques. Demandes que posen sobre la taula Esquerra i Comuns per tal d'esgotar la legislatura amb tranquil·litat, diuen. Anem a la Cambra Catalana. Allà es troba el Marcos Díaz. Marcos, bona tarda.
17: Bona tarda, Gavi. Esquerra Republicana adverteix Salvador Illa que per encarar el tram final del seu mandat amb mínimes garanties ha de complir els acords d'investidura per avançar en sobirania. En aquest sentit, el líder parlamentari Josep Maria Jové ha assenyalat les dues prioritats.
18: Dos exemples abans de l'agost. D'una banda, president, demostri que la seva paraula davant d'aquesta cambra té valor i convoqui una junta de seguretat per a fer efectiva la presència dels Mossos a ports i aeroports. Fa un any i mig que ho va prometre aquí, en sessió de control. I per l'altre, president, acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més.
17: El president ha refermat

0: el seu compromís amb els acords, però sense posar-hi data. Mentrestant, per la banda dels comuns, Jessica Albiach demana actuacions per evitar cues i reduir la sinistralitat a la AP7. Escoltem la líder de la formació i la resposta del cap de l'executiu.
1: Primer, obligar els vehicles de més de 7.500 quilos a circular pel carril dret i, segon, prohibir els avançaments dels camions.
2: Potser se van equivocar, no? Quan alegrament tots demanaven fora peatges, i quan fem una nova infraestructura i una carretera, tots ens esveiem. Tots. Alguns més que d'altres, per cert. La proposta que vostè em fa ja l'estudiaré. És veritat que hi ha un problema a l'AP7. Ara, jo demano realisme, perquè jo estic disposat.
0: Un problema a l'AP7 es reconeix Illa, que es tradueix en 10 morts en el que portem d'any.
3: L'oposició, Marcos, ataca Salvador Illa també per guardar silenci davant la sentència del cas Ábalos. Junts i Partit Popular li recriminen que s'amaguin al Comitè Federal del PSOE en comptes de comparèixer en el Parlament.
0: Sí, les dues formacions troben intolerable el silenci del president de la Generalitat davant el primer cas de corrupció del govern de Pedro Sánchez, especialment perquè la condemna és per la compra corrupta de mascaretes durant la seva etapa com a ministre de Sanitat. Escoltem Mònica Sales de Junts, Juan Fernández del PP i la rèplica de Salvador Illa.
4: Davant dels militants del seu partit, vostè dona la cara, però davant dels representants del poble de Catalunya, vostè dona l'esquena. I potser per això ja no cal que vinga a la sessió de control. Estem molt acostumats que vostè doni l'esquena al Parlament i el que ha de fer aquí en aquesta sessió de control és donar la cara i no amagar-se més.
5: Ha decidido pasar a la unidad de quemados del Partido Socialista. Díganos, señor Illa, ¿qué tiene de honrado y de decente seguir defendiendo y salvando al soldado T.S.
2: L'actitud contra la corrupció es mesura més veient què fa un quan té casos a la seva pròpia formació política que no què fa quan en tenen altres formacions polítiques. És un bon test per totes les formacions polítiques, també per la seva.
0: El cap de l'executiu català ha reiterat que no té por a res i que ha donat totes les explicacions que li han demanat arreu.
3: I en plana econòmic hem de lamentar un cop a la butxaca dels conductors a partir d'avui. Omplir el dipòsit de benzina és, des d'aquesta matinada, uns 10 cèntims més car per litre. Un dipòsit mitjà costarà uns 5 o 6 euros més. El motiu és que el govern espanyol ha utilitzat i ha retallat el paquet d'ajudes socials aprovat per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà, Ricard.
6: Sí, per un costat, avui tornem a pagar el 21% d'IVA per la benzina, fins aquesta matinada reduït al 10%. I d'altra banda, avui comença la retirada gradual de l'ajuda de l'Estat per evitar un augment immediat dels preus a les portes de l'estiu i les vacances. La bonificació es redueix primer a 15 cèntims aquest juliol, baixarà a 10 a l'agost i a 5 al setembre, fins a extingir-se a la tardor. Alhora, el president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, Albert Campabadal, alerta que la situació a l'Orient Mitjà pot influir de nou en els preus.
7: Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu. Si el tema de la guerra d'Iran es tornés a reactivar, tornaríem a pujar els preus.
6: Però atenció, perquè la CNMC vigilarà de prop els preus dels sortidors per evitar abusos i assenyalarà les estacions amb preus fora del comú. A més, s'activa un escut d'emergència. Si les coses es torcen i el preu es dispara, s'aplicarà un descompte directe immediat de 20 cèntims.
3: I hem de seguir parlant de la fiscalitat, perquè avui les empreses comencen a passar per la Caixa de l'Estat amb l'inici de la campanya de presentació de l'impost de societats. I ho faran d'una forma més agradable que d'altres anys. La patronal de les petites i les mitjanes empreses ha arrencat un acord històric aconseguint una reducció progressiva d'aquest tribut del 25 al 20% fins l'any 2029.
6: Segons les estimacions de Pimec, les pimes catalanes s'estalviaran prop de 270 milions d'euros aquest any gràcies a aquesta reforma fiscal, una xifra que superarà els 1.100 milions d'euros a finals de la dècada. I aquesta modificació fiscal, que afecta a totes les empreses d'Espanya, beneficiarà sobretot el teixit econòmic català, principalment perquè pagaran menys impostos les companyies que facturen menys de 10 milions d'euros, on es troben la majoria d'empreses del nostre territori. Això reduirà la bretxa entre les pimes i les grans empreses espanyoles, que a la pràctica gaudeixen de millors regles fiscals. Així ho detallava als micròfons Onda Cero la Sílvia Gavarró, presidenta de la Comissió de Fiscalitat de Pimec.
8: Llavors, al final, a la pràctica et trobes que amb el règim d'exempcions i d'incentius, que en principi és igual per tothom, però a la pràctica què fa? Que molts d'aquests incentius només estiguin a l'abast de les grans empreses i en aquest sentit sí que les petites queden discriminades.
6: Segons Pimec, aquest estalvi permetrà a les

0: empreses reinvertir i fomentar més ocupació de qualitat. A curt termini segur que es convertiran en més beneficis pels petits i mitjans empresaris catalans.
1: I el turisme bat rècords també fora de temporada. Catalunya continua registrant màxims històrics més enllà dels mesos d'estiu. Després dels bons resultats dels hotels i de l'aeroport del Prat, ara són els allotjaments extrahotelers els que confirmen la tendència. Càmpings, apartaments turístics, cases rurals i albergs han fregat els 2 milions de viatgers entre gener i maig. És la xifra més alta de la sèrie històrica.
0: Segons l'Institut Nacional d'Estadística, és un 19% més que en el mateix període de l'any passat. Les dades reforcen, doncs, una tendència que el sector fa temps que destaca. El turisme no s'està concentrant només a l'estiu, sinó que s'està repartint cada cop més al llarg de l'any. Els apartaments turístics i els càmpings són els que més impulsen aquest creixement, mentre que els albergs perden visitants. El mes de maig també confirma aquesta dinàmica, amb més de 737.000 viatgers allotjats en establiments extrahotelers, es converteix en el millor maig de tota la sèrie històrica, amb un augment superior al 20% respecte a l'any passat.
1: Passant 3 minuts a 3 quarts de 3 de la tarda, fa entre 6 i 7 anys que no es creen nous jutjats socials a Catalunya, i aquesta és una de les raons principals per les quals la justícia laboral està col·lapsada a Catalunya. Els magistrats lamenten que reconeguin drets laborals, però que això no es tradueixi en més recursos per atendre l'augment de casos. Montse Valls, bona tarda.
2: Bona tarda. Segons ha explicat en una entrevista a La Ciutat, el magistrat del Tribunal d'Instància de Barcelona, Xavier González de Rivera, part de la solució passaria per crear més jutjats socials, tal com s'ha fet amb les unitats penals per lluitar contra la multireincidència. Però reconeix que aquest procediment és lent i complex i no aportaria solucions immediates. És per això que de moment el que demana és un reforç dins les pròpies unitats.
3: Una cosa molt fàcil és posar reforços. Posar 10 o 12 jutges més que facin i treguin aquest col·lapse que hi ha. El que succeeix, i això és una qüestió que ha passat en l'últim any, és que hi ha moltes places vacants i no hi ha jutges per cobrir les vacants que hi ha.
2: El magistrat adverteix que la mitjana de resolució dels casos de justícia laboral és d'un any i mig i que, si no s'hi posen solucions, aquest temps s'allargarà encara més.
1: Un total de 69 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes el primer semestre de l'any, només una menys que el 2025, segons dades del Servei Català de Trànsit. Els motoristes es confirmen com el col·lectiu més vulnerable a la xarxa viària, acumulant un 42% del total de les defuncions que s'han produït en accidents de trànsit.
4: 19 motoristes, 6 més que en el mateix període de l'any passat. Si analitzem el conjunt dels col·lectius vulnerables, motoristes, vianants o ciclistes, representen el 60% de les víctimes mortals. La meitat de les persones que han perdut la vida en les carreteres catalanes ho han fet en mobilitat d'oci, és a dir, en cap de setmana, vigílies de festiu o dies d'operació especial. Els darrers mesos, tant el maig com el juliol, han estat negres. Concentren més de la meitat de les víctimes mortals d'enguany. A més, el juny van morir 17 persones, més del doble que el mateix mes de l'any passat. Per tot plegat, Trànsit fa una crida a extremar la prudència en la conducció i apela a no sobrepassar la velocitat permesa i evitar distraccions o consum d'alcohol i drogues, especialment amb vistes a l'estiu, quan s'incrementen el nombre de desplaçaments per oci.
1: Un parell de punts a la crònica local. Les obres del nou arxiu de Barcelona, que s'instal·larà a la nau central del recinte de Can Batlló, arrencaran el primer trimestre de 2027.
4: Ho ha anunciat l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, que ha destacat la voluntat del govern municipal per desencallar un projecte que, al seu parer, és clau per la ciutat. Collboni ha afirmat que disposar d'un arxiu unificat per preservar tota la documentació és una necessitat objectiva.
1: I les obres d'ampliació i millora de la xarxa de tramvia en l'entorn de Glòries provocaran talls parcials en el servei del tramvia Besòs a partir d'aquest divendres i fins al 13 de setembre.
4: Les afectacions i talls es produiran en les línies T4, T5 i T6. A partir del setembre també es preveuen talls parcials fins a la finalització de les obres prevista a la primavera de l'any que ve. L'actuació consisteix en l'eliminació de la via única a la Gran Via, que es reemplaçarà per una nova plataforma de via doble emmarcada dins del projecte de connexió del tramvia per la Diagonal. La nova plataforma serà compartida amb el bus.
5: A partir de 2:15, desgranem tota l'actualitat de Catalunya al Notícies Migdia. una escena que no habíamos visto seguramente ninguno de los que estábamos allí nunca.
6: La primera serie documental sobre el asesino de Pío.
7: Estábamos ante un chaval de 19 años que había asesinado a sus tíos y a sus primos.
8: Cambiaras al canal que cambiaras, era la noticia del día.
9: Descubrimos que había abandonado España.
6: El crimen narrado minuto a minuto por WhatsApp.
9: Le intervino su terminal móvil. Patrick escondía algo más.
10: ¿El cerebro de Patrick es normal?
6: No se lo digas a nadie. Esta noche a las 11, estreno en La Sexta.
11: Serie documental completa ya disponible en A3Player. Contrata A3Player por un mes y consigue ahora 2 meses más gratis.
12: A partir de ahora la historia va a ser diferente.
13: ¡Chasca!
11: Disfruta de 3 meses de A3Player Premium por solo 5,99 euros. Oferta válida hasta el 5 de julio.
14: ¿Ves las cosas de otra manera?
15: Y el 12 de julio, Agatha y Lola solo en A3Player.
1: Repassem l'actualitat esportiva amb el Víctor Lozano. Joan Laporta ja és oficialment president del Barça.
16: Laporta ha pres possessió del càrrec gairebé 5 mesos després d'haver guanyat les eleccions. El president del Futbol Club Barcelona ha anunciat una reforma estatutària per garantir el model de propietat del club i també ha carregat molt durament contra Florentino Pérez.
17: Tenemos un equipo muy consistente que tiene mucho recorrido. Creo que en otros ámbitos están muy nerviosos. Ya pueden estarlo. Veo que a veces hacen conferencias esperpénticas que no saben, no tienen muy, muy fijado el norte. Están haciendo ahora déjà vu, que estos déjà vu, no sé, yo creo que en este sentido tenemos nosotros un equipo más consistente, con Hansi Flick dirigiendo magistralmente a estos jugadores que ilusionan a todo el barcelonismo.
16: Laporta estava acompanyat del president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, qui ha felicitat el club per haver-se recuperat econòmicament.
18: Les diferències sempre existen quan cada uno intenta defender lo que cree lo más oportuno. Lo importante es hacerlo siempre desde el respeto institucional, pensando en que trabajamos para lo mejor para nuestras instituciones. A veces nos entenderemos más o nos entendemos menos, pero procuraremos siempre buscar lo mejor para nuestro fútbol, ¿no? Y para nosotros y para la Liga, que el Fútbol Club Barcelona le vaya a lo mejor, tenga éxitos deportivos, éxitos en infraestructuras, éxitos en sostenibilidad económica, que también tengo que decir, y felicitar a Rafa Juste, a todo el equipo directivo, evidentemente a Jan, que han sido unos años duros, unos años muy duros en cuanto a la sostenibilidad económica, pero que han conseguido ya el éxito, que están en un gran camino y que no tienen que envidiar a ningún club de este país.
16: Encara al Club Blaugrana, el Barça ha anunciat la renovació d'Andreas Christensen 2 temporades més fins al juny del 2028. El defensa danès es rebaixarà substancialment la fitxa per poder seguir vestit de Blaugrana.
1: 3 seleccions més, ja parlem del Mundial a 8ens.
16: Sintonia del Mundial, doncs sí, 3. Mèxic, França i Noruega s'han classificat en les últimes hores per als 8ens de final. L'últim en fer-ho ha estat Mèxic, que s'ha imposat a Ecuador per 2-0 a l'estadi Azteca. A la mitja hora de joc, de fet, la selecció de Javier Aguirre ja havia fet els 2 gols, obra de Quiñones i Jiménez. El bo d'Aguirre, que acaba de ser novament avi, està exultant.
19: Nuestra labor, nuestra misión es jugar los partidos entregando todo en la cancha. Si aún así aún jugamos bien, mejor para la gente. Y si ganamos, ya ni te digo, ¿no? Ya hay una felicidad plena. Me ha tocado buenas victorias, pero como la de hoy, ninguna, porque es en tu casa, con tu gente, y hace lo que te corresponde, que es por lo menos dejarte el alma, ¿no? La gente lo valora mucho. Hoy sale una noche redonda, creo yo.
16: L'eliminació d'Equador ha propiciat la dimissió de Sebastián Becachetxe com a seleccionador de la Tri. Ronald Koeman també ha plegat com a seleccionador de Països Baixos després de caure a 16ens de final davant Marroc. Per la seva banda, França ha guanyat amb comoditat a Suècia per 3-0 a Nova Jersey amb 2 gols d'Mbappé, que ja en suma 6 al torneig, i empata a Messi com a màxim golejador. També ha anotat Barcolà. Partida sublim d'Olise, i Mbappé ja ha fet 18 gols als Mundials i es posa a només un de Messi com a golejador històric del torneig mundialista. Ell, però, el que vol és fer història en França.
20: Claro que conozco las estadísticas, todo el mundo habla, yo tengo la tele también, pero yo pienso únicamente a cómo puedo ayudar a mi equipo a estar aquí el 19 de julio en la final. Es un momento importante, yo sé la importancia de un Mundial para un país. Yo lo he dicho siempre, que mi objetivo es de marcar la historia de mi país. Yo lo he hecho una vez ya, yo fui cerca de hacerlo en Qatar, y ahora tengo una nueva oportunidad, so yo voy a dar todo para hacer que todos los franceses estén orgullosos de nuestro equipo, de nuestro grupo y que podemos quedar en la historia de nuestro país.
16: Abans de tot això, un gol de Haaland a 5 minuts pel final del partit ha donat la victòria a Noruega, que s'ha imposat a Costa d'Ivori per 2-1 a Arlington. Prèviament, Nusa havia avançat als nòrdics al minut 39 i Diallo havia empatat per als africans al 74. Així les coses, ja tenim definits 3 emparellaments dels vuitens de final. Són aquests: Canadà-Marroc, Paraguai-França i Brasil-Noruega. Avui es juguen més partits dels 700 de final. A les 6, Anglaterra jugarà contra República Democràtica del Congo, a Atlanta. A les 10, Bèlgica s'ha

0: Solo Optical, solo grandes ópticas.
1: Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.
2: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Este verano, Cerdeña sí o sí. Con Grimaldi Lines tienes un 30% de descuento en tu billete de barco. Aprovecha y reserva ahora. Viaja a tu manera con Grimaldi Lines.
4: Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar. Que alguien herede tus bienes es una de ellas. Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
5: Son mensajes de María Elba Rojas, especialista en herencias. Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096. 93-246-6096. bufeterojas.es.
6: Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
7: Que és aquesta crisi energètica que tenim ara amb el conflicte amb Iran i l'augment del preu de la llum que estan impactant a moltes empreses i ciutadans. Quines mesures consideres més efectives?
8: La mesura que s'ha aprovat, per exemple, en el tema de l'electricitat, que és baixar l'IVA del 21 al 10%, el que passa és que, clar, de moment no estem notant a la part elèctrica un gran impacte de la gran pujada del preu del petroli i sobretot del gas, que això impactaria molt en el tema elèctric, perquè tenim una gran producció renovable. Per tant, el preu mig de la llum en aquest moment no és un preu mig molt elevat. Ara bé, evidentment, conforme augmenti la demanda, els preus elèctrics podrien pujar d'una manera importantíssima.
6: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
9: Encara no escoltes La Ciutat? Doncs això és el que t'estàs perdent.
6: La Ciutat, amb Míriam Franc.
9: Joan Punyet i Miró, director de Successió Miró i net de l'artista. T'haig de dir que és un dels primers artistes que estudien a infantil i els impacta moltíssim, sobretot els colors, les formes...
10: Ostres, quina alegria, perquè és veritat que té un primitivisme i un infantilisme que comunica radicalment amb els nens. I això molts artistes no poden gaudir-ne pas.
11: Va morir el teu avi, tu tenies 15 anys. Com era Joan Miró com a avi i com a persona?
10: Sí, jo vaig diferenciar molt amb l'avi Joan i l'artista Miró, perquè jo anava a casa i veia un home molt introspectiu, molt ficat dins el seu món. Després, quan vaig baixar a l'estudi, vaig veure qui era el meu avi, que al marge de Joan també era Miró. I jo no puc més que dir gràcies, Joan Miró, per ser el meu avi, que és un gran privilegi.
6: La Ciutat, de dilluns a divendres de 12:20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.

per fer compatibles els dos àmbits. El document també indica que 6 de cada 10 encastats té una visió instrumental de la feina, és a dir, que la percep com una eina per poder viure. Nosaltres ho deixem aquí. Més notícies a

0: 5 pruebas de embarazo y las 5 salieron positivas. Jo no sé què va fer amb 5 hijos.
1: Aquest és el problema. S'ha fet 5 proves d'embaràs. Jo imagino que es fa la primera i algú, amb bona voluntat, li diu, mira, una segona opinió, no? A vegades és bo, no? Un segon, feu 5 cops i per sort...
2: A veure si vindrà un tercer, saps?
1: Clar,
2: a veure si vindrà un quart.
1: Així seran trillizos. I ara la magnitud de la tragèdia és molt gran, perquè clar...
3: La farmàcia contentíssima, clar.
1: La farmàcia com a bojos. A la farmàcia estan fent 5 per 1, ja, de descompte.
2: A veure, en aquest cas l'oferta jo crec que li fan compra 5 o paga 6.
1: Sí, estic d'acord.
4: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Onda Cero Barcelona, 93.5 FM.

0: aquesta hora estem molt pendents que el Departament de Salut actualitzi el balanç de les persones afectades per l'accident d'autobús aquest matí a Lleida. El resultat ha estat d'una quarantena de ferits i durant el dia d'avui 5 persones han estat intervingudes quirúrgicament d'urgència i traslladades a la UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova. Estarem pendents de la seva evolució. Mentrestant, els Mossos investiguen les causes del sinistre. Escoltem Joan Josep Ballostas, cap de la Regió d'Emergències de Lleida.
1: Entenc que hi ha una investigació, hi ha unes imatges també en què es pot veure l'accident. Entenc que cal esperar la valoració de Mossos d'Esquadra i policia local. Aparentment sembla una pèrdua de control.
0: L'alcalde de la Paeria, Fèlix Larrosa, considera que aquest ha estat el pitjor accident que ha patit Lleida. La majoria de passatgers eren treballadors de la campanya agrària i la conductora del vehicle viatjava amb un instructor.
2: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.

0: Més titulars d'aquest dimecres, dia 1 de juliol. Ferran Cuixart, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Mala notícia per les butxaques dels conductors, perquè a partir d'avui la benzina és més cara.
1: I cada cop ho serà més. Durant l'estiu es posarà fi de forma progressiva a les ajudes del govern espanyol. Les estacions de servei calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 des d'avui mateix.
0: Atenció a aquesta dada. Per cada grau addicional de temperatura, la mortalitat relacionada amb la calor augmenta un 35%.
1: Així es desprèn d'un estudi Disglobal i DKB. Alhora, també coneixem les dades de l'estudi Momo de l'Institut Carles III, que apunten que aquest mes de juny Catalunya ha patit 218 defuncions a causa de les altes temperatures. Avui a la brúixola ens preguntarem quan es pot atribuir una mort per la calor i quines recomanacions fan els experts per fer front a aquestes onades intensives.
0: L'oposició demana que el president de la Generalitat, Salvador Illa, trenqui el silenci davant els casos de corrupció que planen sobre el PSOE.
1: Escoltem la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, i la rèplica del cap de l'executiu.
2: Mire, president, una vegada més no ha contestat res del que jo li he comentat i potser per això ja no cal que vinga a la sessió de control. Estem molt acostumats que vostè doni l'esquena al Parlament i el que ha de fer aquí en aquesta sessió de control és donar la cara i no amagar-se més.
3: No he contestat el que vostè vol que contesti, he contestat el que jo crec que he de contestar. Mira si jo m'amago que estem a menys de 2 metres de distància. Bon dia.
1: Des d'Esquerra, Josep Maria Jové reclama a Salvador Illa avenços en el control dels aeroports i en finançament també de les vacances si vol comptar amb els republicans en aquest context tan advers.
4: Si volen encarar tot el que vindrà amb unes mínimes garanties, no esperin més a complir amb allò pactat. Demostri que la seva paraula davant d'aquesta cambra té valor i convoqui una junta de seguretat per a fer efectiva la presència dels Mossos a ports i aeroports. I per l'altre, president, acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar.
1: El president Illa també ha reiterat que complirà amb els seus compromisos i ha instat a Junts a estar a l'altura de les circumstàncies en la negociació del nou finançament.
0: Calen més jutjats socials per accelerar la resolució judicial d'acomiadaments, reclamacions salarials o vulneracions de drets.
1: És la crida que ha fet a la ciutat d'Onda Cero, Catalunya, el magistrat del Tribunal d'Instància de Barcelona, Xavier González de Rivera.
5: Està molt bé els reconeixements de drets, completament res a dir, i està molt bé, però el problema és que els jutjats són els mateixos. Tenim exactament els mateixos que en aquests moments, que fa aproximadament uns 6-7 anys, i només se'n van crear 2 fa 6 anys.
1: El magistrat reconeix que és complicat crear nous jutjats i per això reclama com a mínim cobrir les vacants i aprovar reforços.
0: A la segona part de la brúixola d'avui parlarem sobre turisme i economia.

0: mia.
1: Sí, perquè un informe de la Universitat de Barcelona apunta que els creueristes de trànsit, aquells que no es queden més de 12 hores a la capital catalana, generen més ingressos per Barcelona que no pas despeses. En parlarem amb l'autor de l'informe i la patronal de Creuers a Espanya. Tot això després que la Generalitat anunciï que augmentarà fins a 30 euros la taxa turística dels creueristes de trànsit.
0: I acabarem amb el primer tractament autoritzat específicament per actuar sobre la progressió de la discapacitat en persones amb esclerosi múltiple secundària progressiva.
1: A les portes de la campanya Mulla't per l'esclerosi i múltiple, d'aquest proper diumenge parlarem amb la directora de la Fundació, Rosa Marcerra, i coneixerem també la història de la Nati Carmona, que va rebre el diagnòstic el 2023.
0: El titular d'Esports, José Agustín Gómez, què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lola. Joan Laporta ha pres possessió a la presidència del Futbol Club Barcelona aquest matí. En l'acte ha reconegut que han fet una oferta a l'Atlético de Madrid per Julián Álvarez i que tenen una data límit perquè sigui acceptada. El mandatari també ha carregat contra el Real Madrid i el nervi que veu a la classe blanca. Si s'està jugant, per cert, un partit dels encens de final del Mundial entre Anglaterra i la República del Congo. De moment, salta la sorpresa. Guanya la selecció africana 0-1.
0: Volem conèixer ara què ens espera pel que fa a la meteorologia de cara a demà. Juan Carlos Piña, què tal? Bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda. Demà dijous a Catalunya, temps estable en un dia en què les temperatures diurnes baixaran al Pirineu, pujaran a Girona i pujaran lleugerament o es mantindran sense canvis a la resta de la comunitat. Arribarem a màximes de 36 graus a Girona i Lleida, 33 a Tarragona i 31 a Barcelona. L'AEMET activarà l'avís per calor a la província de Girona i a la depressió central de Lleida. Per altra banda, bufarà vent fort a l'Empordà i al sud de Tarragona sense descartar ratxes fortes. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Juan Carlos. Passen 7 minuts de les 7 de la tarda. Al control tècnic, Ismael de la Parra.

0: A aquesta hora volem anar en directe cap a Lleida perquè està compareixent a aquesta hora l'alcalde de la Paeria, Fèlix La Rosa, donant tots els detalls i l'última hora de l'accident d'autocar que s'ha produït a primera hora d'aquest matí. L'escoltem.
1: Els ferits i les ferides de l'incident que s'ha produït aquest matí, que l'accident greu que s'ha produït a la Rambla de Ferrari, de que tots vostès ja coneixen. En aquests moments les cinc persones que han estat intervingudes han sortit ja dels seus processos, es troben a la unitat de cures intensives i evolucionen favorablement, la qual cosa doncs, és una molt bona notícia. Amb això hem de precisar que han estat 21 les persones que han estat ateses als serveis hospitalaris de l'Arnau i també han estat 21 les persones que han estat ateses als centres d'assistència primària i al CUAP. Així que aquestes persones, més les dues que ja s'han donat d'alta, sumen el total de les persones que han estat ateses avui. No? Nosaltres hem iniciat el procés d'investigació dels fets, se n'encarrega la Guàrdia Urbana i ja s'ha fet l'atestat, però s'han passat ja les primeres diligències al jutjat, de tot això el portaveu els informarà, i també informar que la conductora ha passat l'anàlisi de la prova de drogues i d'alcohol, per tant, resultat negatiu. Així que els atestats evolucionarà, encara estarà uns dies, acaba de recopilar tota la informació, i bueno, en fi, aquesta és la situació a hores d'ara. Si vols afegir alguna cosa.
0: Evolució, per tant, favorable de les persones afectades, concretament de les 5 persones que han estat intervingudes. S'ha analitzat també des de drogues i d'alcoholèmia amb resultats negatius de la conductora, una conductora que anava al costat doncs, amb una persona especialista que seguia la seva feina, un instructor, i aquesta és la notícia que ens arriba des de Lleida. Continuem escoltant ara a la Guàrdia Urbana.
2: El jutjat amb un resultat final.
3: S'ha parlat a l'inici d'una pèrdua de control per part de la conductora. Això es confirma o cap on?
2: De moment és molt aviat per donar aquestes dades. Tenim gravacions del lloc dels fets i s'estan analitzant i investigant.
1: És una informació que ha facilitat el cap de bombers aquest matí, sí.

0: Certament,
1: aquestes són
0: reflexió.
1: Les preguntes que estan fent els periodistes ara mateix, tant a Fèlix Larrosa, l'alcalde de Lleida, de la Paeria de Lleida, com també al cap de la Guàrdia Urbana, que està seguint aquest cas, i bàsicament el que dèiem, evolució favorable d'aquestes 5 persones, i davant la hipòtesi d'una falta de control del vehicle, doncs sembla que evidentment ara cal estudiar-ho i faltaran uns dies per determinar quina ha estat la causa de l'accident. Una qüestió que per ara deixem aquí, quan en tinguem més novetats les recuperarem i continuem repassant més informacions del dia d'avui.

0: Tenir la targeta d'identitat d'estrangers, la TIE, i signar un contracte laboral seran els principals reptes de les persones migrants després de la regularització extraordinària. Recordem, ahir ho parlàvem a la brúixola, la primera etapa acabava ahir, i d'aquesta manera ho ha avisat l'Associació d'Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya, l'AMIC, que alerta d'una banda del col·lapse de les cites per aquesta targeta TIE i de l'altra per les reticències dels empresaris a l'hora de contractar migrants regularitzats. En Autiel, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. En els darrers dies, entitats com la Taula del Tercer Sector Social han denunciat el que consideren una contradicció. Per atorgar la TIE es demana el padró, però en canvi aquest no era un requisit per la regularització. Per tant, pot passar que persones que s'hagin acollit a la regularització extraordinària després no puguin aconseguir la targeta i quedin als llimbs. Tot i així, des de l'AMIC, entitat vinculada a la UGT, creuen que el primer problema serà un altre. Alerten que la Policia Nacional, que és qui expedeix la TIE, no té cites disponibles i que hi ha màfies que n'aconsegueixen i les venen quan en realitat són gratis. Mariana Isla és la directora de l'associació.
2: Aquestes cites estan en mans de bots i de màfies que el que fa és vendre aquestes cites, que les cites tenen un preu al voltant dels 150 euros i que si no se fa alguna cosa, amb més d'un milió de presentacions de regularització, fem matemàtiques, números, 1 milió per 150 són molts diners que aniran a parar a mans de màfies que tenen agafades aquestes cites.
1: Un altre repte serà la inserció laboral. En aquest sentit, asseguren que ja s'han trobat amb empresaris que no es refien del permís de treball que atorga la regularització i que es neguen a donar d'alta els treballadors encara que la seva sol·licitud hagi estat admesa a tràmit.
2: Ja ens hem trobat amb persones que tenen dificultats perquè els empleadors els hi donin l'alta amb l'admissió a tràmit, perquè hi ha molta reticència per part de l'empresariat. Primer perquè és un permís de treball provisional i si no, i si després no te'l donen, què passarà i tot allò, i perquè tampoc se refien del tot.
1: Per això demanen a l'administració que faci campanyes per informar i sensibilitzar els empresaris alhora que demanen un reforç del Servei d'Ocupació de Catalunya.
0: Gràcies, Anna. Fem una petita pausa i parlem ara sobre la calor i també sobre quan podem parlar de morts atribuïbles a les altes temperatures.
3: L'actualitat de Catalunya a Onda Cero.
4: ¿Qué, qué? ¿Me subes el precio a mí que llevo contigo tantos años?
5: Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
6: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
5: ¿Qué? Vente a la Mutua.
6: Condiciones en Mutua.es.
7: Tengo esclerosis múltiple. Ahora convivo con la incertidumbre. Pueden fallarme las piernas, la vista, el habla, la fuerza. Eso no lo sé, pero tengo una certeza. No estoy sola. El día 5 de julio, Mójate por la Esclerosis Múltiple. Infórmate en mojateporlaem.org.

Catalunya ha viscut aquest mes de juny un repunt alarmant, podríem dir, de la mortalitat atribuïble a la calor. Estem parlant de 218 defuncions, segons dades del sistema MOMO de l'Institut de Salut Carles III. És la xifra més alta registrada per un mes de juny des de l'inici de la sèrie històrica, i les dades mostren també un patró que indica que 8 de cada 10 morts s'han concentrat durant l'última setmana del mes, coincident amb l'onada de calor intensa. Volem donar més dades perquè DKB i també l'Institut IS Global han presentat el nou informe de l'Observatori de Salut i Medi Ambient, que alerta que cada grau addicional de

0: Moment ara d'obrir plana política. Els socis de Salvador Illa exigeixen avenços en sobirania i més actuacions de trànsit a l'AP7 per reduir la sinistralitat i les quotes quilomètriques. Demandes que posen sobre la taula Esquerra i Comuns per tal d'esgotar la legislatura amb tranquil·litat. Marcos Díaz, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Esquerra Republicana adverteix Salvador Illa que per encarar el tram final del seu mandat amb mínimes garanties ha de complir els acords d'investidura per avançar en sobirania. En aquest sentit, el líder parlamentari, Josep Maria Jové, ha assenyalat les dues prioritats.
2: Dos exemples abans de l'agost. D'una banda, president, demostri que la seva paraula davant d'aquesta cambra té valor i convoqui una junta de seguretat per a fer efectiva la presència dels Mossos a ports i aeroports. Fa un any i mig que ho va prometre aquí, en sessió de control. I per l'altre, president, acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més.
1: El president ha refermat el seu compromís amb els acords, però sense posar-hi data. Mentrestant, per la banda dels comuns, Jessica Albiach demana actuacions per evitar cues i reduir la sinistralitat a la AP7. Escoltem la líder de la formació i la resposta del cap de l'executiu.
3: Primer, obligar els vehicles de més de 7.500 quilos a circular pel carril dret. I segon, prohibir els avançaments dels camions.
4: Potser s'ha d'equivocar, no? Quan a Vegrament tots demanàvem fora peatges i quan fem una nova infraestructura i una carretera tots ens esveiem. Tots. Alguns més que d'altres, per cert. La proposta que vostè em fa ja ho estudiaré. És veritat que hi ha un problema amb l'AP7. Ara, jo demano realisme, però jo estic disposat.
1: Un problema a l'AP7 es reconeix Illa que es tradueix en 10 morts en el que portem d'any.
0: L'oposició, mentrestant, ataca el president per guardar silenci davant la sentència del cas. Ábalos, Junts i Partit Popular li recriminen que s'amagui en el Comitè Federal del PSOE en comptes de comparèixer al Parlament. Marcos.
1: Sí, les dues formacions troben intolerable el silenci del president de la Generalitat davant el primer cas de corrupció del govern de Pedro Sánchez, especialment perquè la condemna és per la compra corrupta de mascaretes durant la seva etapa com a ministre de Sanitat. Escoltem Mònica Sales de Junts, Juan Fernández del PP i la rèplica de Salvador Illa.
5: Davant dels militants del seu partit, vostè dona la cara, però davant dels representants del poble de Catalunya, vostè dona l'esquena. I potser per això ja no cal que vinga a la sessió de control. Estem molt acostumats que vostè doni l'esquena al Parlament i el que ha de fer aquí en aquesta sessió de control és donar la cara i no amagar-se més.
6: Ha decidido pasar a la unidad de quemados del Partido Socialista. Díganos, señor Illa, ¿qué tiene de honrado y de decente seguir defendiendo y salvando al soldado T.S.
4: L'actitud contra la corrupció es mesura més veient què fa un quan té casos en la seva pròpia formació política que no què fa quan en tenen altres formacions polítiques. És un bon test per totes les formacions polítiques, també per la seva.
1: El cap de l'executiu català ha reiterat que no té por a res i que ha donat totes les explicacions que li han demanat arreu.
0: Gràcies, Marcos. I en clau judicial tenim novetats sobre com avança el judici als exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, per presumptament endarrerir la vacuna de la Covid a policies nacionals i guàrdies civils. Avui han testificat dos testimonis importants, els responsables de la vacunació dels dos cossos policials a Catalunya, que han avalat la gestió feta per la Generalitat.
7: Sí, davant l'Audiència de Barcelona han assegurat que la coordinació amb Salut va ser bona i fluida i que mantenien contacte constant amb Xavier Rodríguez, aleshores director de Serveis del Departament de Salut. També han explicat que els censos d'agents es van haver de modificar diverses vegades perquè molts policies canviaven de destinació, estaven en excedència o bé dubtaven sobre si vacunar-se. Segons han declarat, les principals interrupcions van arribar per les suspensions de la vacuna AstraZeneca i pels problemes també de subministrament de les dosis.
8: Durante el transcurso de esos meses que mantuvo esa relación fluida con el señor Xavier Rodríguez Guasch, ¿algún ánimo, algún propósito de ralentizar la vacunación?
9: Todas las incidencias, tuve incidencia, por ejemplo, gente que se me iba al extranjero, oye, mira, hay que vacunarlo, pues no te preocupes, ya vamos a hacer esto. Pum. Tuvimos un brote que surgió en otro tema, también intervino y ayudó.
8: Y lo solucionó. O sea,
9: puntualmente todo eso y la relación fue bastante fluida.
7: Aquests testimonis són importants perquè xoquen amb la tesi de l'acusació impulsada per sindicats de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil que sostenen que l'antiga cúpula de Salut va frenar deliberadament la vacunació dels agents estatals.
10: Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
11: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
12: Esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Verisure. Porque cuando confías en Verisure, estás confiando en el referente mundial en alarmas. Con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Verisure.
13: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola, a Onda Cero Catalunya.
0: Segons si arribem a 8:45 del vespre, cop a la butxaca dels conductors a partir d'avui. Omplir el dipòsit de benzina és, des de la passada matinada, uns 10 cèntims més car per litre. Un dipòsit mitjà costarà uns 5 o 6 euros més. El motiu és que el govern espanyol ha retallat el paquet d'ajudes socials aprovat per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Ricard Jiménez, bona tarda.
14: Bona tarda, Lola. Per un costat, avui tornem a pagar el 21% d'IVA per la benzina. Fins aquesta matinada ha reduït el 10%. I d'altra banda, avui comença la retirada gradual de l'ajuda de l'Estat per evitar un augment

Moment immediat dels preus a les portes de l'estiu i les vacances. La bonificació es redueix primer a 15 cèntims aquest juliol, baixarà a 10 a l'agost i a 5 al setembre fins a extingir-se a la tarda.

0: si el tema de la guerra d'Iran es tornés a reactivar, tornaríem a pujar els preus.
1: Però atenció, perquè la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència vigilarà de prop els preus dels sortidors per evitar abusos i assenyalarà les estacions amb preus fora del comú. A més, s'activa un escut d'emergència. Si les coses es torcen i el preu es dispara, s'aplicarà un descompte directe immediat de 20 cèntims.
2: I seguim parlant de fiscalitat, perquè avui les empreses comencen a passar per la Caixa de l'Estat amb l'inici de la campanya de presentació de l'impost de societats. Si ho faran d'una forma més agradable que d'altres anys, la patronal de les petites i les mitjanes empreses han arrencat un acord històric aconseguint una reducció progressiva, Ricard, d'aquest tribut del 25% al 20% fins al 2029.
1: Segons les estimacions de Pimec, les pimes catalanes s'estalviaran prop de 270 milions d'euros aquest any gràcies a aquesta reforma fiscal. Una xifra que superarà els 1.100 milions d'euros a finals de la dècada. I aquesta modificació fiscal, que afecta totes les empreses d'Espanya, beneficiarà sobretot el teixit econòmic català, principalment perquè pagaran menys impostos les companyies que facturin menys de 10 milions d'euros, on es troben la majoria d'empreses del nostre territori. Això reduirà la bretxa entre les pimes i les grans empreses espanyoles, que a la pràctica gaudeixen de millors regles fiscals. Així ho detallava als micròfons d'Onda Cero la Sílvia Gavarró, presidenta de la Comissió de Fiscalitat de Pimec.
3: Llavors, al final, a la pràctica et trobes que amb el règim d'exempcions i d'incentius, que en principi és igual per tothom, però la pràctica que fa que molts d'aquests incentius només estiguin a l'abast de les grans empreses i en aquest sentit sí que les petites queden discriminades.
1: Segons Pimec, aquest canvi permet a les empreses reinvertir i fomentar més ocupació de qualitat. A curt termini segur que es convertiran en més beneficis pels petits i mitjans empresaris catalans.
2: El turisme, gràcies Ricard, també bat rècords fora de temporada. Catalunya continua registrant màxims històrics més enllà dels mesos d'estiu. Després dels bons resultats dels hotels i de l'aeroport del Prat, ara són els allotjaments extrahotelers els que confirmen la tendència. Càmpings, apartaments turístics, cases rurals i albergs han fregat els 2 milions de viatgers entre gener i maig. És la xifra més alta de la sèrie històrica.
4: Segons l'Institut Nacional d'Estadística, és un 19% més que en el mateix període de l'any passat. Les dades reforcen una tendència que el sector fa temps que destaca. El turisme no s'està concentrant només a l'estiu, sinó que s'està repartint cada cop més al llarg de l'any. Els apartaments turístics i els càmpings són els que més impulsen aquest creixement, mentre que els albergs perden visitants. El mes de maig també confirma aquesta dinàmica. Amb més de 737.000 viatgers allotjats en establiments extrahotelers, es converteix en el millor maig de tota la sèrie històrica, amb un augment superior al 20% respecte a l'any passat.
2: I 8 mesos després que es detectés el brot de pesta porcina africana a Catalunya, i malgrat que un informe de la Generalitat i un altre del govern espanyol van descartar que l'origen fos una fuita del centre de recerca IRTA, la justícia continua intentant aclarir com va aparèixer aquest virus. Per això, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han tornat a registrar aquesta setmana les instal·lacions del centre de Cerdanyola del Vallès i també un laboratori del CSIC i la Universitat Autònoma de Madrid.
4: En aquesta ocasió, els agents buscaven principalment noves mostres que permetin avançar en una investigació que continua sota secret judicial i que de moment no ha aconseguit determinar l'origen del focus. Mentrestant, continuen vigents restriccions i tancaments en espais naturals on es busca evitar la propagació de la malaltia, com ara Collserola, i el sector porcí català continua patint l'impacte comercial, amb limitacions a les exportacions d'algunes empreses més enllà de les fronteres de la Unió Europea. Mentrestant, la investigació judicial segueix oberta i sense una resposta definitiva sobre com va arribar el virus a Catalunya.
2: Passant 4 minuts de 7:45 del vespre, fa entre 6 i 7 anys que no es creen nous jutjats socials a Catalunya i aquesta és una de les raons principals per les quals la justícia laboral està col·lapsada a casa nostra. Els magistrats lamenten que es reconeguin drets laborals, però que això no es tradueixi en més recursos per atendre l'augment de casos. Montse Valls, bona tarda.
5: Bona tarda. Segons ha explicat en una entrevista a La Ciutat, el magistrat del Tribunal d'Instància de Barcelona, Xavier González de Rivera, part de la solució passaria per crear més jutjats socials, tal i com s'ha fet amb les unitats penals per lluitar contra la multireincidència. Però reconeix que aquest procediment és lent i complex i no aportaria solucions immediates. És per això que de moment el que demana és un reforç dins les pròpies unitats.
6: Una cosa molt fàcil és posar reforços. Posar 10 o 12 jutges més que facin i treguin aquest col·lapse que hi ha. El que succeeix, i això és una qüestió que ha passat en l'últim any, és que hi ha moltes

0: les vacants i no hi ha jutges per cobrir les vacants que hi ha.
1: El magistrat adverteix que la mitjana de resolució dels casos de justícia laboral és d'un any i mig i que si no s'hi posen solucions, aquest temps s'allargarà encara més.
2: Gràcies, Montse. Canviem ara de qüestió. Atenció, perquè un total de 69 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes durant el primer semestre de l'any. Només una menys que el 2025, segons dades del Servei Català de Trànsit. Els motoristes es confirmen com el col·lectiu més vulnerable a la xarxa viària, acumulant un 42% del total de les defuncions que s'han produït en accidents de trànsit.
3: En xifres totals han mort 29 motoristes, 6 més que en el mateix període de l'any passat. Si analitzem el conjunt dels col·lectius vulnerables, motoristes, vianants o ciclistes, representen el 60% de les víctimes mortals. La meitat de les persones que han perdut la vida en les carreteres catalanes ho han fet amb mobilitat d'oci, és a dir, en cap de setmana, vigílies de festius o dies d'operació especial. Els darrers mesos, tant el maig com el juliol, han estat negres. Concentren més de la meitat de les víctimes mortals d'enguany. A més, al juny va morir 17 persones, més del doble que el mateix mes de l'any passat. Per tot plegat, Trànsit fa una crida extrema a la prudència de la conducció i apela també a no sobrepassar la velocitat permesa i evitar les distraccions o consum d'alcohol i drogues, especialment en vistes a l'estiu quan s'incrementen el nombre de desplaçaments per oci.
2: Barcelona ja es prepara pel Tour de França. La capital catalana ha inaugurat l'oficina permanent i el centre de premsa del Gran Depart del Tour de França 2026. La cursa començarà dissabte amb una contrarrellotge per equips i farà la ciutat l'epicentre mundial del ciclisme.
3: I per celebrar aquesta festivitat esportiva, la ciutat instal·larà 35 fonts mòbils als espais per on passarà el Tour de França per combatre així la calor. El consistori adopta aquesta mesura davant l'episodi d'altes temperatures a l'hora que també reforçarà les recomanacions de protecció civil per prevenir riscos. D'aquesta manera, també es recomana consultar les afectacions de mobilitat durant les seves jornades, que recordem seran vàries.
2: Les obres del nou arxiu de Barcelona, que s'instal·larà a la nau central de recinte de Can Batlló, arrencaran el primer trimestre de 2027.
3: Ho ha anunciat l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, que ha destacat també la voluntat del govern municipal per desencallar un projecte que, al seu parer, és clau per la ciutat.
4: És un equipament, però són dos espais. Una part que és la part oberta a la ciutadania, amb un gran espai que és l'àgora, l'auditori, les sales d'exposicions, les aules, la sala oberta de lectura i consulta, i una part, l'altra part, que és dedicada a l'ús d'arxiu, de magatzem.
3: Collboni ha afirmat també que disposar d'un arxiu unificat per preservar tota la documentació és una necessitat objectiva. El consistori invertirà 98 milions d'euros per rehabilitar l'edifici declarat bé cultural d'interès local. El nou equipament tindrà 70.000 metres quadrats.
2: I les obres d'ampliació i millora de la xarxa de tramvia en l'entorn de Glòries provocaran talls parcials en el servei del tram Besòs a partir d'aquest divendres fins al dia 13 de setembre.
3: Les afectacions i talls es produiran en les línies T4, T5 i T6. A partir del setembre també es preveuen talls parcials fins a la finalització de les obres previstes, recordem, a la primavera de l'any que ve. L'actuació consisteix en l'eliminació de la via única a la Gran Via, que es reemplaçarà per una nova plataforma de via doble emmarcada dins del projecte de connexió del tramvia per la Diagonal. La nova plataforma serà compartida amb el bus.
5: Descubren células madre.
6: Arranca 1995.
7: Llega la inteligencia artificial.
8: La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol. Por una publicidad responsable.
9: Hasta el 31 de agosto llegan las rebajas más esperadas. Las rebajas del Corte Inglés. En moda tenemos todas las prendas clave de la temporada. Para hombre, mujer y niño. En deporte, todo lo que necesitas para estar en forma. Y hogar, belleza, cultura. Las rebajas del Corte Inglés. En tienda, web y app.
2: En cultura, el MNAC ha sol·licitat a un jutjat d'Osca suspendre el termini fixat pel lliurament dels murals de Sixena, que fixava 56 setmanes des del 10 d'abril.
3: El museu argumenta que ha realitzat un informe d'avaluació de riscos sobre el trasllat de les pintures, però que el document és incomplet perquè falta informació sobre la fase de descàrrega i reinstal·lació de les pintures que ha de ser aportada pel govern aragonès. Segons el MNAC, aquesta manca de dades sobre aspectes rellevants pot resultar contraproduent o fins i tot, diuen, incrementar considerablement el risc de deteriorament de les pintures murals.
2: S'ha trobat una nova espècie

0: De gos os que va viure pel sud de Catalunya ara fa 16 milions d'anys ha estat el jaciment de casots de Subirats de l'Alt Penedès.
1: Parlem d'una criatura de fa 16 milions d'anys, el Miocè. Per entendre'ns, l'època del Miocè va ser quan els primers simis es van començar a estendre des d'Àfrica per Europa i Àsia. Segons les dades científiques, de fet, aquesta era una època on encara ni existien els primers homínids. En parla Isaac Casanovas, codirector del jaciment i membre també de l'Institut Català de Paleontologia.
2: És l'únic exemplar de la seva espècie que s'ha trobat al món. Us heu d'imaginar com un gos molt gran o un llop molt gran, entre uns 50 o 70 quilos de pes, més o menys, i unes proporcions gràcils, és a dir, que podia córrer més de pressa que el seu parent gros. Tot i així, no hi ha guepards al Miocè. No havien aparegut animals tan ràpids encara.
1: Els paleontòlegs ja havien robat el crani d'aquest animal a la dècada dels 90, però aleshores els van semblar un fòssil d'una altra espècie i no va ser fins al 2014 quan es va detectar que aquest crani en pertanyia a una de nova.
0: Els visitants de l'Amfiteatre de Tarragona ja poden redescobrir el monument en una experiència de realitat mixta que permetrà mirar enrere 1.800 anys al moment de màxim esplendor de l'arena.
1: La tecnologia utilitzada, desenvolupada per una empresa derivada de PortAventura, permet veure imatges sobre l'edifici actual i completa l'experiència recreant escenes de l'època romana. El Pep, un nen que ha provat l'experiència immersiva, explica què l'ha semblat.
3: Quan te fiques les ulleres és com si l'amfiteatre estigués reconstruït i llavors hi hagués gent i molt xulo, sí. Segueixo dient, m'ha impressionat un munt.
1: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha ressaltat també que es tracta d'una primera experiència en un amfiteatre que incorpora nous llenguatges i eines per explicar la història de Tarraco.
0: Tot i que encara queden uns quants mesos per a la seva celebració, el Saló del Manga Barcelona ha presentat avui el cartell de la seva 32a edició. L'il·lustrador japonès i mestre del terror Junji Ito n'ha estat el dissenyador. En ell s'hi podran veure molts dels seus personatges reunits al Parc Güell de Barcelona.
1: Ito també serà el convidat estrella de l'edició que se celebrarà al recinte de Fira de Gran Via de l'Hospitalet entre el 5 i el 8 de desembre. Altres convidats que han estat donats a conèixer avui són l'il·lustrador de cartes Pokémon Osvaldo Kato o Soshi Kawamori, figura clau en la indústria de l'anime i creador de l'univers Macross. La manga catalana Andrea Conata serà la cap de cartell local. La directora del Saló, Meritxell Puig, i el director artístic Oriol Estrada han destacat que, com és habitual, també hi haurà tallers. Escoltem Meritxell Puig.
4: Any rere any, des del Covid, diríem, que hem intentat recuperar tota la presència internacional, que no ha sigut fàcil, i aquest any la veritat és que mantenir el nivell d'autors nacionals, que cada vegada en tenim més, i a nivell internacional també hi hem tingut uns 70 autors internacionals, tenim més de 110 autors i autores nacionals.
1: Pel que fa a la vessant musical, el Saló comptarà també amb algunes de les veus més destacades de l'escena japonesa.
0: Tanquem aquesta plana cultural a ritme de Locomia, perquè aquesta tarda hem sabut que l'integrant del grup, Manuel Arjona, ha mort als 58 anys a Barcelona. Arjona era un dels quatre fundadors d'aquest grup nascut a Barcelona, que va irrompre els escenaris a mitjans dels anys 80 del segle passat i que durant dues dècades va ser popular a les pistes de balls de diferents països. Arjona va ser artífex del retorn del grup a finals de la primera dècada d'aquest segle XXI, en el que ens trobem en un nou impuls del grup definit per una indumentària singular i per l'ús de ventalls en les coreografies dels balls de les seves cançons. A tota la formació l'ha recordat molt avui a les xarxes socials.

0: La brúixola amb Lola Sorribas.
1: Moment de conèixer què ens espera d'aquí 45 minuts a la brúixola del Radio Estadio. Albert Arranz, què tal? Molt bona tarda.
2: Bona tarda, Lola Sorribas. Doncs a la brúixola de Radio Estadio Catalunya d'avui escoltarem Joan Laporta prenent possessió de la presidència del Futbol Club Barcelona en la seva quarta etapa al capdavant del club. També Javier Tebas, president de la Liga, assegurant que els blaugrana han aconseguit ja sanejar la seva economia. El Madrid refusa el finançament d'un grup inversor liderat per l'exjugador de bàsquet Pau Gasol de 55 milions d'euros a la Lliga Femenina de Futbol. I l'Espanyol comunica les primeres operacions de mercat de cara a la propera temporada

0: que els blanquiblaus obren el proper dilluns. A més, repàs al Mundial, que ahir ens deixava pas als vuitens de final, complint pronòstics de França davant Suècia amb doblet d'Mbappé, de Noruega davant Costa de Marfil amb gol de Haaland i de Mèxic davant l'Equador, que avui des de, i avui des de les 6 ens està servint una Anglaterra República Democràtica del Congo amb sorpresa, amb els africans avançant-se 0-1 al minut 7 amb gol del davanter de l'Almeria, Brian Zipenga, i amb Harry Kane posant l'empat al minut 75. Som ara al 82 de joc, empat a 1 entre anglesos i congolesos. Per suposat, escoltarem també protagonistes abans de l'Espanya-Àustria de demà a les 9 de la nit, hora nostra, a Los Angeles, i el gas a fons per fer una ullada a l'actualitat del món del motor en dues i quatre rodes. Tot plegat de 2 de 9 fins a 10 en punt.
1: Perfecte, Albert, gràcies, bona tarda.
0: Adéu-siau.

0: Traer a un amigo a FENIE Energía tiene recompensa, como lo oyes. Recomiéndanos a un amigo y gana puntos que se pueden convertir en un iPhone último modelo, descuentos en la factura de la luz. Llama gratis al 900-215-470 o visita fenieenergia.es. Porque estar con FENIE Energía tiene ventajas y puntos y euros.
1: Arribats a aquest punt de la brúixola, ens interessem per una qüestió que ja des de fa temps està generant debat. Els creuers, més aviat la taxa turística dels creueristes. Des de fa mesos, la taxa dels creueristes de trànsit, els que estan de pas i no es queden més de 12 hores a Barcelona, havia augmentat fins als 11 euros. Ara, el govern la pujarà, atenció, fins als 30. És un acord arribat amb Esquerra i els Comuns i que s'aplicarà en el marc de l'aprovació dels pressupostos.
2: Sí, el text acordat per les tres formacions habilita, doncs, a l'Ajuntament de Barcelona a modificar les ordenances municipals i fixar així aquest nou recàrrec de la taxa turística, una mesura celebrada per certs sectors, però criticada alhora també per altres que la consideren abusiva. De fet, un informe de la Universitat de Barcelona encarregat per CLIA, la patronal dels creuers a Espanya, analitza la contribució dels creueristes d'escala. Aquest estudi remarca que els creueristes de trànsit generen més ingressos per Barcelona que no pas despeses.
1: Ara volem posar la lupa precisament sobre aquest informe i per això ens acompanya l'autor de l'estudi, el catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona, Jordi Surinyac. Senyor Surinyac, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: A veure, quan l'informe diu que els creueristes generen més ingressos que despeses per a l'Ajuntament, de quins ingressos i de quines despeses estem parlant exactament?
3: Sí, a veure, nosaltres el que vam fer és agafar per l'any 23, pel 2023, any de referència, vam agafar els pressupostos municipals i vam analitzar tot el conjunt d'ingressos que es generen a l'Ajuntament de Barcelona, impostos directes de l'IBI, la plusvàlua, l'IAE, etc., impostos indirectes, l'IVA, impostos especials cedits, taxes de residus, de clavegueram, transferències corrents, el tema dels impostos d'establiments turístics, el recàrrec turístic, bueno, i altres ingressos. Vam agafar tots aquests ingressos, que són uns 3.500 milions d'euros, i també vam agafar les despeses liquidades, allò que s'ha gastat, que és despeses de personal, despeses corrents en béns i serveis, despeses financeres, transferències, inversions, bé, de tot. I això més o menys són 3.400 milions d'euros. Aleshores, el que vam fer és dir, a veure, aquí tenim tots els ingressos, tenim totes les despeses, sí. Mirem a cada tipus d'ingrés i a cada tipus de despesa valorar en quina mesura aquest és un ingrés que genera solament els residents de Barcelona o que el generen també els visitants de la ciutat, siguin turistes o siguin excursionistes, que són aquells visitants que no pernocten a la ciutat, d'acord? Per tant, vam agafar les quantitats, ingressos, despeses, vam valorar tots els residents que hi ha a la ciutat, tots els visitants que hi ha, també vam analitzar dins d'aquests visitants específicament els creueristes de trànsit, i aleshores doncs, vam anar analitzant cada una de les partides, vam dir, doncs, no sé, el tema del transport, doncs aquí tant ho incloem, tant afecta els residents com els creueristes, en canvi, doncs, temes de formació escolar doncs, solament és pels residents. És a dir, vam intentar anar separant tots els ingressos i despeses per orígens de residents o visitants i a partir d'aquí, doncs, comptant-ho, en sortia doncs, això,

0: cap als creueristes. L'ingrés són 3,3 euros per persona i dia, mentre que les despeses són, dels creueristes, 3,1 euros per persona i dia.
1: L'informe només analitza l'impacte fiscal o també intenta capçar l'aspecte social, ambiental i, diguéssim, la convivència social dins de la ciutat de Barcelona?
0: A veure, en aquest, nosaltres portem fent des de fa molts anys estudis sobre l'activitat creuerista a la ciutat de Barcelona. Per tant, hem anat analitzant en diferents informes diferents aspectes més puntuals. Aquest era més fiscal, en uns altres hem analitzat altres temes. Però bàsicament en aquest eren temes fiscals, encara que part en aquest estudi i part en estudis previs també havíem comptat temes més socials, per exemple, el tema de la congestió que generen els creueristes a la ciutat, el tema de la estacionalitat o desestacionalitat que generen les visites dels creueristes a la ciutat, el perfil d'aquest creuerista respecte a doncs, un visitant, diríem, normal, l'impacte econòmic que genera també aquest creuerista. És a dir, que hem anat analitzant al llarg del temps diferents elements, no solament fiscals, sinó temes pues, de congestió o temes més de perfil. Per exemple, el perfil del creuerista és una persona més d'una nacionalitat americana, que té més rendes, més ingressos, està més ocupat que la mitjana dels visitants que hi ha a la ciutat, el 73% són gent activa, normalment venen amb família, tenen més formació que un turista normal, el 55,6%, per exemple, tenen estudis superiors, tenen una edat mitjana de 47 anys, és a dir, tenen un perfil, diríem, una mica diferent. I, per tant, sí que hem anat analitzant, en alguns casos, alguns elements més socials.
1: Aleshores, per l'estudi en qüestió aquest que estem parlant ara, tret que n'heu fet d'altres temes en la mateixa qüestió, per tenir la fotografia, la imatge completa, ens faltaria saber l'aspecte social, no?
0: Sí, és un dels elements que caldria eliminar. Que caldria analitzar amb més... però també n'hi ha molts d'altres, que també s'haurien de tenir en compte en temes, per exemple, d'innovació, d'activitat econòmica que generen, de potencialitat en temes de vols intercontinentals que generen. És a dir, que hi ha molts àmbits. L'activitat creuerista és una activitat molt concreta, en un sector molt concret, que és el turístic, però genera uns efectes a moltes dimensions i també en l'àmbit econòmic a tots els sectors econòmics. L'estudi que nosaltres hem anat fent de l'impacte econòmic, veiem que l'impacte no es queda solament en unes determinades activitats més de restauració, de menjars, etc., sinó que els impactes directes i indirectes induïts es distribueixen al llarg de tota l'activitat, de tot el tipus d'activitat econòmica que hi ha a la ciutat.
2: Perquè ho entenguem tots, hi ha diferències importants entre el que és un creuerista de trànsit i un de port base des del punt de vista econòmic?
0: Sí, n'hi ha molt. Perquè, a veure, el creuerista de port base és un creuerista que normalment una gran part d'ells s'allotjarà a Barcelona. Per tant, la seva estada a Barcelona es distribueix en més dies. El 20% dels creueristes en total pernocten a la ciutat. Per tant, s'allotgen a la ciutat, estan una mitjana de 2,5-2,7 dies, per tant, fan més despesa i la fan durant més temps, més distribuïda al llarg de més dies. Per tant, aquesta idea intuïtiva que tots tenim de la saturació es relaxa una mica, perquè la visita la fan durant més dies i en més entorns de la ciutat. Però a part d'això, a part que estan més dies, el perfil també és diferent. És a dir, un perfil de creuerista de port base es pot sorprendre, però és que el 34% són d'Amèrica del Nord, són bàsicament americans, dels Estats Units, un 34%. I els altres, ja són, els restes de la Unió Europea i Espanya, doncs ja són més marginals. El turista americà gasta molt més que un turista de la Unió Europea i no diré ja d'Espanya. Per tant,

0: hi ha diferències en els dies que està, però també en la despesa que fa, perquè el perfil és diferent. Li dono una xifra solament perquè vegi la diferència. Un creuerista de port base, ara estem parlant solament de creueristes de port base, però un americà gasta 300 euros per persona i nit. Un creuerista de port base. Un creuerista de la Unió Europea en gasta 180 i un espanyol en gasta 132 euros per persona i nit. És a dir, que hi ha dintre dels creueristes de port base el fet de que hi ha molts més americans i aquests gasten molt més, això fa que la despesa sigui molt superior en el creuerista de port base respecte al de trànsit.
1: I ara, a les portes de l'aprovació dels pressupostos, que es preveu que s'implementi s'acordi, diguéssim, aquest augment, aquesta pujada de la taxa turística fins als 30 euros, vostè creu que si l'administració decideix modificar aquesta taxa turística, quina creu vostè que serien les variables que haurien d'analitzar les administracions per prendre aquesta decisió?
0: Jo crec que les han de tenir en compte totes, la veritat. És a dir, deixar de banda els apriorismes i fer una anàlisi global de tots els efectes a tots els nivells. Temes mediambientals estan molt repetits, però analitzem bé el tema mediambiental associat als creueristes respecte a altres tipus d'embarcacions que arriben a la ciutat. Aquesta despesa per hora. El tema de les línies aèries internacionals. Això poca gent en fa referència, però nosaltres fa un estudi ja fa bastants anys que vam demostrar que hi havia una causalitat clara entre creueristes americans, australians, creueristes de port base que venen a Barcelona i l'augment de dotació de línies aèries internacionals a l'aeroport de Barcelona. I això té un efecte per la ciutat que va més enllà de l'àmbit creuerista, perquè això genera vols directes, genera que una persona arreu del món que vol venir a Barcelona consideri venir i invertir a Barcelona i crear l'empresa aquí i crear el headquarter aquí i no en una altra ciutat que haurà de fer trànsits, diríem, i això s'ha augmentat en part, no diré en totalitat, lògicament, però sí en part perquè hi ha hagut una demanda de creueristes internacionals que han fet multiplicar les connexions aèries internacionals en Barcelona.
2: Doncs ara continuarem parlant d'aquesta qüestió, però ja tenim sobre la taula totes aquestes dades de l'estudi. Jordi Surinyà, catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona, moltes gràcies. Bona tarda.
0: Molt bé, bona tarda. Gràcies.
2: L'informe que ara comentàvem no conclou si la taxa s'ha de pujar o no, només posa de manifest les dades analitzades. Un informe, com dèiem abans, realitzat per la Universitat de Barcelona a petició de les línies de creuers de Clia a Espanya. La patronal remarca que l'estudi els dona la raó en quant als ingressos i despeses dels creueristes de trànsit i demanen Ferran modificar aquesta proposta.
1: Sí, des de Clia asseguren que Barcelona ja és un dels ports, diuen, amb la fiscalitat més elevada d'Europa per als creueristes i augmentar-la seria, diuen, perjudicial. En lloc de pujar-la, proposen ampliar la base de contribuents, ja que els creueristes són els únics visitants que no pernocten que paguen la taxa turística.
2: Doncs ara, per aprofundir encara més en aquesta qüestió, ens acompanya l'Alfredo Serrano, és director general de Clia a Espanya. Senyor Serrano, què tal? Buenas tardes.
3: Hola, buena tarde.
2: Decíamos que el estudio de la Universidad de Barcelona concluye que los cruceristas generan más ingresos fiscales de los que cuestan al ayuntamiento. ¿Cree que este informe cambia el relato que existía hasta ahora sobre el impacto de los cruceros aquí en Barcelona?
3: Yo creo que es muy claro. La razón por la cual existe el impuesto turístico, según está escrito incluso la propia ley que lo regula, es la compensación de las externalidades negativas generadas por el turismo. Yo creo que el estudio es bastante claro, identificando esas externalidades y dejando claro que ya en 2024, cuando estábamos hablando de unos niveles de impositivos muy inferiores a los que existen en la actualidad, y por no hablar de cuáles son los objetivos pues avanzados por el ayuntamiento, ya se superaban con creces los ingresos, que la recaudación que estaba teniendo en comparación con esos gastos o esas externalidades negativas que teóricamente estaba soportando estas

0: Ara a la brúixola volem parlar de l'esclerosi múltiple perquè, tot i que continua sent una malaltia sense cura, la recerca acaba de donar una notícia que fa només uns anys semblava impensable. La Comissió Europea ha aprovat el primer tractament autoritzat específicament per actuar sobre la progressió de la discapacitat en persones amb esclerosi múltiple secundària progressiva sense brots recents, Ferran.
1: Sí, segons els estudis, el fàrmac aconsegueix reduir el risc de noves lesions neurològiques i alentir també la progressió de la discapacitat, un dels grans reptes pendents en aquesta malaltia. És una notícia que obre una nova porta a l'esperança per a moltes persones que conviuen amb l'EM i que arriba precisament a les portes d'una nova edició del Mulla't per l'esclerosi múltiple, la gran campanya solidària impulsada per la Fundació Esclerosi Múltiple per sensibilitzar la societat i impulsar també la recerca i els serveis d'acompanyament als pacients.
0: Doncs ara volem parlar tant dels avenços científics com també de la realitat de conviure amb aquesta malaltia i per això ens acompanya d'una banda la Rosa Masriera, és la directora de la Fundació Esclerosi Múltiple. Rosa, què tal? Molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: I la Nati Carmona, diagnosticada d'esclerosi múltiple primària progressiva l'any 2023 i protagonista d'una història d'acceptació i de superació que coneixerem avui. Nati, què tal? Bona tarda.
3: Hola, què tal? Bona tarda.
0: A veure, Rosa, aquesta aprovació europea que comentàvem ara a l'inici s'ha presentat com un punt d'inflexió. Per què estem parlant d'un tractament tan rellevant per persones que pateixen esclerosi múltiple?
2: Bueno, perquè fins ara no teníem cap tractament que pogués d'alguna manera abordar tot el tema de la progressió. O sigui, havíem tingut algun primer tractament, però molt incipient. I això vol dir un canvi realment, perquè fins ara havíem tractat tot el que són els brots, que seria l'esclerosi múltiple remitent recurrent. Hem aconseguit bastant el que seria la inflamació, però el que no teníem gens controlat era el tema de la progressió. I ara el fet de que comencin a arribar aquests fàrmacs, encara que...

0: siguin d'una forma molt lenta, doncs això vol dir que tot això comença a anar endavant.
1: Nati, quan una persona conviu amb una malaltia com és l'esclerosi múltiple, què significa rebre notícies com aquesta? L'interpretes com una esperança real de cara al futur?
2: Sí, clar, una esperança real, sí. Esperem que sí, que sobretot hem d'invertir la recerca, no? I que esperem que sí, no? Que sigui el primer pas per continuar endavant i que amb el temps tinguem bones notícies per totes les tipus de malalties d'esclerosi que hi ha en aquest moment.
1: I com vas rebre tu aquesta notícia, Nati?
2: Bueno, a veure, jo vaig pensar, ojalà que fos la meva, no? Però bueno, si és la secundària progressiva, potser comencen a provar amb tothom i és una esperança, no? Esperem que... Jo crec molt a la recerca, que s'ha d'invertir en la recerca, que és important, i que ho aconseguirem. Potser no d'aquí 2 anys, però d'aquí 10 anys segurament que sí que ho aconseguirem.
3: Tu vas rebre el diagnòstic oficial el novembre del 2023, després d'un llarg procés, tenim entès, de proves, d'incerteses. No sé què és el primer que et va passar pel cap quan et van dir que tenies esclerosi múltiple i com vas haver d'enfrontar-te en el teu dia a dia amb aquesta situació?
2: Bueno, jo pensava que deixaria de caminar i que seria un dia per l'altre, que no podria caminar més. I no tenia molta informació, perquè a vegades si tens massa informació és dolent i no tens molta també, no? Vaig començar el camí i de seguida vaig contactar amb la FEM, que afortunadament gràcies a la FEM estic com a SIC, vaig fer teràpia amb la psicòloga i la Mònica, la treballadora social, que em va ajudar moltíssim. Bueno, sempre la FEM m'ha ajudat i hem començat el camí junts i per això estic tan bé, perquè he adaptat, he acabat acceptant tot i bueno, potser no deixo de caminar mai, o sigui que no se sap, o sigui que hem de lluitar i aquí estem lluitant.
1: I Rosa, el doctor Xavier Montalbán deia, destacava que és la primera vegada que disposem d'una molècula capaç de modificar aquesta progressió de la malaltia independentment dels seus brots. Això com ho podem explicar de manera, diguéssim, senzilla per als oients?
0: Bueno, jo no soc neuròleg, amb la qual cosa això és una miqueta més complicat per nosaltres, no? O sigui, així en general, el que diríem és que, o sigui, fins ara, doncs hi havia una sèrie de tractaments que actuaven més a nivell perifèric, no? I que no travessaven la barrera hematoencefàlica. Llavors, ara és el primer tractament, aquest que està més indicat per l'esclerosi múltiple primària progressiva i secundària progressiva, que actua ja, o sigui, passant aquesta barrera hematoencefàlica i, per tant, persisteix d'alguna manera dintre del sistema nerviós central i això dona lloc a que hi hagin, bueno, pues, aquestes molècules que d'alguna forma, pues, bueno, puguin evitar que vagi endavant la progressió. O sigui, tot això es basa una miqueta en el que en diem l'anomenada progressió silenciosa. O sigui, al final, clar, en el cas de la Nati, ella va tenir un diagnòstic de progressiva des del primer moment. Però després tenim el que comentàvem abans, no? El cas de la remitent recurrent, que és quan cursen brots. Però sí que ens trobem molts casos que tot i havent-hi una remitent recurrent, per tant, que cursen brots, el problema és que potser tu no tens activitat, no tens símptomes, sembla que tot està aturat, que ho tens controlat, però en realitat vas tenint una progressió que s'anomena silenciosa, que és com que a poc tu vas tenint la simptomatologia i això et va produint una discapacitat. Llavors, aquest és un dels primers tractaments que permet tractar aquest tipus de progressió, que aniríem la progressió secundària sense brots. Llavors, d'alguna manera, aquest tipus de tractament, no?, amb aquest abordatge completament diferent, doncs ens fa que d'alguna manera se'ns obri una esperança al control total de la malaltia, perquè a vegades hi havia persones que deien, escolta, és que a mi m'han dit que la ressonància magnètica està bé, que tot està bé, però jo noto que vaig perdent, que tinc més problemes cognitius, que tinc problemes de marxa, què està passant, no? Llavors, el que ens interessa és identificar això i, òbviament, doncs, poder-ho identificar, dir-li al metge i que el metge doncs, pugui actuar mitjançant algun tractament.
3: De fet, et volia preguntar per aquesta identificació, però per part de la societat, perquè sovint parlem de tractaments que són molt positius i esperem que siguin el més resolutius possible i quan abans millor, però l'esclerosi múltiple també continua tenint un impacte enorme en el que és la vida quotidiana dels pacients que la pateixen. Quines són les necessitats que potser la societat doncs no acabem de veure que tenen aquestes persones que pateixen esclerosi múltiple, però que són el seu dia a dia?

0: Doncs mira, o sigui, dels aspectes que causa més impacte és el fet de que es diagnostiquen persones molt joves. Per tant, estem parlant d'una malaltia neurodegenerativa que encara no té cura i que durarà tota la vida, no? Per tant, l'impacte en la vida familiar, en la parella, en el fet de tenir fills, en l'àmbit laboral, doncs tot això provoca tota una sèrie de canvis que fan que la persona s'hagi d'adaptar d'una forma molt específica perquè ha de gestionar aquesta incertesa, no? O sigui, en el cas, ara amb la Nati ens ho podria explicar, no? Però, per exemple, amb ella doncs, també li ha impactat a nivell laboral, ella és una persona molt jove. Llavors, bueno, reconduir tot això és molt complicat. Tenim molta gent que va ser diagnosticada doncs, fa 10, 15, 20 anys, quan encara no hi havia tot aquest tipus de tractaments i, per tant, estan patint molt tot aquest tipus de circumstàncies. Per tant, tot l'abordatge emocional, social, laboral, també és molt important en l'acompanyament d'aquestes persones.
1: Perquè, Nati, en el teu cas has explicat i ho has fet públicament que el diagnòstic et va afectar de tal manera que fins i tot vas a plantejar-te si volies continuar endavant. Per què creus que és important normalitzar aquestes converses sobre la salut mental?
2: Perquè realment crec que has de passar un dol, no? O sigui, a mi em va canviar la vida totalment perquè deixes de fer la teva vida, o sigui, ja no ets la mateixa persona, el dia a dia et canvia, és el que diu la Rosa, no? A mi, afortunadament, el tema cognitiu no m'afecta més en la marxa. El dia a dia ja no és el mateix, no tens la mateixa energia al matí que a la tarda. Si tens plans socials, ja t'ho planteges d'una altra manera. Jo fa molt de temps que no vaig a un concert perquè no puc estar dreta tota l'estona. O sigui, hi ha petites coses al dia a dia, a la feina, no? També que ja no ets la mateixa persona perquè t'has de cuidar tu. O sigui, passes la teva prioritat passes a de tu, que és important, no? Que t'has de cuidar molt. I deixes de fer moltes coses que abans feies que no li dones importància, no? O sigui, la primera cosa que has de fer és cuidar-te i és un impacte perquè també moltes vegades tu no ho entens i la gent a l'entorn tampoc ho entén, no? Tu em veus i tu no diries que no tinc res, no? Però el cansament, la fatiga, el tema de no poder fer el que feies cada dia, les petites coses del dia a dia, que no sé com explicar-ho. I el dia a dia et canvia tot, o sigui, tens unes altres prioritats i penso sobretot, jo quan m'aixeco penso com estarà la tarda o com estarà la nit per aguantar el dia, no? Jo ara quan em dutxo, jo de seguida m'assec per vestir-me, per pentinar-me, coses que abans no m'ho pensava. Tot això és per guanyar energia, per estar bé per al final del dia, per arribar bé, no? I també conec gent que li afecta el tema cognitiu, que no té memòria, que no pot llegir. Clar, és que hi ha moltes coses, com diu la Rosa, que no es veuen, no? Que és la progressió silenciosa. Moltes vegades el físic sí que es veu, no? De seguida, ai, què et passa, no sé què, no pots caminar bé, tal, però les altres petites coses que tenim, o quan dius a vegades estic cansada, la gent et diu, jo també. No és el mateix cansament. Jo no dic que tu estiguis cansat, que clar que ho estàs, però no és el mateix. És com ara la calor, no? Jo sé que tothom té calor, però jo tinc una calor que crec que és diferent a la resta, que jo tinc la sensació de que me'n crema les cames. I no és per desprestigiar ningú, si tothom té calor, perquè fa una calor molt, molt increïble, no? Però jo tinc més calor que la resta. Això a vegades és complicat d'explicar, no? Que són petites coses al dia a dia que, bueno, que has de conviure i has de donar-te una prioritat també. I a vegades això tampoc s'acaba d'entendre.
1: I creus, Nati, que falta empatia per part de la societat?
2: Sí, perquè realment és això. La primera cosa, això sí, és esclerosi amb la caiguda de rodes. Crec que no tot és caiguda de rodes. I crec que falta, doncs, sí, una mica d'acompanyament, no? De que el pacient, de que l'entorn no se senti sol. A vegades hi ha desconeixement. A vegades, clar, sempre pensem en el pitjor, no? Però és un camí que, bueno, ara estan sortint coses, no? Ara tenim un nou tractament, doncs hem de confiar una mica. I també jo, sobretot, he après a adaptar-me i aprendre, no? I l'adaptació i, sobretot, l'acceptació de que a poc, que no cal tampoc córrer. La vida a mi m'ha aturat, m'ha dit que no vagi tan ràpida, doncs, bueno, m'haig d'aturar i haig de conviure. I la societat hauria també d'aturar-se en general, tots anem molt ràpids a la vida, no? Que no hauríem de tenir una malaltia per saber que no hem d'anar tan ràpids, no? Això és el que m'ha ensenyat a mi la M, no? Aturar-me i veure les coses d'un altre punt de vista, no? Que no cal córrer.
1: I en aquest procés... Digues, perdó.
2: No,
1: volia preguntar, en aquest procés d'adaptació que ens estaves comentant ara, quina importància o quina ajuda has notat per part de la Fundació? Fins a quin punt...
2: Totalment.
1: Fins a quin

0: punt ha estat important per tu?
1: Bueno, jo sempre dic que jo no estaria aquí sense la Fundació. O sigui, a mi de seguida jo el primer contacte vaig tenir amb la Mònica Delgado, que és la treballadora social, que em va entendre molt sense tenir la malaltia. Va ser la persona que, no sé, de seguida jo vaig sentir, ui, aquesta persona m'entén. Com ho sap si no té el que tinc jo, no? I de seguida pues, vam començar de la mà, vaig començar amb la teràpia, després vaig fer neurorehabilitació, totes les coses que proposa la Fundació, o sigui, fan curs de cuina, jo m'apunto a tot, fan també grups de suport, que jo vaig estar en el grup de suport, que també és important. I he conegut una comunitat nova gràcies a ells, no? Que puc parlar, sí, jo tinc el meu entorn, però amb ells, amb la gent de la comunitat de la Fundació, parlem d'això i ens entenem de seguida. No? Per mi és com una part de mi molt important, la Fundació. O sigui, jo penso en el camí que he fet, i que sempre han estat amb mi. Si hi passin que passi, sempre sé que estaran allà. O sigui, que per mi és un, no sé si és un port important, és una garantia que, bueno, jo li recomano a tothom que sempre acudeixi a la Fundació, perquè per mi ha sigut superimportant.
2: De fet, Rosa, em crida l'atenció a aquest sentiment de comunitat, no? Que explica la Nati, aquestes històries personals ens recorden que és important continuar investigant i per això també es necessita finançament. De fet, aquest diumenge, dia 5, hi ha una nova campanya del Mulla't per l'esclerosi múltiple. Com d'important són dies com aquests per tal de fer possible doncs, tota aquesta feina d'investigació?
3: Bueno, tot això és bàsic, perquè al final nosaltres ja que portem 33 edicions de Mulla't, no? I això es diu ràpid, però en tots aquests anys ha canviat molt la malaltia. I ha canviat no només pel tema de la recerca, òbviament, que tenim aquí doncs, ara doncs, més tractaments, unes persones que les diagnostiquem ràpid, que les tractem ràpid, i això canvia molt el futur de la qualitat de vida d'aquestes persones, però després també, gràcies a accions com el Mulla't, nosaltres a Catalunya som l'única comunitat que, per exemple, ofereix serveis de neurorehabilitació gratuïts que nosaltres els oferim, però els tenim concertats amb el CatSalut. Llavors, això ajuda molt també a que totes les persones puguin accedir a aquest tipus de teràpies que són complementàries i que són bàsiques per poder tenir una bona qualitat de vida. O, per exemple, gràcies al Mulla't, és la comunitat que més es coneix l'esclerosi múltiple, no? Alguna vegada que s'han fet enquestes a diferents comunitats. Per tant, jo crec que entre tots, no? Jo crec que la societat catalana és una societat molt social, molt compromesa. Ho veiem, per exemple, cada any amb la Marató. I això ens fa especialment anar un pas endavant amb el que és tant a l'aspecte de la recerca, perquè aquí tenim centres doncs, molt punters, com el CEMCAT, el Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya, molt punter a nivell internacional amb aspectes de recerca i després també amb tota aquesta part d'acompanyament a les persones perquè una cosa no pot anar sense l'altra. I això es fa gràcies a accions com el Mulla't en les que participa molta gent, no? O sigui, participen, doncs, en aquest cas, més de 500 piscines, però després hi participen supermercats, hi participen restaurants. Aquest any tenim també el Col·legi de Farmacèutics amb una acció precisament relacionada amb la calor, que és el tema que parlava la Nati.
2: Sí.
3: O sigui, al final tothom posa el seu granet de sorra.
2: Doncs està molt bé que hi hagi iniciatives com aquesta, que ens ajudin també a augmentar encara més, deies que hi ha conscienciació social aquí a Catalunya, però també escoltàvem la Nati que ens deia falta una mica d'empatia, no? Per tant, és important que hi hagi projectes com aquest a Mulla't i, evidentment, una fundació que serveixi de comunitat i d'acompanyament per tots els pacients d'esclerosi múltiple. Rosa Masriera, directora de la Fundació, moltes gràcies, molt bona tarda, que vagi molt bé i ànims aquest cap de setmana.
3: Gràcies a vosaltres.
2: I Nati Carmona, moltíssimes gràcies també per atendre'ns, per compartir amb nosaltres el teu testimoni. Molts ànims també i a seguir. Gràcies, molt bona tarda i bon cap de setmana.
1: Bona tarda a vosaltres.
4: Contrata a 3Player por un mes y consigue ahora 2 meses más gratis.
5: A partir de ahora la historia va a ser diferente.
6: ¡Chasca!
4: Disfruta de 3 meses de A3Player Premium por solo 5,99 euros. Oferta válida hasta el 5 de julio.
7: ¿Ves las cosas de otra manera?
8: Y el 12 de julio, Agatha y Lola solo en A3Player.
9: ¡Vigor, gor, gor, gor, gor, gor, gor, gor, gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
10: Las Relaps de Vision Lab. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, sol, lentillas, audífonos y gafas Eclipse de regalo por cualquier compra. Las Relaps, las rebajas de Vision Lab.
11: Ha entrado en una propiedad.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: 2:09:30. Comencem el temps de futbol i molt més a Onda Cero Catalunya.
0: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz.
1: Hola, hola, molt bon vespre a tothom. Nova edició de la brúixola de Radio Estadio Catalunya, la d'aquest dimecres, que ja és 1 de juliol de 2026. Fins a les 10 clavades manarà el futbol i hi haurà molt més a les emissores d'Onda Cero Catalunya amb el treball de la redacció d'esports d'aquesta casa, capitanejats per l'Alfredo Martínez, amb el Víctor Lozano, el José Agustín Gómez i el Víctor Llucià a la redacció i producció, i amb el gran Isma de la Parra al capdavant del control tècnic. Comencem, entrem en matèria.
0: Cada any la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio, a Onda Cero Catalunya, amb Albert Arranz.

0: 8 i 32, gairebé i 33, realització musical de l'Isma de la Parra, hora magnífica per fer 5 cèntims de l'actualitat futbolera de la jornada, que en clau blaugrana passa per la presa de possessió de l'amic Jan a Camp Barça, quarta etapa. Víctor Llucià, molt bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. Joan Laporta ha arrencat avui mateix, aquest migdia, el seu quart mandat com a president del Futbol Club Barcelona. Ho fa 4 mesos i mig després d'haver-se imposat a les urnes el passat 15 de març en una victòria incontestable. En un acte amb tots els directius i directives, amb treballadors i treballadores del club, entrenadors, Hansi Flick entre ells, i el president de la Lliga, també, Javier Tebas, que han parlat breument. Per ser el president de la Lliga, que de seguida l'escoltarem. Abans, com et deia, Laporta enceta el seu quart mandat i ho fa amb la determinació del primer dia.
2: Ens sentim forts, estem determinats. Ser president del Barça és un gran honor i una gran responsabilitat alhora, i també no està absent de dificultats. El període aquest que hem passat de 21 a 26 no va ser fàcil, vam haver de prendre moltes decisions, moltes d'elles ben doloroses. També vam haver de gestionar canvis profunds i vam transitar també per situacions límit, però vam resistir, no ens vam rendir. I no ens vam rendir precisament per això, perquè ens sentíem acompanyats, perquè vam poder aconseguir la complicitat d'una gran majoria de socis que ens donaven força per continuar.
1: Laporta ha mantingut un to emotiu, el to emotiu que el caracteritza, de defensa del club per sobre de tots i de tothom. Ha reiterat que l'estabilitat de la massa social és primordial per acabar assolint els objectius. En fi, que ha traçat les línies mestres del seu proper mandat a l'Auditori 1899.
2: I aquest lideratge no entén de tavieses, perquè el Barça se'l defensa sempre, en qualsevol circumstància i en tot moment. Els nostres jugadors i els nostres tècnics els defenseu en el terreny de joc. I nosaltres, els directius, els defensem als despatxos. Els defensem als despatxos sense treva, amb orgull, amb convicció i sense vaguetats. Així ho hem vingut fent i ha estat la nostra manera de ser i de fer durant aquests anys, i aquesta dinàmica continuarà els propers anys. I aquest govern del club, el que ho portarem serà amb les màximes cotes de treball, amb les màximes cotes de compromís, com us deia, de resistència, de resiliència.
1: I com dèiem, en presència del president de la Lliga, de Javier Tebas, que li ha aventurat molts èxits al Futbol Club Barcelona en un futur i un present molt immediat.
3: Però també quiero felicitar, porque estoy seguro que el Barça va a tener éxitos en los próximos años, ¿no? Éxitos deportivos, como ha venido teniendo, pero también éxitos importantes en lo que es en el ámbito de las infraestructuras, ¿no? Todo lo que se está viviendo en las infraestructuras del Fútbol Club Barcelona, lo que uno puede ver hoy, ha venido viendo durante estos meses la reforma de este estadio. Terminarlo es un éxito también, y será un éxito de muchísimo nivel, y para una institución como es la Liga es muy importante, pues, estas reformas de estadios y este estadio

0: Tres quarts gairebé tocats i dono la benvinguda a bona gent. Josep Soldado a Tres Media, a la Sexta, hola.
1: Hola, hola, què tal, Albert? Bona tarda.
0: Molt bé, maco. Jordi Meli, erudit del futbol català, contertúlia, Catalunya Ràdio, tot tema ràdio, l'Hospitalet. Hola, Jordi.
2: Hola, què tal, com esteu? Guapos tots.
0: Molt bé, maco tu. Escolta'm una cosa, que té un nidó aquest Mundial, eh? Si semblava que la cosa seria bufar i fer ampolles, és veritat que els tres darrers partits s'ha complert el pronòstic inicial, parlo de França, de Noruega i de Mèxic, i ara en parlarem. Ha estat a punt de donar-se la gran campanada en aquest Anglaterra República Democràtica del Congo que ha tingut els africans per davant gairebé 70 minuts de joc, fins que ha aparegut Harry Kane, el príncep Harry, per enviar-la a dormir dins de la xarxa rival en un parell d'ocasions en què l'ha assistit Anthony Gordon. Al final els anglesos es fiquen a vuitens i s'enfrontaran a l'Estadi Azteca a la selecció de Mèxic, que és una de les tres que va, com dic, complir els pronòstics en la jornada darrera. Jordi, aquí no hi ha enemigo fàcil, que deia Valdano.
2: Sí, però al final ha acabat passant a Anglaterra, eh? És veritat, sí, que els partits s'han de jugar.
0: Patint com una mala cosa, eh?
2: També és cert, bé, és cert que el Congo ha fet un pal, per tant, hauria pogut ser 0-2, crec, clar. Però el partit transpirava que Anglaterra amb una

0: mica més de sort i després d'una gran actuació del porter del Congo, crec que si hagués marcat la primera part o que semblava que Anglaterra al final acabaria guanyant. Però és veritat que els partits s'han de suar, és a dir, que no hi ha, com tu dius, enemigo pequeño, però al final, si no vas a penals, acostuma a guanyar sempre l'equip que en teoria és el favorit. Si vas a penals sí que és una loteria, que és el que li va passar a Alemanya, i no tant a Països Baixos, perquè el Marroc doncs té una bona selecció.
1: Josep.
2: Sí, primer, dir-te, Albert, que celebro coincidir amb el Jordi Meli, que fa 21 anys vaig coincidir amb ell a la Ràdio Televisió Hospitalet.
1: Hola!
0: Ostres, sí,
2: Sí. I fa molts anys que ens coneixem, hem coincidit a Palamós, que és el millor lloc per fer una cerveseta,
0: sí,
2: ja ho sap ell.
0: Correcte.
2: I quan avui he sabut que compartíem tertúlia, la veritat és que m'ha motivat molt i m'encanta compartir opinions i discrepar amb el Jordi Meli, del qual, en aquest sentit, segueix una mica la mateixa línia, la veritat és que sí.
0: Deixa'm afegir una cosa, Josep.
2: Digues.
0: Deixa'm afegir una cosa, Josep. Home, per tornar-te les floretes, jo diria que el Josep és un gran periodista, no el descobriré jo. Tampoc sóc jo qui per dir si és un bon periodista o no, però sí que és una brillantíssima persona.
1: Absolutament d'acord.
0: I això és molt, molt destacable en el segle XXI. I per tant, si una bona
1: Totalment.
0: Persona ho és, com és el cas del Josep, s'ha de dir.
1: Totalment. El més important en aquesta vida, i més enllà del que un faci professionalment, és ser bona persona. Jordi...
0: Saps què acaba de passar, Albert? Que la pròxima cervesa a Palamós me la pagarà.
2: Clar.
1: El que tu saps, Jordi, ja saps que el que permet que entris o no a territori de palamosí és el Josep,
2: sí,
1: que és l'ambaixador, eh?
2: Sí.
1: Poca broma.
2: Sí. Gato viejo. Sí. El Jordi és gato viejo, el Jordi.
1: Sí. Riu-te del Trump, eh? El que no té el seixell del soldado no trepitja Palamós ni menja gamba.
2: Ara.
0: Correcte.
2: Vigileu que no sigui l'alcalde quan ens jubili.
1: Correcte, perquè no vols. Soldado, no. Com ho has vist, això?
2: Bueno, el lío. No, hi ha una cosa que celebro, i és que, a diferència dels últims, fins i tot diria, dos mundials, que les estrelles no apareixien, ostres, està sent un mundial on estan apareixent els millors jugadors del mundial. Està apareixent Mbappé, que porta 6 gols, Leo Messi, que sens dubte la sorpresa, però es diu Leo Messi, i avui Harry Kane, que ha fet 2 gols en una situació supercrítica, perquè imagineu-vos la destrossa que hagués estat pel Mundial i evidentment pels anglesos quedar fora amb el Congo a la primera eliminatòria del Mundial. Llavors, no, és que seria, clar, riure-te'n de l'empat d'Espanya amb Cabo Verde, no? Que ja va tenir transcendència.
0: Correcte.
2: Però jo crec que és aviso a navegadores durant la fase de grups per molts equips que no s'ho van creure, i aviso per a navegadores, suposo, per demà a Espanya, perquè veient el programa, compte,
1: aviam,
2: que ningú se'n refia de res.
1: Correcte.
2: No, és que a mi em dóna la sensació que, a diferència de França, que crec que està molt per sobre de la resta de seleccions, el Mundial està molt car. El Mundial està molt car i ha suat tinta, per no dir una altra cosa, a Anglaterra.
1: Amb tot el respecte pels congolesos, però Àustria no és el Congo, és bastant més,
2: Però estarem d'acord que els equips grans, no sé per què, són petits en el Mundial en moments determinats.
1: Sí,
2: hi ha
1: no.
2: gols. Si t'estàs fixant, a partir del minut 80-85 sempre passen coses. El Marroc va empatar contra Holanda, no sé, ara... És a dir, estan passant coses a els últims minuts i l'equip gran es fa petit. Evidentment, el gran s'imposa per lògica, però no sé els anglesos avui com se'ls hi ha posat.
0: Jo crec que...
1: Digues, Jordi.
0: No, anava a parlar ja de la selecció espanyola.
1: No, encara.
0: Abans.
1: Una pregunta important, perquè li estic donant moltes voltes i no trobo la resposta. Jordi, Josep, Jordi. Mèlic, si el que assisteix val 80 quilos, el que les fica dins quan valen 32 anys?
0: Molt.
2: Barça.
0: Kane no el descobrirem ara. Clar, és un pedazo de jugador i a més és un home d'àrea, no? És d'aquells típics davanters que en tenen 3 i n'enxufen 2, no? I, la discussió si ens fa falta un davanter centre. Evidentment, si ens fa falta un, si estem parlant del Barça, ha de ser una primera espasa, i si no és Harry Kane ni és Haaland, si pot ser Julián, que no és un punta, no és un davanter centre a la vieja usanza. No ho sé, ara la centrada de Flash Gordon, interessant,
1: Sí, interessant, però és que l'altre,
0: no,
1: Josep...
0: No sé si val 70 quilos, però...
1: 80, interessantíssim, sens dubte, però Josep, saps que el segon dels gols que ha marcat avui Harry Kane, insisteix

0: 32 anys. És el 71è gol d'aquesta temporada entre club i selecció pel Príncipe Harry?
1: És que jo, Harry Kane, si em dius que té 50 anys, m'ho crec. Perquè és que el veig, el típic viejoven, és que, no sé, fa molts anys que fa gols aquest home. Era com Lewandowski, fins que va arribar al Barça no et situes realment, perquè el veus cada dos dies, no?, jugar i entrenar. Però Harry Kane, és que no sé, sembla que porti 50 anys jugant a futbol i allà on va, sigui a Alemanya, sigui a Anglaterra, amb la selecció sempre marca. La veritat és que el primer gol sí que evidentment Gordon té un paper molt important i el segon és molt marca argentina, és a dir, Gordon sap a qui li ha de donar la pilota dins l'àrea, és a dir, com fa Argentina amb Messi, li donen la pilota a Messi i espavila-te, ja la meteràs tu, i troben evidentment allà en aquella combinació Gordon a Harry Kane, i Harry Kane s'ho fa tot, perquè Gordon allà el que simplement li dona una passada a l'àrea per dir, vinga, inventa't el gol, i Harry Kane fa un autèntic golaç. Home, jo crec que Harry Kane ara per ara sembla bastant lluny d'arribar al Barça, sobretot perquè el Barça està centrat amb Julián Álvarez, però si vols guanyar la Champions, sempre ho he dit, aquí i a molts llocs, has de tenir una estrella, un nou de referència, és així de clar, la història ho diu en aquestes últimes temporades, a diferència potser del PSG, que és més un equip, però dins de l'equip té moltes estrelles, però Harry Kane ha demostrat, i torno al fil del primer comentari que he fet, és que les estrelles estan donant la cara al Mundial.
0: Sí, Haaland ahir, dobleta en paper ahir, sí, la veritat és que està sent així. A mi em dóna la sensació, Jordi, que el Harry Kane no ha estat en el focus simplement perquè ell li ha sigut fidel durant un fotimer de temps al Tottenham. Perquè si hagués sortit abans dels Spurs, la prova està en el que ha fet amb el Bayern, jo crec que el tindria molt més en consideració, no?
2: I si hagués estat doncs, un anyet a Camp Barça, igual s'hi hagués quedat, no? Perquè tots els jugadors, al final, quan venen al camp del Barça, evidentment es ve per diners, només faltaria, però també és cert que al final hi ha uns condicionants al jugant al Barça, digue-li també climàtics, que la gent s'hi adapta molt ràpid, no? Home, és un d'aquells jugadors que dius...
1: No tant, els anglesos, ja no dic al Barça, a la Lliga Espanyola no tenen massa bon perfil. Si anessin a Palamós serien pilota d'or cada any, però sí que és veritat que el jugador britànic, ja no dic anglès, britànic
2: li costa, tota
1: la
2: lliga,
1: és veritat que li costa. Gareth Bale és l'últim precedent a Lliga Espanyola, no? És veritat que Gary Lineker potser és l'últim així que li va anar una mica bé a Can Barça, però ningú s'atreveix a anar al mercat, tot s'ha de dir, de la Premier, que és molt més car que anar a qualsevol lliga.
2: Correctíssim. I més cal recordar les temporades de Mark Hughes, que el pobre venia aquí, que semblava que s'ho havia de menjar tot i cada vegada que feia una jugada era falta en contra del Barça.
1: Archibald tampoc, és que jo me'n recordo d'Archibald.
0: Home, Bellingham però... sí que va funcionar, especialment la primera temporada, m'apunta el José des de la Peixera.
1: Sí, la primera temporada, sí, però clar, al final has de marcar una mica el cicle. La segona li van dir que havia de córrer i ja va dir, ara aquí corre tu. Per això la segona temporada l'ha vista quadrada.
0: Ara, no hi ha com tenir calés, eh? El Bayern ha tancat avui, aquesta tarda, de forma oficial, el davanter de la selecció del Marroc i ja ex del PSV Eindhoven pagant 55 quilos al jugador Ismael Saibari. Per si de cas, es cansa Harry. Saps el que vull dir? És una cosa tremenda, clar. No hi ha com tenir Calé Mèlic.
1: Però és que el PSG és aquest perfil ideal, és a dir, dos jugadors per posició.
0: No, el PSG no, el Bayern.
1: No, t'estic dient que el model que triomfa és tenir dos tios per posició, dos titulars. El PSG ara per ara és qui marca l'hegemonia al futbol europeu, dos Champions seguides. Venia a dir això, que suposo que el Bayern, que aquest any, recordeu aquell partit, aquell duel brutal amb el PSG, potser li va faltar això, una mica d'estrella. I la referència és aquesta, tenir calés però saber després fitxar bé. Potser el Bayern ha après que sobretot s'ha de fitxar bé perquè els calés no els hi falten allà. Feia aquest símil, em referia. Tenia entès el que volies dir? No. Volia dir això, no? Que al final l'equip ideal és el PSG, que pot fitxar, fitxa bé i a sobre encerta i el model és tenir dos titulars per posició.
2: I a part, quants partits es juguen al final d'una temporada? 70, posem? O, va, 65. Amb 65 partits, Harry Kane no pot jugar els 65 partits. No els pot jugar tots.
0: Menys amb 32 cap a 33.
2: I a més, quan arriben les castanyes, quarts de final de Champions, tu has de tenir l'equip teu titular. Això sempre m'ho recordo un molt bon amic, que diu que has de tenir el teu equip titular sempre amb les peces fresques, perquè si no... Arribes a quarts i et falta aquell, et falta l'altre, aquest lesionat, i tens l'equip descompensat. Això només passa si tens

0: tens una plantilla bastant llarga, però no bastant llarga, una plantilla bastant competitiva en el sentit que no hi hagi una persona que digui no, aquest no pot jugar. I això de vegades passa, hi ha plantilles que hi ha jugadors que juguen 15 minuts, no? Has de tenir plantilles per jugar els titulars 40 i els no titulars pues, 35 com a mínim. Copa del Rei,
1: I que no es
0: Supercopa,
1: lesionin,
0: els
1: i que no
0: partits
1: es
0: de la...
1: lesionin.
0: Exacte, els partits de la Champions que menys o menys ja ho tens fet, quan vas guanyant 4-0, doncs nen, tu assenta't, ara surt l'altre, però ha de sortir un que tingui qualitat. No, no pot sortir el primer que trobes al carrer.
2: Diu l'estimat Òscar Cuesta, l'espíquer de la penya de bàsquet, diu molt, molt Harry Kane, però quan ha marcat Brian Cipenga al davant de l'Almeria, los ingleses estaven acongojados.
0: Mira, m'agrada això.
2: Doncs sí,
1: Literal.
2: ho estaven literalment. Bueno, de la jornada d'ahir, per enllestir-ho, França, una nova exhibició, Haaland i Noruega patint com una mala cosa, i Mèxic que soluciona la cosa en 30 minuts, davant de l'Equador.
1: La condició de l'anfitrió aquí ajuda, no? Canadà també va solucionar el seu partit amb Sud-àfrica, encara que va ser pels pèls, però jo crec que el factor de jugar a casa, ser l'organitzador, jo crec que ajuda en aquest cas. Ara me recordava, no sé per què, d'Espanya 82, que va ser un desastre, però en aquest
0: Total.
1: cas és total. Però en aquest cas sí que és veritat que les tres seleccions anfitriones ho estan fent molt bé. Estats Units, a part, està jugant bastant bé a futbol, tot i que l'últim partit es va mig adormir. I jo crec que, sens dubte, el partit de Noruega defineix el fet de tenir una referència com és Haaland, no? I México, pues, compta, perquè ho està fent molt bé, ho va resoldre per la via ràpida contra Ecuador, que no és poca cosa, i són bones sensacions. Jo crec que, sobretot, quan arribem a quarts de final, ja no dic en la següent, ostres, veurem eliminatòries brutals. Tot i que a vegades em fa una mica mandra pensar, perquè hi ha molts partits que veus ja a la mitja part fins i tot a dir, oh, aquest partit va a la pròrroga, aquest penal va als penals. No?
0: Sí.
1: A vegades em ha donat algun partit la sensació aquestes, i lamentablement no incertes, perquè els equips, les seleccions, tenen bastanta por a perdre, eh?
0: Sí, molts uns a uns, no? És allò de l'un a un. Però a la jornada d'ahir diríem que finalment la lògica es va imposar, no? La lògica es va imposar. Ara em criticareu, no? Però és un mundial... Ara no tinc ganes d'aixecar polseguera, però és un mundial que fa una mica de bola, eh? Massa equips, partits que costen
2: De país.
0: exacte, d'empassar
1: Jordi,
0: i clar,
1: això és
0: això
1: perquè te'n
0: provoca...
1: vas a dormir o a sopar massa d'hora, jo crec, eh? Perquè veure la gent de 3-4 partits al dia, jo fins a la 1:30-2 m'arribo a veure'ls, eh? El de les 3 i les 4 no, només he vist el
0: Tu ets molt
1: d'Espanya-Uruguai
0: jove.
1: de les dues. Sí, clar,
0: Tu ets
1: molt
0: massa
1: jove, sí,
0: jove, ets
1: l'any
0: massa
1: que ve,
0: jove,
1: faig
0: massa
1: 50
0: jove.
1: l'any que ve.
2: Què
1: No, és
2: dius? No pot
1: apassionant,
2: ser,
1: clar.
2: home. 50
1: Els
2: ja,
1: mundials...
2: mare meva.
1: No, l'any que ve, l'any que ve, espera, hem d'arribar
0: Però si
1: encara.
0: és un
1: No, però és
0: pipiolo.
1: veritat. Però si jo
2: Llogurín.
1: del primer mundial que me'n recordo és el 86, de México, i els
2: Hola.
1: partits també eren, clar, vosaltres en sou una mica més veteranos que jo,
2: Una
1: parlo d'una
2: mica, una
1: altra cosa,
0: mica. Jo me'n recordo de
1: però
0: la
1: vull dir,
0: primera victòria d'Uruguai.
2: de la primera...
1: això que, el 34
2: No, no, el 30, el 30, el 30, el
1: el
2: 30.
1: 30,
2: El
1: mira, mira,
0: 30.
1: ah, no, te'n
0: Jo,
1: recordaves tu,
0: mira,
1: Albert.
0: jo
2: hi era allà,
0: jo
2: allà.
0: recordo Jo recordo la final del 74, la
2: Sí,
0: d'Alemanya
2: Holanda, Alemanya Federal.
0: Amb el gol inicial d'Holanda, el Joan Bloch que no parava
2: El penal a
0: ni un
2: Neskens,
0: taxi.
2: bueno, el penal a Cruyff i el gol de
0: Exacte.
2: Neskens, correcte. Sí,
0: Sí,
2: sí,
0: i
2: sí,
0: el
2: sí,
0: Joan
2: sí.
0: Bloch que no parava ni un taxi, el porter d'Holanda.
2: Correcte. Tornem al món en color, si us plau.
0: Vale.
2: Demà, Bèlgica ha de prendre nota de tot el que està... Ui. Ha de prendre nota de tot el que està succeint, ho dic perquè el rival és Senegal, i Senegal no és campió d'Àfrica perquè la Confederació Africana la va liar gorda.
0: Mira,
1: M'està fent bon
0: pot saltar
1: paper,
0: la
1: no?
2: sud.
1: Els equips africans. Els equips
2: Sí.
1: africans estan fent bon paper
2: Sí.
1: i els equips europeus les estan passant magres, no sé. És que tots són senyals i la veritat és que de la mateixa manera que el futbol europeu es va posicionar durant molt de temps com equips que no tenien ombra, ara jo crec que l'evolució del futbol africà és una evidència, no? I cada cop veiem més jugadors africans jugant a Europa i equips importants. Ja no dic avui el que ha marcat amb el Congo, que juga a l'Almeria, segona divisió, però jo crec que l'evolució dels africans és una...

0: és una evidència. I el físic és una evidència que a vegades suplanta la tècnica. I compte Bèlgica, perquè jo Bèlgica sempre... A veure, amb Robert Martínez m'agradava millor que ara. Però és que jo insisteixo abans, s'ha igualat tot molt i que no se'n refin, que no se'n refin els belgues. I la senyal de Senegal d'haver guanyat sí i després no la Copa d'Àfrica, jo crec que és una dada per tenir en compte.
1: Jo poso favorit Senegal, eh?
2: Tu poses favorit Senegal tenint Bèlgica el millor porter del món, Jordi?
1: Sí. Jo crec que dels equips africans el veig en capacitat. És a dir, d'en Tubi, quan comencen els partits, no li dono opció a l'equip africà. En aquest cas sí. No et diré un 70-30, però un 50, un 45-55 sí.
2: Bueno, és veritat, que Bèlgica s'assembla com una castanya a la gran Bèlgica del seu millor rendiment, eh? Però, en fi, per acabar amb el repàs del que ens espera abans del nostre partit, i ara entrem en la darrera hora, a les 2 de la matinada, un partit que veurà sol el José Agustín Gómez i un parell d'amics més, a Santa Clara, a l'estadi dels 49ers de San Francisco, l'Estats Units de Mauricio Roberto Pochettino i Bòsnia-Herzegovina. Estats Units ha estat jugant bé, menys l'últim partit de la fase de grups, que ja tenia la cosa feta. Mèlic, almenys a mi m'ha agradat.
1: Sí, i crec que guanyarà, tot i que els partits han de jugar, evidentment, i no són pitonissos, no? Però crec que local, primera eliminatòria, d'aquests setzens, li dono un marge interessant als Estats Units, no només perquè organitza el Mundial, sinó perquè ha fet bons partits, com he comentat, i clar, Bòsnia tampoc, no és un gran rival tampoc, és a dir, bé, és un partit que si segurament es jugués al Mundial a Bèlgica, diríem que els Estats Units també és favorit, doncs si juga a casa seva, més que més, no? I bé, a veure com acaba aquesta selecció d'Estats Units amb Pochettino, no? A veure com acaba.
2: Li va demanar a Trump que arribessin a la final. Soldado.
1: Home, final.
2: Va posar una cara al Mauricio que no vegis. Josep? Ja ens ha caigut el Josep. Ara de seguida el recuperem. Abans, si us sembla... permís, Jordi, anem amb la darrera hora, José Agustín Gómez, de la selecció espanyola.
3: Una selecció espanyola que ja es troba a Los Angeles, on demà, a les 9 de la nit, hora nostra, jugarà el seu partit de vuitens de final davant Àustria. A l'entrenament d'avui, bones notícies, Jeremy Pino i Víctor Muñoz han pogut treballar amb la resta de companys. En canvi, Nico Williams segueix exercitant-se al marge. A la prèvia, Pau Cubarsí ha parlat de la importància de guanyar per sobre del joc que puguin fer.
4: Bueno, sí que yo prefiero siempre ganar, eso es lo primero, y si se puede jugar bien, pues mejor, pero creo que lo importante en estos torneos que son tan cortos y tienes que ganar todos los partidos, que lo más importante es ganar. Hombre, si quieres ganar el Mundial tienes que ganar todos los partidos, ahora ya empiezan los partidos que cualquier error te puedes ir para casa y tenemos que tener esa mentalidad para ganar todos los partidos que quedan.
3: Per la seva banda, Cucurella segueix el mateix camí i defineix el partit de demà com una final.
5: Bien, yo creo que bien, al final ya llevamos tiempo aquí, ya nos adaptamos un poco, sabemos que quizás es un poco menos habitual de lo normal estos viajes, las largas distancias, pero bueno, al final eso no es excusa, todo el mundo tiene que viajar, todo el mundo ha jugado muchos partidos esta temporada y nada, yo creo que con ilusión todo se olvida y mañana para nosotros es una final, el partido quizás más importante del año.
6: Creo que ayer lo dijo Lamin, yo prefiero jugar mal y ganar el partido que jugar bien e irnos de vacaciones, o sea que eso también es una cosa importante, que hay días que no vamos a estar lo fluido que queremos, no va a salir nuestro mejor fútbol, pero el equipo tiene que competir hasta el final, que lo más importante es que el equipo gane, pasar de ronda, que al final luego nadie se va a acordar si hemos jugado un partido o dos bien, si llegamos a ser campeones, eso es lo más importante.
3: El suec Glenn Nieberg serà l'àrbitre del partit que es disputarà a l'estadi de Los Angeles.
2: Per cert, parlant d'àrbitres, i ara us demano parer sobre el partit d'Espanya i d'Àustria, ja coneixem tots els àrbitres dels setzens de final al complet, i únicament, no hi ha cap espanyol, únicament un ha pitat el Brasil-Haití, ha estat arbitrat per un àrbitre espanyol. Us recordo,
0: Fernández, no?
2: Correcte, al Canari. Us recordo que el Mundialet de Clubs, que va començar aquesta temporada, que sembla fa 5 segles d'allò, no va haver tampoc per part de la FIFA cap àrbitre xiulant. Això és just, no injust, reflexa el nivell arbitral en escala mundial del nostre país? Com ho veu el Mèlic?
1: diría aquell, no hace falta decir nada más. Sí, yo diría

0: que sí que és cert que els arbitratges d'aquest Mundial, excepte aquell gol anul·lat a Alemanya i tal, són molt bons. El d'avui del Congo-Anglaterra ha estat sensacional. Per mi ha estat un arbitratge superprofessional. No superprofessional, tots ho són, superbé. Jo crec que l'arbitratge espanyol té un problema. Té un problema, primer, que deixa protestar massa els jugadors que hi ha en els partits, és a dir, els jugadors condicionen els jugadors, les banquetes, i això també s'ha de valorar. Al final el pobre àrbitre està molt sol, no? I davant d'aquesta situació, l'àrbitre espanyol crec que no té... no es fa respectar. N'hi ha molt poquets que es facin respectar. No poden estar criticant-lo, no poden... Ves al bar, ves aquí, ves allà. Aquí ningú està dient que vagi els àrbitres al bar, de moment, amb alguna excepció. Per tant, potser també hauríem de fer aquesta reflexió que el futbol espanyol està molt contaminat de protesta, no? Dit això, el nivell de l'arbitratge espanyol és baix.
1: Josep?
2: Uf, és que jo amb això, sincerament, no tinc una clara opinió, perquè és veritat que aquí a la Lliga Espanyola ens dona la sensació que el nivell no és molt alt, però jo els veig més professionals en alguns àrbitres espanyols que alguns que estan pitant certs partits del Mundial. Jo crec que penalitzen els comissaris de la UEFA els àrbitres espanyols quan piten a Europa, crec, eh? Vull pensar, perquè al final un àrbitre espanyol està més acostumat a pitar partits d'exigències, un àrbitre italià-anglès, que no diré cap país per no faltar-li el respecte, però per exemple, si vau veure l'Espanya-Uruguai, allò era una carnisseria i l'àrbitre no ho va saber parar en cap moment, i era una evidència, era un partit de futbol d'empreses on l'àrbitre no sabia realment agafar el xulet i parar a un que anava amb una destral, l'altre que anava amb un martell, l'altre que anava amb una metralleta. Era lamentable el joc d'Uruguai cap a Espanya i no va saber-ho parar, i les seves decisions realment em van semblar que estaven fora de control de qualsevol partit, i aquell senyor estava designat per la FIFA per decidir un partit que en teoria en aquell grup era el més important. Sí, no parla bé del futbol espanyol que a nivell d'àrbitres no hi hagi, diguéssim, una espècie d'estatus alt, però jo crec que veient els 3, 4, 5 milions de la Lliga Espanyola, molts podrien estar arbitrant al lloc d'altres que realment per mi no tenen nivell al Mundial. La sort que tenen en aquest Mundial és que el VAR actua bastant ràpid, no hi ha tantes interrupcions com la Lliga Espanyola, on l'àrbitre és veritat que té o vol tenir molta participació, molt de protagonisme, i allà al Mundial jo crec que estan tots una mica com més reservats, no? Més allà de les pauses aquestes d'hidratació, que són una autèntica estafa pel futbol, però és veritat que es perd menys temps en el VAR. I ara, reculant el partit d'aquesta tarda, el penal que heu vist, que li han, bueno, no li han pitat, però que ha reclamat Anglaterra, sí. aquell penal a Espanya el piten, sí, perquè correcte. Interpreten que com que hi ha contacte ja és penal, i l'àrbitre ha estat clar. Intel·ligent de dir, a veure, el porter no té més remei que posar la mà allà i el contacte existirà, però qui busca el contacte, el davanter o el porter? I és el que sempre diem, a la Lliga Espanyola es pita això, i avui no s'ha pitat.
0: Correctíssim. En aquest Mundial se segueix més la influència del joc que no pas allò que busquen els jugadors, i en aquest sentit torno a insistir que a Espanya tots els jugadors i els entrenadors busquen sempre enganyar l'àrbitre, i aquí i allà, i ara ves al bar, i clar, l'àrbitre al final també, el pobre, són sers humans. Jo crec que hi ha massa soroll en els partits de la Lliga de Futbol Espanyola, massa soroll, i hauria d'haver-hi més calma.
3: Demà al SoFi Stadium de Los Angeles, 9 de la nit hora espanyola, Espanya-Àustria. Ahir escoltàvem en entrevista al Jordi Gil, el nostre company i amic Jordi Gil, i contertuli habitual també d'aquest programa, a l'Eric García dient: "Somos los mejores del mundo". Avui li han traslladat al Baena, el jugador ex del Villarreal, ara a l'Atlético de Madrid, y ha dicho: "Es normal que Eric diga eso porque lo pensamos todos, que para nosotros somos la mejor selección del mundo, los vigentes campeones de Europa". Yo pregunto, ¿això de l'autoelogi és bona senyal o mal rotllo, Mèlic?
0: Aviam, si hi ha confiança, doncs endavant. Jo crec que aquesta selecció mereix una confiança. Mereix una confiança. Ve de guanyar una Eurocopa, ve de guanyar una Lliga Nacional d'aquestes que fa la UEFA. És a dir, és una selecció que fa molt de temps que no perd, és una selecció que no ha encaixat encara cap gol, que no està jugant gaire bé en aquest Mundial. Cert, no està jugant com

0: l'última Eurocopa que va guanyar no fàcilment, però un bon futbol a Alemanya, Anglaterra i França. Que ho hem de recordar. De vegades, quan es fa una anàlisi de la selecció espanyola, sembla que Espanya arribi de guanyar els històrics, amb tot el respecte als meus amics del Martinenc. Que no. Espanya és una selecció amb solvència.
1: Home, a veure, tant, ha guanyat una Eurocopa, ha guanyat una Copa Nacions, ha perdut una altra. Compte, vull dir, jo crec que Espanya té total reconeixement a Europa i al món com per ser considerada una de les millors del món i guanyar-la, més enllà de les individuals que té, però compte, que Espanya, després de la travessia en el desierto de los Lopetegui, Hierro i tot el que va venir després, Rubiales i tal, compte, que després s'han fet bé les coses,
0: Ara, clar, això que demà es pot perdre, hi ha una opció, evidentment, és un joc i es pot perdre, evidentment. Ara, jo crec que la confiança que ha de tenir el combinat espanyol és de guanyar, i a més perquè Àustria, sí, recordarem el Mundial del 78 que va guanyar amb aquell gol de Hansi Krankel, vale, d'acuerdo, però que no, que en principi la selecció espanyola hauria de guanyar el partit, però el futbol és futbol i demà pot passar moltes coses en el partit, una expulsió, un penal.
1: Mira, Jordi, la gran avantatge d'Espanya és que l'hòstia que s'havia de fotre ja se la va fotre.
0: Yeah. Ah, correcte.
1: La bufetada que es va haver de fotre se la va fotre, va ser contra Cabo Verde. I van estar 4 dies llegint tot tipus de crítiques i llavors es van enfadar perquè la premsa els criticava. Ara saben perfectament que això no pot tornar a passar perquè ara ja el marge d'error és zero. Segons és un avantatge, perquè si vens vivint de l'elogi, doncs segurament te la fots, no? Com li va passar a Alemanya.
0: I que li pot passar a Argentina, ojo, també.
2: Home, clar, li pot passar a un altre.
0: A tothom. A tothom. Però aquesta selecció s'ha guanyat crèdit i confiança i, per tant, jo crec que demà, si tot va bé, han de guanyar i després sí que possiblement hi ha seleccions, França, que l'hem vist molt bé, no? Però bé, els partits han d'anar jugant i Espanya crec que té un crèdit per tot el que s'ha fet fins ara. No pel que s'ha fet fins ara, demà s'ha de guanyar, no serveix per res, demà és un nou partit, però al principi tota la confiança, no? Tota la confiança. I crec que mica en mica l'engranatge va millorant. Sí que és cert que possiblement el cor del
1: espanyol,
0: Pedri no acaba
1: d'estar... Si juga Olmo,
0: Sí,
2: permeteu-me perquè entreu, sí no? Entreu en la dissecció de l'11 i per aquí vull anar. Per fer-ho, us recordo l'11 davant l'Uruguai, que convindrem ha estat el partit amb més exigència fins ara. Simón sota pals, Llorente, Cucurella als laterals, Laporte, Cubercí a l'eix de la defensa, Rodri, Merino, Pedri al mig del camp, Baena, Lamín i Oyarzábal a la davantera. Sobre aquest 11, què tocaria el Josep Soldado? Si tocaria algo.
1: A mi l'equip que va jugar contra Aràbia Saudita, va guanyar 4-0, em va agradar molt. Em va agradar que jugués Porro a lateral dret, més que Llorente, i sobretot em va agradar que jugués
2: Olmo.
1: Jo per mi, la clau és Olmo. Per mi, és que, en sèrio, a darrere estem bé. Unai Simón no sembla el porter de l'Atlètic de Bilbao, amb tot el respecte, sembla el porter d'un...
2: Dona-li temps.
1: És veritat, quan juga amb Espanya, Unai Simón, si no, ja, sempre en fa una i encara no l'ha feta.
2: Ja.
1: Però estarem d'acord que Unai Simón, quan juga amb la selecció espanyola, doncs té un nivell doncs comparable al del Joan García del Barça i al del Raya de l'Arsenal, saps? A mi la sensació me la dono, quan dic quan juga amb Espanya, miro els mèrits a la Lliga, doncs li donaré la titularitat a un altre porter, segurament a Joan García o al propi Raya, però venint al que estem parlant, jo crec que hi ha consistència defensiva, l'equip defensa bé, la prova és que no han queixat cap gol. Jo crec que a mi, si manté la defensa de l'altre dia, em sembla bé, si vol entrar Porro per Llorente també, però és que de debò jo per mi la clau al mig del camp barra atac és Dani Olmo, és a dir, vam veure una Espanya molt diferent quan va jugar de titular Dani Olmo contra Aràbia, a diferència dels partits amb Cabo Verde i Uruguai on ell no va aparèixer. Va aparèixer després en els últims minuts i l'equip va tenir més frescura, segurament perquè s'entén millor amb Lamín, perquè s'entén millor amb Pedri, amb Ferran Torres, si és que acaba jugant alguna estona, que jugarà alguna estona, tot i que jo crec que no serà titular, òbviament, però per mi la clau és que jo, de debò, si li dono moltes garanties a Espanya demà si juga Dani Olmo. M'agrada quan juga al Barça, però és que amb la selecció crec que és un jugador imprescindible, i De La Fuente no sé si és que té poques lesions, perquè sabem que és un jugador que a vegades té aquesta tendència, de moment fa temps per sort i toquem fusta que no es lesiona, Però per mi la clau és Dani Olmo.

0: problema,
1: la resta,
0: el problema, Jordi, és aquí, el problema és el de sempre, no? És a qui treus. O sigui, per proposar, tots estem a temps. El problema és a qui treus. Clar,
1: Merino.
0: Merino. Clar, és l'opció. Però...
1: A mi Merino tampoc em va agradar l'altre dia contra el
0: bueno, Uruguai. També, tampoc ha arribat en el seu prime, eh? ve de lesió, eh? També.
1: Vull dir... és que De La Fuente ha convocat a jugadors que surten de lesions, ho sabem perfectament. Mira les conseqüències amb Nico Williams, amb el propi Merino, Rodri tampoc està al 100%.
0: Víctor Jordi, Muñoz endavant, no ha entrat a l'entrenament amb el grup fins avui.
2: Jo veig que Pedri li falta, no sé si és Pedri que no es troba del tot bé, o no sé si els acompanyants de Pedri fan que llueixi Pedri. Tampoc sóc entrenador, no? Però jo crec que Pedri és un jugador que sempre surt, no? Però no acaba de... Va acabar la Lliga també una mica, suposo que pensant en el Mundial ja, però ha de lluir més Pedri, no? en aquesta selecció, i no sé per què no acaba de lluir, si és perquè ell no està bé.
0: Hi ha jugadors que porten molta tralla, eh?
2: Molta tralla. Els que van participar en allò que deies tu del Mundial de Clubes, sí, deuen estar ja...
0: Fosos.
2: Que deuen dir, les vacaciones para cuando, no?
0: Correcte.
1: Però això els hi passa a totes les seleccions, eh?
2: Sí.
1: La francesa, tots...
2: El millor de la selecció espanyola de moment és Cubarsí, Laporte, tot i que evidentment tampoc hi ha hagut un rival que ens hagi que hagi apretat molt, però sorprenent aquesta parella de centrals, i m'agradaria que demà Pedri s'aixequés amb molta moral, perquè crec que és el diferencial d'aquesta selecció espanyola.
0: És el termòmetre, estem totalment d'acord. Però què tocaries tu? Què tocaries tu, Jordi, de l'11? Què tocaries?
2: Doncs mira, jo igual trauria Merino, fixa't el que et dic, i posaria... Sí, Olmo, posaria Olmo. I potser també trauria... Bueno, és que Àlex Baena va jugar força bé l'altre dia. Bé, trauria Merino i posaria Olmo, i m'atreviria de vegades a posar en dubte el paper de Rodri. Però clar, és un Balón d'Oro fa 2 anys, i que ho digui...
0: I surt de lesió.
2: La gent em podria matar. Sí, però no l'acabo de veure fi tampoc. És a dir...
1: El dubte al mig del camp potser és si té... El dubte al mig del camp potser és saber si li donarà galons o no a Fabián, perquè li va donar inicialment... Però Fabián sembla com que, no sé, que no acaba de donar la talla, no?
2: No.
0: Va estar molt fluix, molt fluix contra Cap
1: Verde. Sí, sí, sí.
0: Molt fluix.
2: Sí, i també Gavi, però, per exemple, m'agradaria que Pedri estigués al costat d'un altre jugador que no fos Rodri. Clar, és molt arriscat, això.
0: Ja.
2: Perquè igual és el Pedri el que no està bé.
0: Zubimendi. Però clar, és que Rodri és el capità, no és únicament la pilota d'or, és que a més és el capità.
2: Però Zubimendi i el mateix Gavi, mira què et dic, eh?
0: Ja.
2: No ho sé, però bé. I després ha de tenir minuts, evidentment, el Ferran Torres. En algun moment ha de tenir minuts Ferran Torres, crec que... Està fallant, però és un jugador que porta molt treball, i demà farà falta aquest treball que sempre porta Ferran Torres de davanter centre, eh? No a la banda.
0: Molt bé, doncs insisteixo, demà al voltant de les 11, 11 i escaig, esperem no arribar a la tanda de penals, esperem que no, sortirem de dubtes i veurem a Espanya els buidents o cap a casa, eh? Canviem de temes, quarta etapa de la mitjana. Avui Javier Tebas ha dit que el Barça, això, els aires acondicionats, m'està començant a afectar, em dono compte.
2: Sí.
0: Javier Tebas ha dit que el Barça...
1: O la humitat del Palau Blaugrana.
0: No, què va.
1: O la humitat del Palau Blaugrana.
0: No, això són els aires acondicionats.
2: No, el Palau Blaugrana darrerament s'obre la música quan no hi ha partit.
0: No, la música, el bàsquet s'obre sempre, ja t'ho dic ara. Sobretot el volum que la posen i l'estridència la que la posen. Dic, avui el president de la Liga, Javier Tebas, que ha estat present allà amb l'acte de proclamació de solemne de Laporta, ha dit que el Barça ja està sanejat i Mèlic a l'alçada de qualsevol altre club a la Lliga. Mentre respons, vaig a tancar l'aire.
2: Això què vol dir? Que has de ser llarg o curt? Que està molt lluny.
0: Tornaré cap al micro.
2: Val.
1: Jordi, això és un truco de ràdio, això. Tu hauries de saber
2: ara hauríem de posar el Sultan of Swing, no?, dels Dire Straits, i ara...
1: Sí. Però en qualsevol cas, la frase de Tebas és una pantuflada Florentino, està claríssim. Ara que s'ha mit de la porta, li fot la pantuflada a l'altre, clar.
2: Clar, amistades peligroses. Això és allò de... Ara hi ha com una

0: espècie d'enemic comú, no? Que és el Real Madrid. Hem de posar una mica de mantega amb l'Atlético de Madrid pel tema de Julián i ens posem de cara amb el Tebas, no? Vull dir, és una mica allò de la veleta, no? Segons on bufa el vent, m'hi poso, no? Però bé, la porta és el nou president del Barça, quart mandat ja. Ostres, això
1: quart,
0: sembla
1: noi,
0: que...
1: sí.
0: Quart, ostres, t'ho juro, et vés dit el segon, eh? Quart mandat...
2: Fins al 2031, ara. Fins al 2031.
0: Buf! Mentre no caigui en l'autocomplaença, doncs que continuï el senyor Laporta, perquè quan cau en l'autocomplaença és quan comença a haver-hi problemes a Can Barça. El gran sostén del Barça és un senyor que es diu Hansi Flick, que va plegar no sé quin dia i no sabem res d'ell i no surt a cap diari dient
2: avui estava a l'acte. Sí, sí, avui ha anat a les seves vacances i ha anat a l'acte en persona.
0: Però no ha xerrat.
2: Sí, sí.
1: No, li tocava.
0: És normal que hi hagi anat, com suposo que hi haurà anat doncs, els altres entrenadors de les seccions del Barça, no? O altra gent
2: sí,
0: del Barça.
2: Correcte. Del Barça de bàsquet no, perquè no...
1: No, està camí de Dubai.
0: Saps qui és?
2: De fet, us diré una anècdota, Albert Terran, que sap de bàsquet un munt. Quan a les 12:30 era l'acte, que estava arribant tothom, tots els entrenadors de totes les seccions, sortia per la porta del Camp Nou amb el seu Lexus, Xavi Pasqual. Imagineu-vos la situació i tal. M'ho ha dit un periodista, no diré el nom per si no vol que se sàpiga, però els contrastos del matí que hem viscut allà, no? La glòria i la presa de possessió del president, el que deia el Jordi, tots els entrenadors, menys el de bàsquet, que primer no sabem qui serà, i el que encara té... Bueno, no sé si té contracte en vigor o no, però en qualsevol cas que no seguirà, doncs marxava per no estar allà a les instal·lacions.
1: Molt bé.
2: Perdona l'incís, eh?
1: Perdona, em serveix per fer punt i a part, però per seguir amb l'amic Jan, perquè la porta, l'escoltem, ha confirmat l'oferta del Barça per Julián Álvarez. Això sí, amb data de caducitat, com els iogurts.
3: Lo que hemos hecho ha sido hacer una oferta de club a club. La hemos hecho pues con luz y taquígrafos. El Atlético de Madrid sabe de esta oferta. Nos ha contestado que no vende y entendemos que no vende porque no tiene alternativas, que fue lo que se me dijo a mí personalmente. Y dije que cuando tengan alternativas, si quieren esta oferta, si esta oferta está vigente, nos interesaría pues hacer la operación.
1: I el president de l'Atlético de Madrid, que en declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya ha assegurat amb contundència explícitament que no el vendran, Julián.
4: Pues no puedo opinar nada. Todos sabéis exactamente cuál es la situación, que es un jugador del Atlético de Madrid y que seguirá siendo un jugador del Atlético de Madrid. Bueno, nos pilló de sorpresa y nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, decir que es un jugador del Atlético de Madrid, que nosotros no tenemos ninguna oferta de nada ni de nadie y que, aunque hubiera ofertas, no lo queremos vender. No estamos dispuestos a venderlo.
1: No estamos dispuestos a venderlo. ¿Encara et sembla, Meli, que això una estratègia de negociació o comences a pensar que realment l'Atlético no vendrà Julián Álvarez al Barça?
0: Home, si escoltem el seu president, no el vendrà, no? És a dir, si fem cas a aquestes paraules. I quan es telegrafia tant un fitxatge, al final no acaba succeint, no? La veritat és, si Hansi Flick ara sortís a fer un comunicat i diu que vol a Julián, doncs, que suposo que sí, que el deu voler, doncs que el Barça faci tots els esforços per fitxar-lo. Tinc molts amics de l'Atlético de Madrid que tenen ganes que Julián marxi. Que diuen que nosaltres hem vist 3 partits, quan juga contra el Barça, quan juga contra el Madrid, els de la Champions, però que la resta dels 36-37 partits que ha jugat Julián ha marcat, crec que 8 gols, i 3 contra el Rayo. I això em fa patir una miqueta, no? Allò que diguis, ostres, aquest Julián, què tal?
2: I a la Champions ho va fer molt bé, compte. Al final,
0: sí, sí, sí,
2: la
0: però contra el Barça.
2: Contra el Barça però... també, però la Champions però ha rendit.
0: Titular, no és titular amb la selecció argentina, va ser més titular amb la selecció argentina fa 4 anys que ara. I amb l'Atlético de Madrid... I amb l'Atlético de Madrid no acaba de... Potser per culpa de l'entrenador. I, evidentment, amb el City tenia Haaland allà davant, no? És que de vegades també... Flash Gordon, no? Què tal el Gordon? I què tal el Julián? És que... no ho sé.

0: No ho sé. Ara, clar, si hem
1: De
0: de
1: tota manera,
0: fitxar o Barça ha de fitxar
1: necessites un davanter,
0: algú.
1: Jordi. Necessites
0: Sí,
1: un
0: sí,
1: davanter.
0: sí.
1: Ha marxat
0: No, no, és per
1: Lewandowski,
0: això.
1: Ferran
0: Clar,
1: Torres no et
0: clar.
1: dona totes les garanties i veurem si
0: No,
1: segueix o no
0: no, no.
1: segueix. Has de
0: Què em
1: fitxar
0: dius
1: algú i
0: ara?
1: la referència davant, jo crec que ara, per
0: Sí,
1: ara,
0: sí.
1: dins dels esquemes del Barça, és Julián Álvarez. I l'acabarà fitxant el Barça, estic convençut. L'única dubte que tinc és saber per quina quantitat, si seran 150, 140, 130. I l'Atlètic està fent el que fa, encarir el producte, que ja de per si el rebaixa perquè va posar aquella clàusula de 500, i està buscant un davanter al mercat i quan el tingui, cosa que ja ha insinuat Laporta perquè és una qüestió òbvia, l'Atlètic doncs ja s'obrirà en canal per negociar, perquè evidentment no pot retenir un jugador, perdre calés
0: Que
1: i
0: no
1: no anar
0: pot
1: al
0: anar,
1: mercat
0: clar.
1: per reforçar-se. És a dir, això és una història tan vella dins del futbol, la
0: Sí.
1: escenificació que s'ha de denunciar al Barça a la UEFA perquè un jugador en contracte no pot negociar amb un altre club, és que no ho va fer l'Atlètic de Madrid quan va fitxar Sorlo, quan va fitxar Griezmann en el seu moment per la Real Societat i així molts altres jugadors, amb Julián Álvarez precisament quan estava al City. Bé, jo crec que és un teatret i també diré una cosa, escoltes a Cerezo i escoltes a Laporta, Laporta talla el bacallà al Barça, Cerezo no talla el bacallà a l'Atlètic de Madrid, el que mana Gilmarín.
0: No,
1: I
0: ja
1: és
0: no,
1: que,
0: no, ja
1: i,
0: no.
1: no,
0: No, ara és
1: no,
0: Apolo.
1: no,
0: No, no.
1: bueno,
0: No.
1: Apolo, però Gilmarín és el que
0: Sí,
1: està
0: però el que
1: davant,
0: posa la pasta és Apolo.
1: sí,
0: Ah.
1: d'acord, però si posem a una balança Cerezo i Gilmarín ja sabem
0: Ja, ja,
1: perfectament qui
0: ja.
1: és el que talla el bacallà
0: Això sí, això
1: i
0: sí.
1: Cerezo diu el que li diuen, si l'altre dia li deia Julián López a
0: Sí,
1: Julián
0: sí, sí,
1: Álvarez.
0: sí. Ah,
1: No, però bé,
0: sí,
1: això
0: clar.
1: és un altre tema. Vull dir, també la campanya de desprestigi cap al Barça promogut a xarxes socials pel seu community manager em sembla ridícula,
0: No, el community
1: perquè
0: manager
1: donar...
0: no, no ens equivoquem. O sigui, el community manager jo no dic si és campanya de desprestigi o deixa de ser. Jo el que dic és que
1: És
0: un
1: un canyot,
0: community
1: tu.
0: manager de qualsevol empresa, futbolística o no, executa si li ordenen. Si no li
1: Correcte,
0: ordenen, no executa.
1: però exacte, però jo et
0: Correcte.
1: diré, com a jefe teu, Albert, et diré, Albert, desprestigia el Barça o hi ha moltes maneres de fer-ho o busca una manera on ens fem forts. Hi ha moltes maneres de fer-ho. Jo potser no ho sé fer-ho, com que sóc el teu jefe i t'he contratat a tu, que ets el community manager, busca la manera. Llavors jo crec que aquí l'Atlètic de Madrid ha quedat molt mal parat i el ridícul serà espantós perquè sabem que les xarxes socials tenen la seva repercussió quan Julián Álvarez es vesteixi de blaugrana i no tingueu cap
0: Si
1: dubte
0: és
1: que serà
0: així.
1: així.
0: Ah, sí, no he de tenir cap dubte.
1: Jo crec que no. Jo és que no dubto, és que no. És que l'any de matí està buscant davanters. Si està buscant davanters, els vols
0: Ja,
1: fitxar.
0: però
1: Per
0: no hi
1: què?
0: has...
1: Per tenir
0: acabes
1: acu...
0: d'escoltar Laporta dient que li
1: Sí,
0: han dit que
1: tan
0: no tenen
1: posició negociadora.
0: alternativa.
1: No, no, no, no, no. Ha dit Laporta
0: Sí,
1: que
0: que a l'Atlético de
1: el
0: Madrid
1: Barça
0: li
1: li ha
0: van
1: fet...
0: donar el
1: Sí,
0: no perquè no tenien
1: per...
0: alternativa.
1: Tenen
0: Sí,
1: clar, però
0: alternativa,
1: estem parlant de
0: sí.
1: fa 2 i 3 setmanes, al mes de juny. És a dir, fins al 30 o fins al 3 de setembre ja... ja marcat, és a dir, serà que no tindrà temps l'Atlètic de Madrid de fitxar un davanter? Òbviament, abans d'entrar has de deixar sortir, però jo crec que és posició negociadora del Barça, com també dient que la seva oferta s'acabarà un dia determinat com per posar pressió a l'Atlético, perquè és que què vols fer ara amb Julián Álvarez? És a dir, tu creus que
0: No, no, no,
1: l'aficionat
0: clar.
1: de l'Atlético aplaudirà a Julián Álvarez? És que no voldran veure'l ni en pintura ni que es posi la samarreta de l'Atlético, és a dir, aquest jugador ja està fora i l'Atlético ho sap perfectament.
0: Sí. Per cert, que deu quedar poc i m'agradaria que la gent que està escoltant el
1: Un minut.
0: programa, si un minut, bueno, menys, que Rafa Jódar i Pablo Carreño estan fent un molt bon partit
1: De tenis.
0: a Wimbledon,
1: A
0: eh? Sí,
1: Wimbledon.
0: sí. Està guanyant el Pablo Carreño, eh? 3-6, 6-3 o 4. Vull dir
1: Anava a
0: que
1: dir,
0: no ho
1: no
0: dic
1: me...
0: perquè és que a mi m'agrada molt el tenis.
1: Anava a dir, no me joder. No, però
0: Ui, ui,
1: sí.
0: ui, ui,
1: No, home, que és el seu cognom. És el seu cognom, no me joder. Escolta, ho deixem amb un minut d'humor aquí, nois, aprofito per desitjar-vos
0: Digue'm.
1: molta salut per vosaltres i tots els vostres i que tingueu
0: Gràcies.
1: un estiu magnífic. I ja sabeu que us perseguiré en quan comenci a rodar la piloteta rodona altre cop a mitjans d'agost. Josep Soldado, a Transmèdia, a la Sexta, ambaixador de Palamós al món. Gràcies de debò, cuida't.
0: Salut, salut, una abraçada per
1: Jordi
0: tots.
1: Mèlic, erudit
0: Una
1: del
0: abraçada,
1: futbol
0: Jordi.
1: català, contertuli de Catalunya Ràdio i tot tema ràdio l'Hospitalet. Això és casa teva i ho saps. Bon estiu, cuida't.
0: M'agrada que em persegueixis. Bon estiu a tothom.
1: Seguim en directe a la brúixola de Radio Estadio Catalunya.
2: ¿Qué? Han ocupado mi casa y no me ayuda. Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
3: Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
2: ¿Qué? Vente a la Mutua.

0: La brújula con La Torre.
1: Rodri está esperando con una caja de bombones a la chica con la que ha quedado esta tarde. Sí, ella le había dado una cita, pero es su nutricionista. A ver quién le quita ahora la ilusión al chaval. Si eres de los que solo escuchan lo que quieren, escucha Onda Cero. Lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio.
2: Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.
3: Per actualitzar l'equipament i la tecnologia de la teva empresa, el millor és llogar. Així podràs utilitzar els recursos de tresoreria en d'altres àrees importants del teu negoci i estar actualitzat i renovar-te sense preocupar-te de perdre la liquidesa de la teva empresa. Recorda, lloga el teu equipament i tecnologia. Informa-te'n a grenke.es.
4: Antonio me tienes hasta el moño. Entre el ordenador taca taca, mira este, ahora este otro, luego Badalona, de concesionarios, y el atasco camino de Sabadell a ver el tastarro de coche de tu amigo, ya está bien. Cojo el metro y me voy a Mundi Auto.
5: Mundi Auto. Mundi Auto en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
2: A Onda Cero Catalunya. La Borsa.
6: L'IBEX 35 arrenca el mes de juliol amb un lleuger retrocés, però mantenint els 19.400 punts. Cautela general, en tot cas, davant el silenci de la Reserva Federal Americana sobre una eventual pujada del tipus d'interès. Indra, Amadeus i Puig són les empreses amb millors revaloritzacions, mentre que Endesa, ACS i Acciona lideren les caigudes.
2: Onda Cero Catalunya. La informació a prop teu. La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
7: Molt bona nit, què tal? Demà dijous a Catalunya, temps estable en un dia en què les temperatures diurnes baixaran al Pirineu, pujaran a Girona i pujaran lleugerament o es mantindran sense canvis a la resta de la comunitat. Arribarem a màximes de 36 graus a Girona i Lleida, 33 a Tarragona i 31 a Barcelona. La EMET activarà l'avís per calor a la província de Girona i a la depressió central de Lleida. Per altra banda, bufarà vent fort a l'Empordà i al sud de Tarragona sense descartar ratxes fortes. És una informació d'EMET.
2: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir Onda Cero. .es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. .es/Catalunya. Més i millor.
8: Bueno, estamos aquí muy atentos.